0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: No
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: a l'ascensor. Hi ha alguna cosa antiga que es mou en les fissures que em deixa dormir.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, la primera música.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització.

0: Simulació electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
0: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen a la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies en els centres educatius, i col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius han fet una crida a tornar a omplir Barcelona i ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar ahir un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan aquests 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, no ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit a la zona de l'incendi, que des d'ahir a la tarda està estabilitzat. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. Pel que fa a les causes de l'incendi, encara són desconegudes. Precisament moment per conèixer el temps de cara aquest nou diumenge, de nou amb temperatures altes. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de diumenge, les temperatures són molt suaus a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 20 graus. Amb un matí que es presenta molt assolellat, tot i que tindrem l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, aquestes bandes de núvols, els íprims que aniran escombrant tot el territori català. A la tarda continuarem amb la mateixa dinàmica de temps assolellat, tot i que al sector del Pirineu i Prepirineu tornarem a tenir el creixement de nuvolades que podran descargar ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a les comarques de la Cerdanya i també del Ripoll, i és no descartant algun ruixat al sector del Pallars o també de l'Aran. Algun ruixat es podrà deixar també veure a punts del Prepirineu més central, amb unes temperatures que es mantindran una altra vegada molt càlides a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
1: I en esports, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions de Waterpolo per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rum al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa. Les cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rum a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixem-nos portar per la melodia. Comencem!
4: Sons a Cau d'Orella. Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
5: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup de Cal.

I després d'aquest comiat d'un mariner cau d'orella, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

Des de les illes amargassa maqueta vell mariner, i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner, del grup de Premià, Barca de Mitjan.

Hem escoltat per barca de mitjana aquest bon mariner, però els hi has de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé, el mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant els pescadors de l'Escala.

segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'Escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu, Boga, boga, mariner.

desplega veles en boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

altre grup que han recordat, el grup Gavina, amb Cançó de Mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto què hi feia aquest mariner en aquesta situació, a veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquestes són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Un marinero en el golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariner suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, potser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors, la melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués Cap de Creus.

Brau Mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau Pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country, del Jambalaya, hi trobem aquest tema, Mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Habana.

Com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional del cançoner popular català. Segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per la Garota d'en

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

Hem escoltat aquest Mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els hi diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El Mariner i la Xiqueta, per al grup Ultramar.

història del mariner i la xiqueta que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de que vostès es pensen. Segurament iran per un tema i ara n'escoltarem una altra que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pol. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'Orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Perafita número 1.
0: Ràdio Arenys, la primera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical convoquen la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies a l'escola i els col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I ahir els Mossos d'Esquadra van donar cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els va deixar avançar més. Quan els 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem encara de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit en la zona de l'incendi. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa durant aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. I ens n'anem fins a la Seu d'Urgell, que acull aquest diumenge 14 de juny la tercera edició de la Mostra Intercultural que tindrà lloc al passeig de Joan Brudieu. L'esdeveniment comptarà amb la participació de representants de 12 països. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
5: I ens ho explica el regidor de Solidaritat, Jordi Mas Ortega.
6: Què busquem és com ens agradaria a nosaltres que ens tractéssim si haguéssim d'anar a un altre país? Doncs també intentem des de la Seu ser una ciutat acollidora on tothom vingui d'on vingui pugui també trobar el seu espai i ens puguem enriquir amb la diferència.
5: Entre les activitats previstes hi ha sessions de contacontes amb narracions tradicionals de diferents cultures a càrrec d'Elisabet Galinde de Venezuela, Fàtima Zagrae de Marroc i Tafa Fati del Senegal. També es faran actuacions musicals i exhibicions de danses tradicionals. Pel que fa a l'ambientació musical, anirà a càrrec del grup Los Argentinos, mentre que hi haurà mostres de danses de Colòmbia, Bolívia i el Perú. La jornada es completarà amb un concert de música en directe del grup Son Latino. A més, els assistents podran gaudir de tallers de cultura popular. Com a activitat complementària, el dijous 18 de juny a les 7 del vespre, l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat acollirà la presentació del llibre Mares Migrants de Fàtima Saheb.
4: I encara en plana cultural, el Festival de Cinema Català FICCAT premiava ahir el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball d'Atac 12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició.
7: s'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Bon diumenge a tots. Bon dia a tots els aranyens, aranyenques, socis, socis de l'Esplai. Un altre retall amb vosaltres. I el farem en companyia d'aquí.
1: La Magda, i bon diumenge a tots plegats.
2: Hola, bon dia, sóc la Mari Carme.
0: Bon dia, sóc el Gabriel.
1: I avui tenim una convidada molt especial que, de fet, aquí a la ràdio, i tots el coneixeu, que és la...
3: La Rim García.
1: La Rim García, o sigui, ara li posarem una mica una música especial per ella i continuarem parlant.
3: Molt bé.

0: Bé, avui tenim entre nosaltres una convidada molt especial, com ja hem dit, una dona que dirigeix dos programes de ràdio amb una trajectòria feta des de la passió i l'amor de comunicar. Ens fa molta il·lusió conversar amb tu i descobrir què hi ha darrere de la veu i dels teus projectes. Benvinguda i gràcies per ser aquí.
1: Doncs moltes gràcies per convidar-me. És un plaer. Avui sé que amb una altra cadira ja m'agrada també. No haver de portar la batuta.
0: Sí, sí. Pues ja començarem, eh? Jo et faré unes quantes preguntes i tu em vas contestant. I em tant. Contestes el que vulguis, eh?
1: I tant.
0: Ah, no, no, depenent de la pregunta, però vull dir, si alguna pregunta no la vols contestar, no la contestes.
1: Ah, bueno.
0: Com va començar la teva relació amb la ràdio?
1: Doncs amb la ràdio va començar... Jo portava un grup d'Arins Viu i Conviu, i els hi feia teatre, i la Hadija Grip feia un programa Mediterrània. I em va dir perquè no venia a explicar el que jo sé fer, que són mandales, i després ja m'hi vaig quedar a formar part de la trup. I res, feia, bueno, cadascú deia una mica de la seva història. La Hadija va marxar, sí, a Anglaterra, i el Josep Bayo em va demanar si volia continuar portant-lo jo. Jo vaig demanar al grup, el grup em va dir que sí, i fins avui.
0: I fins avui. O sigui, amb aquest... I després vas continuar amb un altre programa, que ja també en parlarem, sí, perquè actualment estàs fent el programa de dones.
1: Sí,
0: ja dones. També fa molts anys.
1: Sí, també fa uns... Ara no me'n recordo exactament. Jo mai és que me'n recordo, però deu fer 7 anys o així també que ja faig el dones. Sí. Sí, sí. També va ser això, una proposta que jo li vaig fer a... Jo sóc molt guerrera, no? I en aquest sentit de les dones sempre he estat amb el punt, no? De dir que hi ha moltes coses que encara no funcionen com haurien de funcionar.
0: Yeah,
1: I aleshores, doncs, li vaig proposar de fer un programa de dones, parlar, sí, de les dones, sobre les dones, i que vinguin dones. I li va semblar bé.
0: Això amb el Bayo. Encara hi havia el Bayo.
1: Sí, sí, encara, sí, sí, hi havia el Bayo, quan van, sí, començar el Dones. Estava encara el David Valverde,
0: sí,
1: de tècnic, que va ser el que va buscar amb ell, vam crear el programa. Ell em va ajudar a crear el programa de Dones. Sí, sí, sí, sí. Ara, sí, el tenim volant,
0: sí,
1: molt alt.
0: Sí, sí, bueno, de quan en quan així a RAC1 ell, sí, envia,
1: sí,
0: fotos.
1: Avui tenia fotos penjades. Sí, sí,
0: sí, sí, sempre, des del 15è pis sempre diu la foto aquesta.
2: Ara, però... ha marxat, però...
1: Sí, eh? Sí, sí, avui s'ha, sí, acomiadat, sí, sí, sembla...
0: De RAC1?
2: No, no, del pi, no, de la planta 15.
0: Ah, de la planta 15. I ara en, sí, quina planta va?
2: Ah, la... Hem baixat, mira, avall.
1: Sí, perquè, sí, ha posat, sí, la foto. Ja no tindré, ah, més aquestes vistes.
2: No tindrem aquestes vistes.
0: Sí, sí, sí, sí, o sigui, bueno,
1: bueno.
0: I recordes algun moment clau en què vas pensar això és el meu lloc, o aquest és el meu lloc?
1: A veure, a mi m'agrada molt comunicar. I aquí és un lloc idoni per comunicar. I a part d'això... Aprendre. Si jo repasso una temporada a tota la gent que ha passat pel programa i tot el que jo hi he après i tot el que jo li he pogut preguntar, perquè li pregunto coses, sí, que interessen a tothom, però bàsicament a mi, doncs és un luxe. Sí, és, clar, un luxe. I poder, clar, comunicar, clar, a mi m'encanta. Sí, sí, sí, sí.
0: T'agrada molt sentir com la ràdio t'ha anat acompanyant, o sigui... Ara m'agradaria entrar una mica en els programes que fas. Per exemple, et pots explicar breument de què tracta cadascú d'aquests dos programes que portes a terme?
1: A veure, jo al llarg dels anys vaig aprendre que en comptes de tenir molts col·laboradors i que cadascú portés,
0: sí,
1: el que era és que cada un tingués un dia a la setmana i pogués dedicar-se ell al que volgués fer. Aleshores vaig crear seccions.
0: Sí.
1: I això em funciona moltíssim perquè la persona que ve... tracta i fem el que ella vol, no?
0: Sí.
1: Per exemple, en Mediterrània tinc el pas a pas, que està fet des de la salut des de la salut. Hi ha un metge i dos terapeutes.
0: Perdona, que sempre són els mateixos?
1: Sí,
0: o sempre?
1: No, sempre són els col·laboradors. Poden portar, sí, convidats,
0: ja,
1: però ells són els mateixos.
0: Són els mateixos,
1: sí,
0: sempre.
1: Sí. Després està el de Som Tots, Som Cultura, que aquest jo em vaig deixar dos per poder jo, perquè si no em quedava molt lligada i no podia portar qui jo volgués.
0: Sí.
1: I el Tots Som Cultura, doncs aquí venen, doncs això, gent de tots els àmbits de la cultura. Yeah. I és una entrevista personal i de feina.
0: Yeah.
1: És a dir que... Després hi ha un altre, que és el que vaig fer aquest dimecres, que és Converses amb Miguel Iribarren, que és el que va fundar l'editorial El Grano de Mostaza, que són tots llibres d'espiritualitat i de creixement, sí, personal... I fem converses amb Miguel. Aleshores, ell pot portar un convidat o un llibre, aquesta setmana ha portat el de la consciència del David R. Hawkins, i parlem sobre el llibre. Comencem amb una meditació, igual que pas a pas, per sí. sintonitzar les energies, i després xerrem. I l'últim, que és de que va néixer Homes, d'aquí va néixer Homes, sí. perquè jo pensava, s'ha de parlar d'Homes. I vaig buscar, i vaig trobar, en la pandèmia, quan estaven tancats,
0: sí.
1: un grup que és una associació d'homes igualitaris, que és de Catalunya. Vaig contactar amb ells i em van dir que sí, de fer la ràdio. I van sí. començar a fer-lo per Zoom. I no ens coneixíem, imagina't. I després ja, quan van venir, ara venen un cop al mes,
0: sí.
1: i ells porten una persona, i és els homes, les noves humanitats d'homes,
0: sí.
1: però vist des de la cura. O sigui, el canvi que els homes han de fer per ser més... tenir més cura d'ells mateixos i dels altres, no? Perquè ha estat molt la imatge del que emana, del sí, que dirigeix, sí. el potent, el fort, sí. i no cal. I vull dir, són aquestes quatre setmanes, i si hi ha cinc, faig un gent de ràdio. Yeah. I aquí convido gent de programes.
0: Sí,
1: i fem
0: sí.
1: una tertúlia dels programes sí, per promoure els programes de la ràdio.
0: Això és
1: de
0: molt interessant, nostra, de la nostra ràdio.
1: De la nostra sí, ràdio, d'una visibilitat.
0: I això no et complica el fer dos o tres coses alhora? Vull dir, alhora...
1: Diferents.
0: Diferents?
1: No, perquè no. jo ja tinc reglat. Aquesta sí. setmana toca això, i té més la seva sintonia, sí. ho té tot. Em va costar quan ho vaig engegar.
0: Sí.
1: Però una vegada està engegat, roda sofà, jo, toca aquesta setmana, sí. què fem?
0: Ah, bueno, sí, clar.
1: Què fem?
0: Sí.
1: I aleshores, quines músiques sí. vols? Com sí, sí, ho muntem? Sí. I normalment m'ho munten.
0: Sí.
1: Quan hi ha col·laboradors, m'ho munten, ells.
0: Bueno, clar, és que tu tens col·laboradors, que això és clar, una sort,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, clar. I que han anat canviant al llarg sí. dels temps, perquè, per exemple, hem tingut molts anys en Dones i Salut a l'Anna Jané, que hem treballat moltíssimes coses de la salut de les dones, però va arribar un punt que per feina ella i perquè ja havíem treballat tant d'ella,
0: sí.
1: que bueno, vam dir canviem de persona, i han vingut, o va venir la Gisela, que va parlar des de la bellesa i des de les cremes i tal,
0: sí.
1: i ara tinc una altra, que és l'Alba Miralpeix, que estem fent un treball de la menarquia, o sigui, les nenes quan comencen a tenir la regla,
0: sí.
1: l'evolució, el pas de la sexualitat i tot això... Bueno, maquíssims, són programes. I, bàsicament, són elles. Jo els hi pregunto, bueno, què tractarem, com ho farem...
0: Sí.
1: I, clar...
0: I elles
1: jo condueixo el programa...
0: Tu condueixes, però elles ja...
1: Aquest sistema a mi em funciona. El tinc aplicat també a dones, i això
0: sí,
1: se'n va,
0: No, no, per això et dic, perquè, esclar, és que el complicat, a vegades, és trobar cada setmana un convidat diferent i un
1: assumpte diferent. I amb la mateixa gent de sempre, vull dir, tot i que jo recomano a tot el que col·labora amb mi o a tota la gent que fa ràdio, jo els hi recomano. Poseu-vos ulls de reporters. Què vol dir això? Fer clic. Jo porto els ulls de reporter i en qualsevol lloc o en qualsevol moment jo puc veure algú que jo li preguntaré, vols venir a la ràdio?
0: Sí.
1: I normalment
0: sí.
1: hi ha molt poca gent que et digui que no.
0: Que no.
1: Molt poca.
0: Sí, sí.
1: Tothom... Ah, pues vale, sí, no m'ho han fet mai, no hi he estat mai, ai, em ve de gust.
0: Sí.
1: I venen amb aquell pessic i dic, res, res de pessic. Aquí a la que comencem se t'ha anat el pessic.
0: Sí,
1: I,
0: clar.
1: I quan s'acaba l'hora, sí. dius, ai, ja s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat.
1: Dic, sí, ja s'ha acabat. Que ràpid, ja t'ho he dit. I aleshores d'aquí poden sortir persones que també els agradi fer ràdio. I aleshores pesques més gent per altres vegades o...
0: Hi ha algú que t'ha inspirat o t'ha acompanyat amb aquest tema de la ràdio? Alguna persona, algun personatge?
1: Saps què passa? Que escolto molta ràdio, però entrevistes.
0: Ja.
1: Escolto moltes entrevistes de diferent gent.
0: Sí.
1: I aleshores pesco d'aquí, pesco d'allà, agafo idees per aquí, agafo
0: idees
1: per allà.
0: Que això és interessant.
1: Sí, sí, i les aplico.
0: Clar.
1: I aplico les que em van bé.
0: Bueno, clar.
1: Aplico les que em van bé. I una cosa que té els meus programes és que són tertúlies.
0: Sí.
1: Són tertúlies. Tu has estat i és una tertúlia.
0: Sí, sí, sí.
1: Aleshores, en una tertúlia, un dia jo em vaig plantejar, perquè he entrevistat gent molt famosa, molt. I quan em preparaves, deies, mare de Déu, jo com entrevisto aquest senyor, que és tan reconegut i tal. Aleshores, em vaig plantejar i vaig pensar, no, has d'entrevistar la persona, i la persona és com tu.
0: Sí, clar.
1: I quan em vaig fer aquesta reflexió, o quan vaig tenir aquí el Pàmies... I vaig pensar, uau, el Ricardo Orozco, i vaig pensar, uau, no? I vaig pensar, ai, aquí és segur d'on estàs tu. A veure, per què fas la ràdio? Perquè t'agrada, no? Perquè t'ho passes bé, no? Doncs disfruta. I des d'aquell dia...
0: Ja.
1: No.
0: Ja et vull preguntar una cosa. Com aconsegueixes aquests convidats?
1: Ja t'ho dic. Amb els ulls de reporter...
0: Vas, i a més tu els hi dius, per exemple, en el Sergi Pàmies, per exemple...
1: Sí, sí. Sergi Pàmies tenia una col·laboradora en aquells moments, que era la Míriam, Míriam Sant Romà, sí, que tenia contacte amb ell. I ell el va trucar... I...
0: Bueno, clar,
1: Hem tingut a la Ruscalleda també aquí. Vull dir, tinc molt coneguda, sí, com gent del carrer.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: En dones hi ha una secció que es dones com tu, sí, i com jo.
0: Sí.
1: Dones.
0: Sí.
1: I poden ser pues, gent amb molta fama o gent, no? Perquè sí, totes les persones, totes les dones tenen una història que pot ser un exemple per escoltar-la.
0: Sí.
1: I que ens poden aportar coses a la vida. Sí. O sigui que jo no miro si
0: és coneguda. I les històries generalment són bones, eh?
1: Sí.
0: Les històries sempre són bones.
1: Perquè és com a tu. Sí, els hi pregunto una mica sí, la seva vida per... Clar. Però sobretot per explicar allò que ells volen explicar.
0: Ja.
1: Perquè, clar, jo puc investigar la seva vida i puc preguntar coses que no els hi vingui de gust.
0: Sí, clar.
1: I aleshores, no. Aleshores, jo prefereixo que em diguin per on va i jo estiro del fil aquell, però no d'un altre.
0: I tu què opines de la ràdio d'avui en dia, de l'era digital i tot això?
1: Mira, jo això és com els llibres. A mi m'agraden els llibres de paper.
0: Sí.
1: Ara, aquest dia es marxaré i em portaré un e-book.
0: Ja. Yeah.
1: Per què? Perquè m'és molt més pràctic.
0: Bueno, clar.
1: Porto els llibres...
0: Sí, no fa bulto.
1: No fa bulto, sí, el puc llegir en qualsevol lloc i tal. No? Però a mi m'agraden els llibres. Sí. Però la ràdio és el mateix.
0: Sí.
1: De la ràdio a mi m'agrada la veu. Ara, no et diré que si poso el YouTube i miro alguna entrevista que també fan de ràdio, però hi ha imatge, doncs també me la miro i veig la cara que posen. I per tant, si aquí d'algun programa els gravem, doncs tampoc no em molesta. Doncs va, no? També és una altra manera. És un que ens hem d'adaptar a les noves tecnologies. Espero que la ràdio, com els llibres, no es perdran. La ràdio, àudio, i els llibres en paper, això no es perdrà, per molt que...
0: I la ràdio amateur, aquesta que fem nosaltres, tu, jo, tots plegats, a qui ajuda? O va bé per tothom? O sigui, té un valor especial?
1: Home, jo penso que és igual que la que fan les grans emissores. I et diria més. Jo penso que és més bona, perquè és més propera, perquè el que expliques és de l'entorn, i a més, no va amb aquell guió, perquè jo, mira, vaig entrevistar el Toni Cruanyes.
0: Sí.
1: I jo anava amb el meu ritme, tranquil·lament, anàvem parlant, tal i qual. I en una parada de música em va dir... Diu, al principi pensava, mare de Déu, que lent que va això. I després t'ho agraeixo.
0: Sí.
1: I després m'adono perquè estic disfrutant de l'entrevista, perquè no vaig amb un coet.
0: No.
1: I això m'ho va dir el Toni Cruanyes. Vull dir que les grans ràdios van amb un guió molt fet, aquelles preguntes tenen preparades i d'allà no et surten, i jo vaig una mica... Hi ha un guió, però si l'entrevistat o la persona o el tema se'n va cap a un altre lloc, doncs ens anem cap a un altre lloc,
0: i
1: no hi ha problema.
0: I a veure on va parar, perquè a vegades és interessant on va parar un lloc.
1: Si no recondueixes, però sempre és interessant.
0: I tant.
1: Aleshores, això jo penso que la gent que ho escolta se'ls hi fa proper. Per tant, penso que té un valor, clar que té un valor. Sí, un valor. I a més, aquí Ràdio Arenys, que fan tants col·laboradors, i cadascú del seu pare i de la seva mare, vull dir que és un ventall molt, molt gran. Penso que és bo.
0: I ara et voldria fer una pregunta que faig a moltes persones que a vegades venen. Si tu poguessis entrevistar amb una persona viva o morta, o sigui, tant dona com home, a qui t'agradaria entrevistar?
1: Ai, no ho he pensat, perquè realment quan jo vull entrevistar algú, lluito per fer-ho.
0: Si és viu,
1: I si no és viu...
0: A qui t'hagués agradat entrevistar, si no és viu?
1: Si no és viu. No. De fet, si tinc algú, no. I si no, si és mort, faig història. M'aniria i buscaria
0: i
1: recordaria el que ens va portar, el que va fer. No tinc una cosa d'allò dependent és que aquell... Perquè normalment, com em vingui de gust algú,
0: El persegueixes?
1: Fins que... Persegueixo que vinguis, sí.
0: Per això.
1: Sí, bueno, el Toni Cruanyes, vull dir, va ser... Estava el Josep Torrents.
0: Sí.
1: Estàvem escoltant la presentació del llibre de la Vall de la Llum. I a l'Odeona Canet.
0: Sí.
1: I jo vaig pensar... I si li pregunto? Però clar, vaig pensar... Ui... I baixo i parlo amb el Josep. Dic, digues-li! Em va dir ell, jo pensant que ho faríem els dos.
0: Sí.
1: I li dic... Diu, sí, sí, et dono el telèfon i parlem i tal. I em va donar el telèfon, una cua enorme de gent allà esperant per firmar, i a mi em va passar pel davant, vull dir... I li dic al Josep, ja ho tinc. Diu, ah, vale, doncs ho faràs tu. I bueno, ho faré jo.
0: No.
1: Vull dir que no.
0: Jo t'admiro, per això, amb tota aquesta gent que portes.
1: Bueno, però és una mica en perdre la por. Vull dir, i no tenir vergonya de demanar a la gent que vingui.
0: No.
1: Vull dir, és allò, és atrevir-te a si m'agrada, jo li dic. El dimecres li deia al Miguel, està fent una teràpia que es veu que és interessantíssima. Dic, convida'l que vingui. Oh, és molt ocupat, què tal? Dic, Miguel, posa't els ulls de reporter. El noi el tens, pregunta-li. És molt ocupat. Bueno, ja buscarem la manera, no? Però si és interessant, per què no?
0: Clar,
1: provar-ho.
0: Perquè tu, a més, fas el biocabaret, no sé ben bé què és exactament.
1: Que no, jo faig cabaret. Fem una actuació de cabaret un cop a l'any.
0: Amb un grup que us dieu Les Mandarines.
1: Uh-huh.
0: Això de què va? A veure, explica-ho.
1: Això va néixer l'any 14 a l'Ateneu, d'aquí d'Arenys, quan la Marta Mora, que és del grup de Les Divines, després de fer un teatre a l'estiu amb ella, va dir, jo a mi m'agradaria començar un cabaret. I jo vaig pensar, ah, vale, jo m'hi apunto. I vam buscar gent, i clar, la Marta va començar a fer, i aquell l'any següent, el 15, vam actuar a l'Ateneu.
0: A l'Ateneu.
1: Aleshores no érem Les Mandarines encara, era un cabaret. Per què bio? Perquè la preparació que fem és biodança. O sigui, nosaltres, per arribar a fer un espectacle, això són els últims mesos.
0: Sí.
1: Però nosaltres el que fem és molt joc entre nosaltres. Trobar-te tu amb tu mateixa, trobar amb l'altre, trobar la feminitat de dona, posicionar-te, ballar, disfrutar, riure. I després cada una va portant què voldria sortir a l'espectacle. Quines qualitats té ella per oferir.
0: Ja. I llavors feu...
1: I aleshores un dia va sortir una, va dir, Les Mandarines, perquè som una pinya i totes som els grillets de la mandarina.
0: Totes apretadetes.
1: Sí, totes enganxadetes. I des de llavors som Les Mandarines i actuem. I aquí en el principal, un cop a l'any, ens esperen. Vull dir, hi ha gent a Arenys que ens espera. I ara ja portem dos anys, des de que va començar a obrir-se l'Odeon, a Canet, que ja també hem actuat dos anys. Ja tenim per aquest el tercer espectacle. O sigui, l'any passat vam fer un de 2 hores... perquè eren 10 anys de cabaret.
0: Sí.
1: I dic bio perquè explico
0: que
1: no és un cabaret a l'uso. Hi ha molt de comunicació entre nosaltres. Jo recito poemes i són poemes de sentits, de dintre.
0: Sí.
1: Saps? Vull dir que, bueno, però, que té un plus.
0: Poemes propis?
1: Sí, sí, poemes propis.
0: Caram.
1: Tinc la gran sort de que els meus poemes es posen al públic i, a més, en coreo. En coreografia.
0: Per això.
1: Sí, puc donar gràcies.
0: I a part de tot això, tens el... Perquè tu, a més...
1: Bueno, i el cabaret t'ajuda a créixer, a deixar anar l'ego.
0: Yeah.
1: I moltes històries d'aquestes, buah, i a perdre la vergonya. Bueno, hi ha moltes coses que pujar a un escenari...
0: Tot això t'ha ajudat també amb la ràdio.
1: Bueno, s'han complementat.
0: Bueno, sí, per això que ets més llançada, eh?
1: Jo sóc de mena.
0: Sí, sí, sí.
1: Després de que ho he fet, penso, mare, des d'on t'has ficat. Però ja ho he fet, no?
0: Sí, sí.
1: Vull dir que...
0: Sí,
1: ja,
0: per,
1: això
0: perquè...
1: i a més és molt tarannà.
0: Sí, sí, sí, perquè tu has estat mestra.
1: Sí, sí, 40 anys.
0: 40 anys mestra.
1: De profes, sí,
0: i, sí, sí,
1: sí.
0: I a part d'això, tens, a part de la ràdio i de... Tens
1: 40 anys de profe i 10 de diables.
0: Caram.
1: Jo he tirat foc a França, he tirat foc a Itàlia, he tirat foc al sud d'Espanya.
0: Caram.
1: Sí, sí, i anava jo de portant la coordinació.
0: Sí, sí. Però els diables d'on? De Canet o...?
1: De perquè Ripollet. Jo treballava a Ripollet, al Vallès, al Vallès Occidental,
0: i
1: bueno, va venir un que estava a fer de concerts a l'escola i em va entabanar. El Jordi em va entabanar. I 10 anys, jo li tenia pànic al foc, pànic. Doncs 10 anys tirant, repartint i tal. I quan vaig venir a viure aquí vaig intentar, però em vaig deixar un peu No et tocava ja.
0: I a part de tot això que arribes a fer, tens alguna afició, a part d'això que sigui completament diferent?
1: Home, llegir, passejar, sí. Xerrar amb els amics, sí. Aquestes històries que fem tots.
0: Pues que fem tots, més o menys.
1: Pintar, pinto també.
0: Ah, també pintes, veus? Sí. És que ets polifacètica, tu,
1: també pinto, m'agrada molt tunejar roba.
0: Sí?
1: Jo em compro roba i te la puc modificar.
0: Ah, sí?
1: Sí, li dono el meu... Ah, per exemple, aquest bosso, veus, això?
0: Ja sí.
1: Li vaig posar jo com un detallet així per cridar i coses així, no?
0: Sí. Això també ho feia jo, eh?
1: Sí?
0: Però amb roba, no com conto, roba de roba, eh?
1: Sí, roba de roba.
0: Jo me la comprava i me la tallava.
1: Clar.
0: Jo me'n recordo que la meva mare, anys, sempre em deia, no sé per què et compres coses, perquè després te les desgracies, sempre em deia, te les desgracies. Jo pensava, pues ara jo vaig a la meva manera.
1: Clar, això de desgraciar-les hauria de veure amb quins ulls ho mirem,
0: clar, és que sempre ho desgracies. Jo pensava, bueno, jo m'ho faig a la meva manera.
1: Jo m'ho continuo fent.
0: Sí, perquè com que m'ha agradat sempre cosir, pues jo feia els meus arreglitos.
1: Bueno, a mi em cosia sempre la mare i l'àvia. Jo arribava i em trobava la roba feta. Imagina si em tenia la mida feta. Però quan ja ella no va poder, vaig pensar, i com ho faré jo? I aleshores pues, compro roba aquí o allà i després jo me la decoro.
2: L'adaptes.
0: Sí, està bé.
1: Faig cosetes, les modifico. Bueno, això també és una cosa que m'agrada molt. Si no hagués sigut mestra, podia haver sigut dissenyadora de roba. Sí,
0: ja.
1: M'agrada.
0: Sí.
1: Més fàcil veure-ho.
0: Ja. I ja tens alguna anècdota especial que t'hagi passat aquí en directe amb alguna persona que hagis entrevistat?
1: Moltes d'aquestes que sona un mòbil,
0: sí.
1: En directe, i dius, mira per on està sonant un mòbil. Un altre dia, quan estàvem fent el canvi d'aquest estudi i no anaven els cables de sota, doncs el Joan...
0: Sí.
1: A sota la taula, aquest micro, aquí dalt, i jo dreta fent ràdio.
2: Ja m'imagino el Joan a sota la taula.
0: Sí.
1: Jo dreta fent ràdio, ja. Doncs vam continuar fent-ho com si no passés res.
0: Ja.
1: Coses d'aquestes, sí. O trobar-te un convidat que ha executat tot el tema, perquè sí... potser, sí.
2: Monosíl·labs.
1: Ui, sisplau, i aleshores és que dius, amb què omplim?
0: Nosaltres una vegada vam tenir fa molts anys un que encara és ara que ens hagi de dir alguna cosa. Jo mai havia patit
3: ni
0: tant.
3: Ni sí ni no, eh?
0: Ni sí ni no. No, va ser
1: però
0: una cosa...
1: Però era un cuiner i havia d'explicar receptes, saps? Sort que va venir la seva parella i, bueno, entre uns i altres vam aconseguir salvar el programa, però, bueno, clar, sí. Sempre hi ha, sempre passen coses.
0: Clar,
1: i és divertit.
0: Sí.
1: A més, en un directe és a mi m'agrada que hi hagi el directe, perquè li dona aquell plus, no?, que estàs allà.
2: T'equivoques.
1: I ho dic, mira, nois, aquí estem fent això i ens hem equivocat. I no passa res.
0: I què t'agradaria fer amb ràdio que no hagis fet encara?
1: Ui, tinc un projecte.
0: Va, explica. Si es pot explicar, explica'l.
1: Sí, tinc un projecte. A mi m'agradaria viatjar amb una furgoneta, amb una parella.
0: Així m'ho vas explicar. Sí, tens raó, explica-ho.
1: Doncs m'agradaria això i fer ràdio en ruta. I enviar-los.
0: Sí,
1: enviar els programes, no des de l'estudi, sinó des d'on t'estigui, no? Trobar coses que siguin interessants, persones que pugui entrevistar i anar-les enviant.
0: Com feia l'Espinàs amb els seus llibres, per exemple, que feia les rutes aquelles, tu faries amb ràdio.
1: Amb ràdio.
0: Està, home,
1: sí.
0: Clar.
1: Sí, això pues és una cosa que m'agradaria fer.
0: Va, que encara tens temps de fer-ho, que encara ets jove.
1: Bueno... Bueno, jove no, però bueno...
0: Home, i a més amb l'ànimo que portes, mare meva!
1: Jove no, però vull dir, sempre hi ha il·lusions i sempre hi ha projectes en el cap. I ara ja com amb mandarines estem ja...
2: Preparats.
1: Sí, estem començant a preparar l'espectacle d'aquest any, que serà el 31 de maig.
0: Ja.
1: Aquí al principal. Al principal. Sí.
0: I ja per acabar, quin consell donaries a algú que comenci ara? Home, uns, com ara nosaltres, amateurs, que comencin ara a fer algun programa. Quin consell els donaria?
1: Primer de tot, tenir clar què és el que vols comunicar.
0: Sí.
1: Primer has de saber que tu vols comunicar i què vols comunicar. Sí. Això és imprescindible. I després posar-te ulls de reporter.
0: Sí, això que dius
1: perquè
0: tu sempre,
1: trobes les entrevistes o els temes, els trobes en qualsevol lloc. I escoltar moltes entrevistes de gent que hagi fet.
0: Yeah.
1: O sigui, acompanyar-se durant un temps amb algú que hagi fet ràdio.
0: Yeah.
1: No? Com vam fer amb homes, que jo vaig estar acompanyant. Per què? Perquè li dones la seguretat, li dones el caliu i els tics aquells que són necessaris.
0: Sí.
1: però això sí, sí, bueno, jo ho he fet.
0: Yeah.
1: Jo he conduït, bueno, ara hi ha un programa que jo he donat peu per una persona que comencés, i va ser en el passadís de casa seva. Diu, vol dir que has fet un programa de ràdio? Diu, ah, sí? Dic, és d'homes. Ah, sí?
0: Sí.
1: Vale, pues apa.
0: O sigui, vas trobar també una persona atrevida,
1: però, No, no, però feia dies que jo movia, que jo movia fils, Primer li vas proposar als homes igualitaris. I em van dir que un que venien ja estava bé, que un setmanal que era molt per ells. I bueno, doncs buscarem un altre. Perquè trobava que un cop al mes és poc.
0: Ja.
1: Que havia de ser un setmanal. I em vaig trobar el David Herrero, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Em va dir que sí.
0: I continua.
1: I continua. Bueno, no continua. A més, la setmana que ve, el dilluns que ve, comencen en directe.
0: Ja.
1: Vull dir que... I a més, això els fa molta il·lusió. Perquè a més és que... És millor, perquè si la gent truca, el que toquen són temes molt interessants, i la gent pot trucar.
0: Ja.
2: A més, això és molt bo, que la gent truqui. Això, crec que és...
0: Jo és el que trobo a faltar aquí en, el nostre programa.
2: Doncs per què no truqui?
0: De que la gent ens truqui, que ens pregunti segons què, coses. Sí, perquè...
1: la gent els fa una mica de de respecte.
0: Sí.
1: Ha de ser gent que estigui acostumada, o, per exemple, un que truca moltíssim és el del dissabte, amb la Rosa Moner. Ja. Però és molt gent coneguda, que es coneixen entre ells.
2: Sí, perquè
0: diuen papetes, sí, perquè, esclar, diuen què?
1: I a més, són cançons que trien, que els dediquen, i, clar, és un programa que s'hi dona. Però els altres, per molt que els interessi el tema, perquè moltes vegades després m'ho han dit, quin programa el que heu fet i tal, però... després no truquen o no comenten.
0: Sí, a més, jo sempre he demanat, quan comencem la temporada, algú que ens vingui a explicar històries, la història, alguna història de la seva vida, que tothom en té d'històries.
1: Bueno, si tu vols fer històries, jo et puc dir qui.
0: Ah, sí? Sí. Ja m'ho diràs, eh?
1: Ara ja t'ho diré.
0: No, ara ja m'ho diràs.
1: Bueno, és molt bo, eh? Si et diu que sí, és molt bo.
0: Sí, ja m'ho diràs.
1: Mm-hmm. És molt bo.
0: Sí, ja m'ho diràs. I llavors farem una sorpresa aquí.
1: Sí, sí, no et dic qui, perquè igual diu que no.
2: Vaja.
0: No, per això que primer se li ha de preguntar.
1: Se li ha de preguntar amb ell, però jo l'he entrevistat amb ell.
0: Sí.
1: I va ser un programa xulíssim.
0: Ja.
1: Bueno, és que he tingut convidats que després surts i dius, uau... Bueno, el Joan també. Uau, quin programa avui!
0: Sí.
1: El Joan diu que sí amb el cap.
0: Sí.
1: Així és.
0: I tant. Pues Rim... Escolta, el teu nom és Rim o és un altre nom?
1: El meu nom, aquí a la ràdio em van conèixer com a Maribel.
0: El teu nom és Maribel?
1: Sí. De fet, el meu nom en el DNI és Maria Isabel. No em van dir mai Maria Isabel. Des de petita ja vaig ser Maribel. Però va arribar un punt que per escriure poemes, per pintar i tal, vaig buscar un que no fos tan comú, no?
0: I que fos més curt.
1: Bueno, que no fos... Vull dir que si algú em nomenés, sapigués que era era...
0: Perquè
1: em trobava, sobretot a metges i així, que tenien el mateix nom que jo i els cognoms, i dius, per favor, aquí s'ha de fer perquè buscaran una fitxa que no és. I dintre de Maribel vaig buscar lletres. I vaig començar a fer jocs. I va sortir Rim. Em va agradar el so.
0: I
1: després vaig buscar el que significava, perquè resulta que és un nom.
2: Sí.
1: És un nom àrab.
0: Ah, veus?
1: Sí, en Àfrica hi ha moltes dones que es diuen Rim. Sí. Dona d'ulls bonics.
0: Mira.
1: Sí, dona d'ulls bonics i l'animal és un antílop blanc. Sí, la simbologia...
0: Sí, molt maco.
1: Vull dir que va ser així que va néixer Rim. I aleshores ara és Rim. Que hi ha gent que encara em vol dir Maribel... per ell soc Maribel.
0: Pues moltes gràcies.
1: De res.
0: Per la teva generositat de venir aquí a compartir el programa amb nosaltres.
1: És un plaer.
0: Que continuïs amb la teva il·lusió i amb aquestes ganes de fer coses.
1: Doncs
0: i ens continuarem veient aquí a la ràdio, com sempre.
1: I quan vulgueu, i vulgueu venir o a Mediterrània,
2: o venim nosaltres, també.
1: Esteu convidats. I si faig una altra de gent de ràdio, esteu superconvidats al programa.
0: Doncs ens convidem mútuament.
1: Sí.
0: I et dic, t'agraïm moltíssim.
1: És que hem de fer pinya, gent de la ràdio, la família de la ràdio.
0: I tant. Que aquí hi ha una bona família, amb aquesta ràdio. Una bona família.
1: 100 i pico col·laboradors.
0: Per això.
1: És una passada, és una bestialitat. Pues res, pues que vagi gràcies. Molt bé. Gràcies per convidar-me. I ens veiem.
0: I ens veiem, i tant.
1: I ens parlem.
0: I ens escoltem. Sobretot ens parlem i ens escoltem, eh?
1: Molt bona tarda.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Adéu-siau.

0: Doncs continuem amb allò del cinema, que era un ritual, que teníem que anar empoleinats els diumenges i tot això, com seguim una mica la sèrie aquesta, no? I, per exemple, abans que comencés la pel·lícula, i abans fins i tot dels anuncis, al cinema passava una cosa que tothom esperava, o patia, que era el nodo.
1: Ui.
0: S'apagaven les llums, la sala quedava en silenci i apareixia aquella música solemne, inconfundible. Només sentint-la ja se sabia que tocava. El nodo no era una pel·lícula, però tampoc no es podia evitar. Venia abans de tot, abans de l'argument, abans dels actors, abans de la ficció. Era obligatori a totes les cinemes, a totes les sessions. I explicava un país que no sempre coincidia amb que la gent veia quan sortia al carrer. S'hi veien inauguracions, desfilades, pantans, autoritats, saludant. Collites extraordinàries i somriures eterns. Tot semblava anar bé, sempre, a la sala, però el públic reaccionava a la seva manera. Alguns miraven en silenci. Altres aprofitaven per acabar de parlar. Hi havia qui feia bromes fuixetes i qui esperava pacientment que allò s'acabés d'una vegada. Per a molts nens, el nodo era gairebé tan impactant com la pel·lícula. No s'entenia tot, però s'entenia que allò era seriós, important, i que no es podia comentar gaire. Quan finalment acabava, la tensió es desfeia. Algú tossia, algú reia. I llavors... Sí.
1: I aquell que sortia que tenia... Que tenia aquella veu.
0: I llavors, sí, comentava la pel·lícula de veritat. Començava la pel·lícula de veritat. I amb els anys el nodo va desaparèixer. I amb aquella estranya sensació d'haver passat primer per la realitat oficial, abans d'entrar al món de la ficció. Avui el recordem com una curiositat històrica, però durant dècades va formar part inseparable de l'experiència d'anar al cinema. Perquè abans de somiar amb Hollywood, tocava mirar la pantalla i escoltar què deia què passava al país, encara que de vegades no s'assemblés gaire al que passava de veritat.
1: Amb la realitat.
0: Després, si continuem... I ens recordem les sessions dobles i les...
1: Hombre!
0: Jo me'n recordo que entrava, que la pel·lícula estava començava.
1: I per tu enganxava.
0: No, però quan veies que hi ha... I això ja ho heu vist, me n'anava.
1: Amb la meva àvia, havíem vist com dues sessions seguides, el meu pare ens havia vingut a buscar al cine... I me'n recordo amb l'acomodador, a veure on érem, i què feu aquí tantes hores a dins del cine,
0: eh? Era sessió contínua.
1: La meva àvia deia, voleu dir que això no ho hem vist, ja? I l'altre deia, no, iaia, no.
0: Diu que hi va haver una època en què pagar una entrada volia dir entrar en una tarda que semblava no acabar-se mai. Era la sessió doble. Dues pel·lícules al preu d'una. I entremig, potser un tràiler, un descans breu, algun anunci. Però sobretot, hores, moltes hores. La gent hi entrava quan començava i quan ja havia començat. I no passava res. Un es quedava fins que tornava a veure l'inici de la primera pel·lícula. I llavors marxava satisfet, com si hagués tancat un cercle. A les tardes de dissabte o diumenge, els cinemes s'omplien de joves, de famílies, de colles d'amics. Era refugi quan plovia. Era distracció quan no hi havia gaire cosa més a fer. Era aventura sense moure's del barri. Les butaques cruixien, algú compartia caramels i sempre hi havia aquell moment en què la sala quedava en silenci absolut, enganxada a la pantalla. Dues històries seguides volien dir dos viatges, potser una de romans i una altra de l'oest, o una comèdia i un drama. Sorties del cinema amb el cap ple d'imatges barrejades, com si haguessis viscut més d'un dia dins d'una sola tarda. I el temps passava diferent. A dins no hi havia rellotges. Només la llum de la pantalla marcava el ritme. Quan finalment sorties al carrer, ja era fosc. O potser encara hi havia sol, però semblava un altre dia. La realitat feia un petit impacte després de tanta ficció. Avui tot és immediat. Triem, parem, avancem, però aleshores la sessió doble ens ensenyava una cosa gairebé oblidada. La paciència de deixar-se portar. Perquè aquelles tardes eternes no eren només cinema, era temps compartit, sense presses, sense comandament ni distància. Només una pantalla, dues històries i tota la tarda per endavant.
1: I tant, mare meva.
0: Jo me'n recordo.
1: I tant, i tant, sí, sí. I tant. I això de que els seients cruixien...
0: Clar.
1: Sí, perquè hi havia... Jo n'anava a un que eren de fusta. No eren acolxats, no? Sí. Aquests de dos pel·lícules...
2: N'hi havia pocs acolxats.
0: Per això, no, era no, fusta. No.
2: Home, si anaves a un cursal...
1: Sí, bueno,
2: si
1: n'hi
2: de...
1: D'estreno. Bueno,
2: sí. D'estreno, que
0: però
2: deia.
0: Però si anaves allà a la Gràcia, allà... No, recordes que hi havia aquella comèdia, allà, allà, allà al carrer Gran...
1: Bueno, jo me'n recordo...
2: Comèdia.
0: El comèdia.
2: Sí, sí. Allà anàvem sols amb el meu germà i jo.
0: Sí, això, comèdia.
2: Ens acompanyava la meva mare i ens venia a buscar.
1: Aquest jo no l'havia vist a Gràcia. On
0: sí,
1: era, home,
0: allà...
2: Al racó, al costat de la iglésia.
0: A l'iglésia, a baix.
1: Quina iglésia? Quina iglésia?
2: Sí, va, Santa Maria.
0: Santa Maria. No, el tia a l'hotel aquest de baix dels Jardinets.
1: Ah, vale, al Fuster.
2: Allà,
1: a
2: darrere, allà,
1: darrere,
2: allà,
1: Fuster.
0: Allà estava.
1: Ah, vale, vale, sí, sí. Vale.
0: No coneixies aquests?
1: No.
0: La comèdia?
1: No, no.
0: Sí, sí.
1: Però és que diria...
0: Però no
1: quan...
0: comèdia. No comèdia,
2: no comèdia de
0: la Gran Via.
1: No, no, no, però jo vull dir que quan jo vaig anar a viure allà,
0: ah,
1: aquest
0: vale.
1: cine ja no hi era, em sembla.
0: Ah, vale, vale.
2: I si voleu us explicaria un dia una història del meu germà i meu
0: sí.
2: a dintre del cinema.
0: Sí, sí.
1: Bueno, un dia que fem veritat o mentida ens ho expliques. Ara, sí, sí. No, ara no ens...
2: No me'n recordaré ja.
0: No te'n recordaré.

0: Avui porto una recepta de bacallà a l'estil...
1: M'agrada.
0: M'agrada. Portuguès. I es diu Gómez de Sá. Bueno.
1: Gómez? Gómez?
0: Gómez.
1: Gómez?
0: Gómez amb S.
1: Ah, no.
0: Bé, a veure, necessitarem 600 grams de llom. Bueno, això per 4 persones. Oli d'oliva, 3 dents d'all, 4 cebes, 800 grams de patates, olives negres, 2 ous d'usos, 200 mil·ligrams de llet, julivert i sal. Dessalarem el bacallà durant 48 hores canviant-li l'aigua. Però bueno, això ja no cal que ens entretenim perquè ja ens el venen a punt de sal. Quan tenim el bacallà dessalat, posem una olla de foc, una olla, i li afegim aigua bullint fins que es cobreixi, deixant-ho coure 15 minutets. Ho escorrem amb una taula, bueno, a la taula amb paper de cuina, i ho esmicolem, com se diu, com si fos esqueixat.
2: Ja. Yeah.
0: Llevant-li la pell i les espines. Aleshores, el col·loquem en un bol i li afegim la llet temperada, deixant-lo marinar durant una hora. A altra banda, coem les patates amb pell, en aigua, en un pessic de sal, fins que, en punxar-les, ja veiem que el ganivet s'enfonsa i es desprèn. Serà depenent de les patates uns 20 minuts perquè quedin cuites, i depèn de la mida. Les deixem a temperar, els hi traiem la pell, els traiem a rodanxes d'un centímetre de gruix, coem 2 ous i els pelem. Piquem les cebes a tires i els alls i ho col·loquem en una cassola. Millor que serveixi també per portar a fer el resto del menjar i ho podrem portar a la taula, perquè és un menjar que s'ha de menjar en recient tret del foc.
2: Molt bé. Ah, ja està?
0: No.
2: Ah,
0: no.
2: Vale.
1: Oh. Que això va freda.
0: I dic que piquem les tires de ceba, els alls, i ho col·loquem en una cassola, que sempre, això, que també serveixi per portar al forn. Així ens evitem tacar una altra olla. Això sembla escrit per mi. A més, afegim l'oli, sofregim les cebes durant 15 minuts, fins que estiguin tou els alls i les cebes. Un cop passat aquest, escorrem la ceba en un plat i comencem a preparar les capes de la nostra recepta. Prescalfem el forn amb calor a dalt i a baix i grill. I llavors anem fent capes de la verdura, cebes, altra vegada bacallà, i fins així, anar fent les capes. Llavors ho posem al forn durant, això més o menys, quan vosaltres veieu, a grill a 180 grams. Se serveix molt calent i el traiem del forn. I el servim tret amb la mateixa cassola
2: ja servir, ja menjar.
0: Ja menjar.
2: Molt, molt bo. Vinga, ara un de ben curtet,
1: un postret, eh? Un postret.
0: Una cosa curteta.
2: Sí.
0: Pues, t'ho guardem pel proper dia.
2: El què?
0: A la recepta de...
2: Ah, vale, vale.
0: Del Gabriel.
1: Oh.
0: Truc, abans de servir un plat, com fa fred, que de vegades diem, carai, només tirar el menjar al plat ja se refreda.
2: Sí.
0: Truc, que va molt bé, a sota l'aixeta d'aigua bullent, sí, escalfem el plat. Sí. I llavors hi posem la sopa, la verdura, el que sigui, i es manté més calenta.
2: I no es pot posar una miqueteta al forn?
0: El
1: microones.
2: Sí.
0: Ah, sí, clar.
2: Anava a dir, perquè, esclar...
0: Sí, clar,
2: tu,
0: clar.
2: Tu, això de remullar-lo, el tens que secar...
1: Llavors tens el plat...
2: Clar, llavors el tens que secar massa feina, tu.
0: A veure, una altra cosa. El bacallà, no sé si sabeu, que és un dels peixos que congelats més utilitzats als fogons dels grans cuiners. Mira, l'altre dia això ho deia, que, per exemple, anem a un restaurant que té una fama i tot el que ens estem menjant...
2: Que té estrelles Michelin,
1: estrelles,
2: vaja.
1: Sí.
0: I tot està congelat, el que ens estem menjant. Si no sé, un peixet fregit. Però vull dir que si no... I diu que...
2: Ara també deixes els grans cuiners, els deixes per terra, eh?
0: No.
2: Que si tot és congelat...
0: És aprofitar-ho. Magda, si tu tens un bacallà i el tens en remull, l'has de fer.
2: Sí.
0: Pues, en canvi, si el tens en remull i el poses en congelar,
2: sí,
0: el tens sempre a punt de poder-lo cuinar.
2: Sí.
0: Jo no he deixat malament els cuiners.
2: Vale, vale. Vale, vale. Ja està. No. Vinga.
0: A veure, una altra cosa. Els cuiners també utilitzen molts trucs per les salses. Un d'ells, la maionesa, que molts ja ho sabreu. Quin és el truc de que la maionesa mai falli? Que tots els ingredients tinguin la mateixa temperatura.
2: Això sí.
0: Sí. Perquè
2: no, com l'ou sigui fred, ja no...
1: Llavors què passa? No lliga?
0: No,
2: no, es talla de seguida.
0: Es talla de seguida.
2: Sí, sí. I ja està, eh?
0: Ja està.
2: Ja està.
0: Molt bé, doncs vinga.
2: Per hoy ja està. Vinga. Bé, i ara una curiositat de les mil i una curiositats de Catalunya i la seva història. Ara us parlaré de sortir de la cova. Avui en dia es diu sortir de l'armari. Però, bueno, a l'època es veu que es deia sortir de la cova.
1: Això no
2: ho Les llegendes i rituals per canviar de sexe han estat més o menys amagats al llarg de la història, depenent del grau de repressió social que se suportava. Al llarg del temps, les pràctiques sexuals diferents de la heterosexualitat han anat passant de l'acceptació al consentiment amagat, a la persecució social i, fins i tot, a la persecució institucional. Moltes vegades, el pas del consentiment amagat a la persecució institucional estava motivat per causes polítiques. A partir del segle XII es va començar a parlar de pecat contra natura i, a partir del segle XV, la Inquisició va usar la sodomia com a excusa per a la lluita contra altres civilitzacions permissives amb l'homosexualitat com la musulmana. Però les llegendes i rituals per al canvi de sexe han previscut al llarg dels segles i mostren que no és senzill dominar la vida sexual del poble. Dalt de la població de la

0: Ningú sap quan et sorprendrà el cel. Només el papa en té notícia i s'anunciarà al poble amb un toc de campanes especial al vespre. Des del toc de campanes fins al vespre següent, el món deixa de respondre a les lleis ordinàries i podem ser testimonis de fenòmens sorprenents. Fins i tot podem demanar un canvi de sexe si recitem l'oració adequada a mitjanit. O sigui, imagina't, eh? I diu que també a l'arc de Sant Martí, qui aconseguís passar per sota de l'arc de Sant Martí, podia canviar de sexe. La llegenda, estesa per tots, per tota Europa, recollia el desig d'allò impossible. I diu, si l'homosexualitat no en tenia prou amb la penalització social, va haver d'arribar al franquisme per penalitzar-la judicialment i posar ordre de manera institucionalitzada. A l'any 1954 es va reformar la Llei de Vagos y Maleantes i s'hi va incloure explícitament la homosexualitat com a delicte. La llei va ser substituïda l'any 1970 per la Llei sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. Bueno, aquesta és una mica la història, així posada en broma, de totes aquestes històries, sí. Però ja sabeu, eh?
1: Però hi era, això.
0: Però hi era, eh? M'ha agradat molt el sortir de la cova, eh?
1: Sí, sí, jo no ho havia sentit. Sí.

0: I ara amb la meva sort... Sí, per... ara amb la meva sort, perdoneu, de ginestar, donem per acabat el programa. Avui hem tingut la sort, i repetim la sort, de tenir aquí a la Rim Garcia, que és una dona de ràdio, eh? Ben bé una dona de ràdio, li agraïm moltíssim, perquè sí. És dinàmica, té, bueno, és una simpatia. I gràcies, com sempre, també al nostre tècnic, el Joan Bosch. Ja sempre ens acomiadem de tots vosaltres i us esperem diumenge que ve, retalls, com sempre, aquí amb tots vosaltres.
1: Bon adéu-siau.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
7: Bar Restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar Restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
8: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.
9: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Estimats germans en Jesucrist, acabant el temps pasqual i havent celebrat les festes de la Trinitat i del Corpus Christi, reprenem avui la sèrie de diumenges del temps de durant l'any. I ens hem reunit aquí avui com a cristians per celebrar l'Eucaristia aquest diumenge, en què Jesús ens convida a cadascun de nosaltres per continuar la seva missió aquí a la Terra. La seva missió és ser compassiu, és proclamar la misericòrdia, és donar l'esperança als qui pateixen. Demanem, doncs, la gràcia de Déu en aquesta missa, que sapiguem fer la voluntat de Déu a les nostres vides. Prepara-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i amb vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor, que Déu omnipotent sàpiga dir de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén.

0: Preguem. O Déu, fortalesa dels qui esperen en vos, acolliu misericordiosament les nostres súpliques, i ja que sense vos no pot res la nostra feblesa, auxilieu-nos sempre amb la vostra gràcia, perquè fidels als vostres manaments us compleguin les nostres intencions i les nostres obres, per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Ara escoltarem la crida que Déu fa al poble d'Israel. Aquesta crida Jesús la repetirà a l'Evangeli per reunir un nou poble, un poble renovat i ple de vida.
2: En aquells dies, lectura del llibre de l'Èxode. En aquells dies, els israelites arribaren al desert del Sinaí i acamparen allà davant la muntanya. Moisès pujà a la muntanya de Déu. El Senyor el cridà des de la muntanya i li digué: «Parla a la casa de Jacob, comunica això als israelites. Vosaltres heu vist el que he fet als egipcis i com us he pres sobre les ales igual que una àguila i us he portat fins a mi. Ara, doncs, si vosaltres m'escolteu i observeu les condicions de la meva aliança, sereu la meva possessió personal, a part de tots els pobles, encara que tota la terra sigui meva. Vosaltres sereu el meu reialme sacerdotal, la meva nació sagrada». Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

Aclameu el Senyor arreu de la terra. Doneu culte al Senyor en camps de festa. Entreu davant d'ell amb crits d'alegria.

Reconeixeu que el Senyor és Déu, que és el nostre creador i que són seus. Som el seu poble i el ramat que ell pastura.

0: La carta de Sant Pau als cristians de Roma, que ara escoltarem, ens parla de la salvació que hem rebut. Jesús, amb la seva fidelitat fins a la mort, ens ha acostat definitivament a Déu.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, quan nosaltres érem encara incapaços de tot, Crist va morir pels qui eren dolents. Qui trobaríem disposats a morir per un home honrat? Potser sí que per un home bo trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. Doncs bé, Déu donà la prova de l'amor que ens té quan Crist morí per nosaltres, que érem encara pecadors. Però després que ell ens ha fet justos per la sang de Crist, amb molta raó per Crist, ell ens salvarà de la pena. Perquè si vam ser reconciliats amb Déu, al preu de la mort del seu fill, quan érem encara enemics, molt més ara que ja estem reconciliats, serem salvats gràcies a la seva vida. Encara més, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor, que ara ens ha reconciliat, tenim l'honor de gloriar-nos en Déu. Paraula de Déu. Gràcies.

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
1: Glòria a vos, Senyor.
0: En aquell temps, Jesús, en veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada, com les ovelles sense pastor, se n'apieda i digui als seus deixebles: la collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrants que hi faci anar més segadors. Llavors crida als seus 12 deixebles i els dona poder de treure els esperits impurs i de guarir tota malaltia. Els noms dels 12 apòstols són: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà, Felip i Bartemeu, Tomàs i Mateu, el cobrador d'impostos, Jaume, fill d'Alfeu i Tadeu, Simó, el Zelota, i Judas Iscariot, que el va trair. Jesús envia aquests 12, tot fent-los aquestes recomanacions: no us encamineu a les terres dels pagans, ni entreu a la província dels samaritans. Aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel. Pel camí prediqueu, anunciant que el regne de Déu és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No hi paga res per rebre aquest poder, doneu-ho també sense paga. Paraula del Senyor.
1: Gràcies a vos, Senyor.

Hi ha una història antiga sobre un home que caminava per una platja després d'una tempesta. Milers d'estrelles de mar havien arribat a la costa i morien al sol. L'home va començar a llençar-les al mar una per una. Una altra persona va riure i va dir: «Ni a milers no pots fer cap diferència». I l'home va agafar una altra estrella del mar, la va llençar al mar i va respondre: «A aquesta li va fer molta diferència». Així és exactament com treballava Jesús. Va veure individus entre la multitud. Va tocar un leprós, va curar un cec, va consolar una viuda afligida i va perdonar un pecador a la vegada. Després va confiar la mateixa missió als seus deixebles. Avui ens la confia a nosaltres. Ningú de nosaltres en aquesta església ho pot fer tot. Però tots nosaltres, en aquest lloc, podem fer alguna cosa a les nostres llars, als nostres llocs de treball, a la nostra societat, a les nostres comunitats, perquè la llum de Crist brilli al món. Estimats amics en Jesucrist, l'Evangeli d'avui comença amb una de les frases més commovedores de tota la Bíblia. Jesús, en veure aquella multitud de gent malmenada i desesperançada, com ovella sense pastor, sense pieda, i digue als deixebles: «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors». Aquest versicle en particular mostra tres accions de Jesús que revelen el seu cor i ens guien a seguir el seu exemple. En primer lloc, Jesús va veure. L'Evangeli diu: Jesús va veure la multitud que venia cap a ell. Va veure més enllà de les aparences externes. Va veure les seves lluites, el seu dolor i la seva fragilitat. Va percebre les seves necessitats. Va comprendre el propòsit de la seva vinguda, perquè eren com ovelles sense pastor. Les ovelles sense pastor estan confusos, espantades, afamades i sense direcció. Són vulnerables i fàcilment atrapades pels enemics. A la nostra vida familiar ens sentim com ovelles sense pastor quan hi ha malentesos, perdues, morts, separacions, addiccions, violència o distància entre els membres de la família. Quan emmalaltim, experimentem dolor o ens enfrontem a la debilitat de la vellesa, ens sentim com ovelles sense pastor. A la societat ho sentim a causa de la inestabilitat política, les dificultats econòmiques, la guerra, l'atur, la injustícia, la migració, etc. Com a seguidors de Crist, estem cridats a cultivar una actitud similar a la de Crist. Hem d'obrir els ulls i veure realment les persones que ens envolten, especialment aquells que lluiten i pateixen a la vida. Si tanquem els ulls al que passa al nostre voltant, ens convertim en persones egoistes. En segon lloc, Jesús va sentir. L'Evangeli diu: va sentir compassió per la multitud. Això mostra l'amor del seu cor, que podia sentir el dolor dels altres. El dolor i les lluites dels que ens envolten haurien de tocar els nostres cors i moure'ns a sentir per ells. No podem romandre passius i de cor dur. Per exemple, la guerra en curs entre Rússia i Ucraïna, i la guerra entre Amèrica, Israel i l'Iran, l'han d'evocar en nosaltres sentiments de compassió cap a la humanitat que pateix. No podem simplement romandre impassibles davant d'aquests sofriments. Els nostres cors ens hauria de commoure. I en tercer lloc, Jesús va actuar. La compassió de Jesús no era un sentiment buit. El va obligar a actuar. No es tracta simplement de sentir pena per una altra persona. És permetre que el sofriment d'una altra persona entri al nostre cor
i ens mogui a l'acció. La resposta de Jesús en aquest sentit és immediata. Sabent que no pot anar personalment a tot arreu, crida els seus deixebles i els envia. Els dona la seva autoritat per curar els malalts, expulsar dimonis i netejar els lepressos. Els va fer els seus ambaixadors. Així, la compassió esdevé missió. És interessant notar que la missió no comença en el poder, sinó en la compassió. El cor de la missió cristiana no és conquerir, controlar o dominar. És veure el sofriment de la humanitat a través dels ulls de Crist i respondre amb amor. De la mateixa manera, la nostra compassió ens ha de portar a l'acció. Hem d'estar disposats a fer tot el possible des de la nostra part per elevar els sofriments, per petits que siguin. Certament, pregar per ells és el primer que podem fer. A part d'això, donar un cop de mà, compartir els nostres recursos o qualsevol gest de servei i cura serà lloable. Jesús també els exhorta dient: vau rebre gratuïtament, doneu gratuïtament. Els deixebles estan cridats a adoptar una forma de vida senzilla. Són enviats sense dependre de possessions, poder i de seguretat. La missió dels deixebles no es basa principalment en el lloc que porten a les mans. Es basa més aviat en la seva presència, en la presència de Déu que obra a través d'ells. El món que pateix no sempre necessita les nostres solucions. Sovint primer necessita la nostra presència. La resposta cristiana als conflictes globals no és la indiferència o l'odi, sinó la construcció activa de la pau. Quan romanem al costat dels ferits, els escoltem, preguem amb ells i els acompanyem, la nostra presència esdevé un signe de la presència de Déu. Jesús encara mira la humanitat amb compassió. La única pregunta és si ens convertirem en els segadors que ell busca. Que la gent trobi a través nostre les mans curatius de Jesús, el cor compassiu de Jesús i la veu esperançadora de Jesús. Així podem portar el regne del cel aquí a la terra. Estimats germans, avui vivim en una època marcada per guerres, conflictes geopolítics, crisis de refugiats, desigualtat econòmica i lluites pel poder. Les nacions competeixen per la influència, els líders busquen el domini, poblacions senceres pateixen les conseqüències. Preguntem-nos com de sensibles som a les nostres, a les necessitats dels altres. Som prou compassius amb les lluites dels altres? Per al cristià modern, ser enviat a la collita pot significar negar-se a difondre l'odi a les xarxes socials, defensar la dignitat dels immigrants i refugiats, cuidar les víctimes de la guerra, donar suport a les iniciatives de pau, protegir el medi ambient, ajudar els pobres i estar al costat dels que no tenen veu. Potser no viatgem a terres de missions llunyanes, però cada llar, cada lloc de treball, aula i barri és un camp de missió. Recordeu, la compassió curarà més pecats que la condemna. Que Déu ens beneixi amb aquesta gràcia. Amén.

0: Som drets i professem la nostra fe en Déu. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, sent pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, presentem la nostra pregària al Pare, que vol que el seu regnat arribi a tothom. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Pels pastors de l'Església, perquè siguin sempre fidels a la missió que Jesús va confiar als apòstols. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nois i les noies que aquests dies acaben el curs escolar, perquè continuïn aprenent a ser millors persones i puguin descobrir Jesucrist. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels mestres i els professors, perquè fent front tots junts a les dificultats, visquin amb goig la tasca educativa que realitzen. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels pagesos, perquè tinguin bones collites i puguin viure del seu treball. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les víctimes de les guerres i de tota injustícia, pels migrants i els refugiats, perquè no caiguem en la indiferència i puguem escoltar en el clam dels més pobres la crida de Déu a actuar cada dia per un món més just. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyencs, i avui farem menció especial per Andreu, Guri i Sala. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: I finalment, per nosaltres, perquè siguem bons testimonis de l'amor de Déu en tota la nostra vida. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la nostra pregària i envieu-nos a treballar al camp del vostre regne, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.

0: Jesús, en veure la gent cansada i abatuda, se'n compadeix i mira el món amb amor.
1: O Déu, que amb el pa i el vi ens doneu l'aliment i ens renoveu amb la seva força sacramental, concediu-nos que no ens manqui aquesta ajuda ni en el cos ni en l'esperit, per Crist, Senyor nostre.
2: Amén.
1: El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. I és realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies, Pare Sant, font de la veritat i de la vida, perquè avui diumenge ens heu convocat a la vostra casa, avui la vostra família reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebrar el memorial del Senyor ressuscitat, mentre espera el diumenge sense posta, quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. Llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient...

Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, abans sopat, prengué el calça i novament donant-vos gràcies al passar els seus deixebles tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calça de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens he fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món, i convocada aquí el diumenge dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Evo, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular Andreu Gurisala, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

0: Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gossem dir, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ens deslibreu-nos de qualsevol mal. Alibreu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau els nostres dies i per la vostra misericòrdia. Guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amen.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau. Aniel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Aniel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Aniel de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

Mireu l'anyel de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor.

és l'hora de presentar les nostres ofrenes particulars i demanar i pregar pels que més ens estimem. Els que no podeu combregar corporalment, almenys feu la comunió espiritual. Oh Jesús, Eucaristia, un desig és mon turment. Jo voldria, si podia, combregar, no cada dia, combregar cada moment. I com si haguéssim rebut el cos de Crist, reconeguem la nostra feblesa i la nostra partida. I adrecem-nos a Déu tot dient.

0: Preguem. Senyor, que la comunió que hem rebut, així com és signe de la unió dels fidels en vos, porti tota l'Església a la unitat, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana. Anem-vos.
1: Gràcies a Déu.

0: Ràdio Arenys.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més i ja ho veieu. 14 de juny, ja ens hem polit mig mes, i ja ho veieu, d'aquí dos dies Sant Joan, Sant Zenon i Sant Roc. Pim, pam, pum. Comencem, doncs, ja a veure l'estiu aquí a les portes de casa, i avui ens hem llevat amb una temperatura de quasi bé 21 graus i mig. En aquests moments ja estem a 26 graus i pico, quasi bé 27, i la cosa va pujant. Tenim una humitat relativa de l'aire del 53%, i de moment els plataners de la Riera, doncs, no belluguen, per tant, no tenim vent. Una pressió atmosfèrica de 1.013 hectopascals. I la radiació solar també va pujant, és a dir, que si aneu a la platja, alerta, us embatumeu una mica i ja està. Coses a fer avui, doncs mireu, avui tenim la fira de brocanters. Tenim aquest de matí, tenim la fira de brocanters fins a les dues del migdia, i avui descans, eh? Avui no tenim grans coses més a fer. Escoltar la ràdio, que això sempre és interessant. I dit tot això, nosaltres anem directe al gra. Abans, però, veiem que Sant Anastasi, Santa Digna, Santa Elisenda, Sant Eliseu, Sant Fèlix, Sant Marcià, Sant Rufí i Sant Valeri. Això són els sants d'avui, entre molts altres. Dit això, ara sí, ara ens n'anem a escoltar la primera sardana d'avui, que ens arriba de la mà del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Marrós. Marrós, nascut el 1901, era un entusiasta del piano i era un gran compositor de sardanes. El maig del 2013, a Caldes de Malavella, amb motiu de l'aplec sardanista, va estrenar la sardana Tant si es vol com si no es vol. Una sardana que avui ens porta la Cobla Mediterrània.

Avui, si voleu ballar sardanes, doncs mireu, teniu una pleca Tolosa de Llenguadoc, és a dir, que hauríeu de sortir ja una mica de pressa, perquè això és una pleca de matí i tarda, i la tarda per ells comença a 2:15. La copla és Nova Germanor i Mil·lenària. També tenim un altre plec, una mica més a la vora, la Bisbal d'Empordà, que començava a les 10 i també segueix a les 4 de la tarda. Amb la principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívola de Sabadell. També a Igualada hi ha una plec a l'Amfiteatre de l'Estació Vella, amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa. També un altre plec de matí i tarda, Cornellà del Llobregat, amb les coples la principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Flama de Farners i la copla Ciutat de Cornellà. Més ballades de sardanes, doncs mireu, a Gràcia, a la plaça del Diamant, trobareu la copla Sabadell a partir de 11:45. A la mateixa hora, a plec de Sant Jaume, a Pineda de Mar, amb la principal de Banyoles. També a Altafulla tenim una plec amb les coples Ciutat de Cornellà i la principal de Tarragona, una plec de matí i tarda. I també a Palau, Solità i Plegamans tenim una plec amb les coples Marinada i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I ja per acabar, a Blanes tenim la Vila de la Jonquera a 7:45 al cicle d'estiu, és a dir, que ja cada setmana a 7:45 del vespre a Blanes trobareu una ballada de sardanes. I dit això, ens n'anem ja a escoltar una propera sardana. La sardana en qüestió és de Gerard Pastor, aquest compositor de Barcelona, nascut el 1984, també és pianista, i dic també perquè Francesc Marrós també era un bon pianista, doncs Gerard Pastor va estrenar el desembre del 2010 la sardana Les Noces de Guillem Tell, una sardana que avui ens porta a la Copla Contemporània.

I si voleu veure gegants, avui ho teniu una mica lluny, perquè avui hi ha gegants a Alacant, a la novena trobada de Federació Valenciana de Nanos i Gegants, aquest dematí, i a Pons, a la Noguera, dia del Roser de Pons, cercavila d'acompanyament per anar a buscar les majeroles. Això és tot el dia, diu. Doncs això és el que tenim avui de gegants. I ara sí, tenim una nova sardana que ens arriba de la mà d'Agustí Pedricó. Pedricó, nascut a Olot el 1968, és un entusiasta del contrabaix i el maig del 2008 a Organyà va estrenar la sardana Les noies d'Organyà, una sardana que avui ens porta a la Cobla Ciutat de Girona.

I si voleu veure castells, doncs mireu, avui ho teniu bastant a la vora. A Sant Celoni, a partir de 11:45, teniu els castellers de Caldes de Montbui, de Mollet, del Baix Montseny, Manyacs de Parets i els Xics de Granollers. A la mateixa hora, a Santa Coloma de Farners, teniu els castellers de la Selva, Colla Castellera de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima, i Espartats de l'Estany. A Sabadell, teniu a la plaça Sant Roc, a les 12 del migdia, teniu els de Vila de Gràcia, Sabadell i Sant Cugat. A Cerdanyola, Diada dels Històrics, amb els castellers de Cerdanyola i Minyons de l'Arbós. I ja per acabar, a Girona, aniversari dels Marrecs de Sal, a la plaça del Vi trobareu els castellers de Vilafranca, Joves Xiquets de Tarragona i Marrecs de Sal. Això serà a les 12 del migdia a la plaça del Vi. I dit això, anem a escoltar una nova sardana. Una sardana que ens arriba de la mà del compositor de Cervià de Ter, Narcís Costa. Costa, entusiasta de la tenora, va néixer el 1962. Però el 2010, a l'Escala, va estrenar la sardana L'Escala m'enamora. Una composició musical que avui ens porta a la Cobla Ciutat de Girona.

I avui la sardana cantada ens arriba de la mà del compositor de Figueres, Jaume Cristau. Cristau, que va néixer el 1940, és un entusiasta del contrabaix, i el 1992 va estrenar la sardana Encís d'amor, una sardana que ens portarà a la principal de la Bisbal i cantada per Montserrat Cristau. Encís d'amor sona així.

I ara ens n'anem cap al Càntara Càceres, que allà trobem les partitures de Vicenç Machacón, aquest compositor entusiasta del tiple. Va composar una sardana el 2022 i que va estrenar a Balaguer. La sardana és Balaguer Roc del Pi, una sardana que ens portarà a la Bellpuigcobla.

I ara ens n'anem cap a Barcelona, perquè allà trobem les partitures de Francesc Xavier Casañas. Casañas, nascut el 1957, va estrenar a Tossa el 2007 una sardana que porta per nom Tossa, Mar de Plata. Es va inspirar amb la sortida del sol i les ones del mar i tota una història. Doncs bé, Tossa, Mar de Plata, ens la porta la principal de la Bisbal.

la recta final del programa podrem escoltar una sardana d'un compositor nascut a Huerto, Osca. Això passava al 1937 i estem parlant de Félix López. López, el 2012, a l'octubre concretament, va estrenar una sardana que porta per nom A l'amiga Montserrat, una sardana que avui ens porta la Cobla Reus Jove.

I amb aquesta sintonia arribem a final del programa del dia d'avui. Un 3 i fora no hi ha sardanes a tota hora. A les vies del so hem tingut l'Eric Morales i qui us ha parlat i us seguirà parlant al llarg d'aquest dematí, Xavi Salvanyà. Nosaltres ara us deixarem amb una nova sardana. La sardana és també de Francesc Marrós, aquest compositor de Caldes de Malavella, que va estrenar al desembre del 1982 una sardana que porta per nom El nostre Emili, dedicada a Emili Boner, fundador de la colla sardanista Repuntejant, de Caldes de Malavella. El nostre Emili ens la porta a la copla Mediterrània. I abans de passar a la sardana, com sempre el pagès ens porta frases fetes que es diu els que busquen la veritat mereixen el càstig de trobar-la. Viurem molts anys sempre que ens cuidem, no ens cuidem amb excés, i el pessimista és un optimista amb experiència. Doncs, després d'aquestes frases, us deixem amb la sardana El nostre Emili, de Francesc Marrós, nosaltres un glop d'aigua, i tornem aquí pel Dominical.

0: Molt bon dia a tothom, tornem a ser aquí, doncs ja ho veieu. Comencem el dominical, puntuals, a 11:45, com està manat. I aquí, doncs, avui canvi de conductor del programa. N'hi ha que també els hi toca fer festa, i després entendreu per què. I, doncs, avui us explicarem moltes coses, intentarem, doncs, que siguin coses que siguin del vostre interès, però abans, com sempre, volem donar un cop d'ull per la finestra, i què veiem? Doncs mireu, aquesta setmana algú que no sap com van les coses, ho volem entendre així, doncs li estorbava una rentadora i en comptes de deixar-la trucar en un telèfon, que ara us direm que és el 663-914-720, 663-914-720, que és el telèfon del servei de recollida gratuïta, servei de recollida gratuïta, doncs, si telefones a aquest telèfon, parles amb aquesta gent i t'ho venen a buscar. No cal que deixar la rentadora, en el, com en veiem la fotografia, els que esteu seguint-nos pel Facebook, doncs, de deixar-la en el pàrquing de l'antic pati de l'escorxador. Doncs ja ho veieu. Aquí ens hem tret el mort de sobre i el guatre ja ho recollirà. Com el guatre que ha deixat també un matalàs a les portes, doncs, de la Torre d'Arenys. Ja està, deixem el matalàs allà i el guatre. Això no va així. Si parlem de civisme, doncs és aquest. I el telèfon en qüestió, doncs, us truqueu de dilluns a divendres, pacteu amb aquesta gent quan us ho vindran a recollir, i això s'ha de deixar a la porta de casa vostra, no a la, cosa, no a la porta del veí, la porta de casa vostra, amb l'horari que ells us diran i que haureu pactat. Això és una de les coses, doncs, que ens anem trobant dia darrere de dia. Ara ha estat a la zona del Bereu, altres dies ens tocarà amb altres zones. El que sí us podem dir és que el semàfor de la part de la Cruïlla de sota l'autopista, aquest semàfor que han posat, que de moment va en bàmbar, però que si aneu massa de pressa s'us posarà en vermell. La setmana passada ja us vam ensenyar aquesta mateixa foto veient el semàfor, i avui hem comprovat que això funcionava. Altres coses que tornen a funcionar, doncs mireu, el pàrquing i la pista del Caçà. Aquesta setmana, doncs, ja s'ha posat en funcionament, s'han fet els arreglos que es tenien que fer, i amb una banda, doncs, hi ha els aparcaments, i a l'altra banda hi ha la pista, on podem veure que hi ha porteries i també hi ha unes cistelles de bàsquet, i ens diuen que hi caben més cotxes que no hi cabien. Doncs, bueno, doncs, si, així tothom content. Ja sapigueu, doncs, que es pot fer, ja ho podeu fer servir, que és una zona verda, que funciona amb un horari, i després al vespre, doncs, no té horari, això. Però d'ençà que és de 9 del matí a les 8 del vespre, doncs que hi ha aquest horari que s'ha de posar el cartronet per dir... És una zona verda, per tant és zona residencial pels veïns. I més coses que us volem parlar, doncs mireu, aquesta setmana hem sabut que demà començaran a obrir franges de protecció d'incendis per al voltant d'Arenys, és a dir, les urbanitzacions i tota la zona del nucli d'Arenys. S'obriran aquestes franges, de moment comencen per l'entorn d'Arenys i després ho faran a la urbanització Les Carolines. Tot el que dongui temps, també hi ha a Vilaplana, en direcció Bereu-Tronqueda. Això començaran ara. Començaran ara, demà, sembla ser que això començaran ara a fer aquestes franges de protecció. I diu que a final de juny paren de fer franges de protecció, que ja continuarem al setembre. I jo hi ha una cosa que no entenc, eh? Normalment els focs forestals, que per això es fan aquestes proteccions, és per focs forestals, són a l'estiu. Són a l'estiu, mesos de juny, juliol, setembre, i ara resulta que tot just comencem a fer les franges, el juliol i l'agost pararem de fer-ne i ja ens hi tornarem a posar al setembre i veurem què passa. Després, com que tindrem en Ferran Puigverd, el cap de bombers, mirarem a veure si ens pot donar una mica d'explicacions perquè això s'ha fet així o es fa així. A veure si ell, doncs, sap millor que nosaltres per què es fa d'aquesta manera o no, el que, no sé, el meu cervellet em diu és que això ja hauria d'estar com aquell que diu fet, i perquè això d'un moment o altre ja veiem que ja comencen a haver-hi focs forestals, doncs entenc que això ja hauria d'estar fet i haurien d'estar fetes totes les franges. Tornar a incorporar-nos el setembre-octubre, que ara, no sé, deu ser perquè passi millor l'aigua si plou, no entenc. Però bueno, algú altre ens ho explicarà, això. I després, aquesta setmana, també hem sabut una cosa. Que la Generalitat de Catalunya ha suspès a l'Ajuntament d'Arenys de Mar i a 105 ajuntaments més i un total de 163 ens municipals entre ajuntaments, consells comarcals, diputacions, mancomunitats, etc, etc, un total de 163 ens els han suspès per no transmetre en el compte general els comptes del 2024, i els han suspès les suspensions i les transferències que van a càrrec de la Generalitat en aquests ens. Estem parlant dels comptes del 2024. I a l'Ajuntament d'Arenys, en el seu dia, el 2023 també va tenir aquest problema, que li van suspendre els pagaments fins que no va presentar tota la documentació en el compte general de la Generalitat. Doncs això, no es van aixecar aquesta suspensió i no van poder cobrar doncs totes les subvencions i les transferències. Doncs bé, ja hi tornem a ser. I resulta que aquesta suspensió s'ha firmat el 11 de febrer del 2026. Comptes del 2024, hi ha hagut, tenien temps de presentar els comptes fins al 15 d'octubre del 2025, no s'han presentat, hi han hagut requeriments, a l'octubre, al desembre, hi han hagut diversos requeriments, i al final, al febrer d'aquest any, del 2026, s'ha dictaminat doncs, suspendre fins que l'Ajuntament d'Arenys no presenti els comptes tancats del 2024. Després, a la tribuna política, mira, el que sí que ens n'hem assabentat és que per tractar aquest tema, l'Ajuntament d'Arenys ha convocat una reunió especial, una reunió d'una comissió especial per parlar d'aquests comptes ni més ni menys que el 6 de juliol. 6 de juliol, verbena de Sant Zenoni, quasi bé, i estarem en festes. Pressa per arreglar les coses sembla que no n'hi ha. Perquè, és clar, si estem parlant dels comptes del 2024, i ja estem al 2026, i no convoquem una reunió fins al 6 de juliol del 2026, o ens han passat malament la informació, que també és possible, o és que aquí la gent pressa per arreglar les coses i perquè la Generalitat finalment ens pagui totes les subvencions i les transferències que ens deuen, sembla que, bueno, com que ja tenim 15 milions al banc, doncs potser no ens fan falta aquestes subvencions. No sé, després a l'hora de la tribuna política intentarem parlar-ho amb el grup del PSC a veure si ens donen una mica més de claretat sobre aquest tema. Ja per acabar, tenim el temps. El temps aquí avui, la cosa comença a apretar. Ja estem a 31 graus, amb una humitat relativa de l'aire del 54%. De moment, els arbres de la Riera no belluguen i tenim una platja d'Arenys, que ara les tenim amb imatges. No hi ha tanta gent, Veiem ara imatges en directe de la platja d'Arenys, també dita de la Picòrdia, que hi ha gent, però bueno, sembla que el mar belluga una miqueta, però bueno, s'hi pot banyar tranquil·lament, deu haver-hi bandera verda, avui que ja han començat la gent que protegeix els banyistes, doncs veurem doncs, si hi ha algun problema més, però de moment les imatges que ens arriben des de la primera platja és tranquil·litat absoluta i òptima pel bany. Nosaltres anem a començar un programa que, com us deia, farem el concurs amb en Toni Pardo, tindrem el cap de bombers del Parc d'Arenys, Ferran Puigverd, perquè ens expliqui moltes coses. També tindrem el Cito Marfany de la Comunitat Energètica, que aquesta setmana han rebut un premi, el premi de 2.000 euros, premi Pep Amaca. doncs ens explicarà a veure com ha anat això del premi i veurem doncs per què els faran servir aquests 2.000 euros la comunitat energètica. Després de la mà de Joan Miquel Llodrà parlarem de la Sagrada Família. A l'hora de la tribuna política, com us deia, tindrem la gent del Partit Socialista de Catalunya i després de la tribuna parlarem amb el president del Seràfic, Joan Montfort. El Seràfic està fent tota una programació de juny i també fan una campanya de recol·lecta de socis. Parlarem amb en Joan Montfort doncs, perquè ens expliqui tot plegat com va. Al final, al recte final del programa, tindrem el resum de la setmana amb en Pau Roig i el Toni Pardo ens portarà els últims resultats del concurs d'avui, que tot seguit comencem.
1: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: Doncs, com que ja tenim en Toni Pardo aquí a punt de començar, no hem a començar el concurs d'avui. Toni Pardo, bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia.
0: Què? Que tens tot el temps del món per davant, tu, no, encara?
1: Cago en cent, què passa?
0: Va, que anem per feina, que després ens falta temps al final.
1: Avui no tenim arròs.
0: Avui no tenim arròs.
1: Tot, per tant...
0: Podem tardar el que vulguem, no?
1: Podem tardar el que sigui necessari.
0: Doncs bé, Toni Pardo, què ens portes avui?
1: Doncs mira, avui us porto, a part de la tranquil·litat que has dit i aquest sol que comença
0: crema,
1: a cremar...
0: Crema.
1: Crema.
0: Poca broma, eh? Estem ja a 30,2, ens diu aquí.
1: Mare de Déu.
0: I això depèn d'allà on te mires, eh? Pot ser que n'hi hagi sí, més, eh?
1: Sí, però vaja...
0: En altres llocs et diu 28 graus. Ara, vés enronant, que jo ara et miro una cosa.
1: Doncs bé, hem de dir que tenim... que avui donarem uns premis, que és la barra de gelat de la gelateria La Xixonenca, la pizza del bar-restaurant Open Sport i de la plaça Mercat... que ara que veus les rebelles i tot això, sempre la gent menja embotits, doncs de la xarcuteria Lluís, una safata d'embotits, bueno, que pugueu començar a celebrar.
0: Exacte, ja preparant el Sant Joan, ja.
1: Sant
0: ja
1: Joan.
0: Tenim l'estiu. Mira, allò que et dèiem, depèn d'allà on te mires, eh? Si mires a una banda, diu que estem a 30,2, amb una altra banda em diu que estem a 28, i aquest altre, que està a la platja de la Picòrdia, que em diu que estem a 24,2, una humitat relativa de l'aire del 80 i una pressió atmosfèrica de 1016. Pascals, bueno, hectopascals, aquí més o menys anem igual per tot.
1: Veus que bueno, tu dius, jo sempre dic la maldita platja de la Picòrdia.
0: Exacte, platja d'Arenys.
1: La platja d'Arenys, però un va canviar, aquell alcalde ho va acceptar-ho i mira...
0: Ja està, i ara, ja. Ara fem servir els dos topònims.
1: I els dos topònims, però ningú sabrà on estava el carrer de la Picòrdia, potser si ho preguntem.
0: A veure si ho saps.
1: Jo sí, tu no.
0: Jo no. No, perquè sóc molt jovenet, jo.
1: Ets un...
0: mamalló, al costat teu sóc un mamalló. Toni Pardo.
1: Doncs bé, atenció a la pregunta a paper i llàpids per apuntar-vos lo poc que direm. A finals del segle XIX, amb una capital d'un país europeu, va néixer una noia que no eren d'aquell país. Devien ser migrants, però una mica rics. Aquesta noia va ser primera ministra del país que procedien ells, que ja dic, no és el que allà on va néixer, d'aquesta capital. I a la dècada dels 70, la van fer dimitir de primera ministra perquè van trobar que faltava més preparació a les tropes, als militars, que anaven mal preparats. Pregunta, quina capital de quin país europeu, quina capital és? I com es deia aquesta senyora que va ser primera ministra d'un país també europeu, però no el que va néixer?
0: Estàs demanant el nom d'aquesta primera ministra i el país que ens referim.
1: És a dir, clar, quan diguis el nom ja sabràs a quin país va ser primer ministre. Però la capital d'allà on te va néixer, res a veure amb el país d'origen d'ella.
0: Però la capital també ho vols?
1: El nom de la capital.
0: On va néixer?
1: On te va néixer, el nom de la capital on te va néixer.
0: Molt bé, doncs aquí ja ho tinc apuntat, ja ho veus, eh? Jo ja ho tinc apuntat.
1: Que has anat de pressa.
0: Sí, perquè faig apunts.
1: Fas apunts. Hem de dir que aquesta setmana, ja que has parlat d'activitats, tenim que el dilluns, demà dilluns, dia 15, i dijous, dia 18, hi ha dobles programes de teatre a l'Espai Jove del Calissai, a les 6 de la tarda. Per tot el jovent que vulgui anar, suposo que és gratuït, perquè no porta res. I el dijous, dia 18, en els Seràfics, a 8:45 de la nit, Docs Barcelona, allò que fan tots aquells documentals d'alta qualitat, passen el documental 80 Angry Journalistes, d'Andrés Foldes. I el divendres, dia 19, també a 8:45, a les 20:30, Plató 3. Novetats.
0: Molt bé, no? Hi ha més coses, eh? En els Seràfics, si dius els Seràfics, el dia... Quins has dit? El dijous 18. El dijous 18 també hi ha el taller de teatre que deies. I demà 15 de juny, el taller de teatre Espai Jove del Calissai, també hi ha l'aniversari brillant del Comte Dràcula.
1: Exacte, però estan aquí.
0: Val?
1: Val. Llavors diem que ens han deixat aquesta setmana l'Arenys de Munt, la Maria Belando Martínez, de 100 anys, i aquí a Arenys ens ha deixat la Catalina Gómez Lara, de 93, i la Maria Dolors Font Escala, de 95.
0: A tots ells, doncs, a les famílies els hi donem el nostre pèsam i una forta abraçada. Avui està en Anastasi. Anastasi deu ser Festes Majors a Badalona, no?
1: Bé, ho celebren a la primera setmana de maig.
0: Doncs Sant Anastasi, Santa Digna, Santa Elisenda, Sant Eliseu, Sant Fèlix, Sant Marcià, Sant Rufí i Sant Valeri.
1: Molt normals, aquests són normals.
0: Sí. Aniversaris d'avui diumenge.
1: Doncs avui la Cristina Gras Juves fa 40 anys, l'Elisabet Graupera Solà, 55, la Lourdes Corrius Molons, 45, en Jaume Calopa, 82, la Margarita Castells Duran, 92, àvia per molts anys. I també l'Estrella Morales.
0: Ah, l'Estrella Morales. De què em sona a mi?
1: No sé.
0: Té lligat algú que no hi hagi avui l'Enric aquí? Deu ser per aquí, no? Deu anar per aquí la cosa.
1: No, aquí tenim l'Erica de ser l'inspector que ens controla,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, han enviat l'inspector. Doncs l'Estrella Morales, què?
1: Que en fa 60.
0: Ha canviat de número ja, eh? Sí. Us aneu fent grans ja, eh?
1: Ja arribaràs.
0: I aniversaris d'ahir dissabte.
1: L'Albert Clemente Guillem, que en va fer 53, l'Emília Montes Solana, 49, en José Montes, 59, l'Ester Illa Serra, 24, i la Susana Lloret Romero, 50. I el dia 10, en Joan Arenas de Clascamp va fer 51, el dia 12, l'Alguer Vidal Closa va fer anys, i demà, dilluns, dia 15, en Josep Maria López fa anys, i dimarts, dia 16, en Sergi Fortuny Calvo també, i la meva cosina, la Gina Montsant.
0: Doncs a tots els que feu anys, ja hàgiu fet anys i en fareu per molts anys. I saps qui fa anys avui? En fa 65, és a dir que ja es deu jubilar.
1: Una criatura.
0: Un cantant de pop, icona del moviment neoromàntic. En Boy George. Et sona?
1: No vaig fer res amb ell.
0: Potser et sonarà la seva cançó. Cultura Club. El Club de la Cultura.
1: A veure,
0: sona així, ja veuràs. Escolta.
1: Ah, sí, ara sí.
0: Veus? Una mica animats. Vinga, doncs, per tots els que celebreu coses, per molts anys, i nosaltres escoltem aquest Club de la Cultura.

0: Us recordàvem que en Toni Pardo ha fet una pregunta, però no s'han recordat dir-vos el telèfon, ja ho sabeu, el 93-795-7912 o el dominical@radiorenys.cat. Allà tant el WhatsApp com el correu funcionen. I què heu de contestar? Doncs que a final del segle XIX a una capital europea va néixer una noia de família més aviat rica i va, al llarg del temps la va portar a ser ministra del país on eren originaris la seva família. Als anys 70, però, la van fer dimitir perquè li van dir que l'exèrcit estava mal preparat. I les preguntes que fa és nom d'aquesta primera ministra, el país, evidentment, us vindrà donat, i la capital on va néixer aquesta noia. Doncs ja ho sabeu. I ara sí, ara anem a parlar amb el cap de bombers del Parc d'Arenys, en Ferran Puigverd. Ferran, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Ferran, a principis de mes ho denunciàveu, doncs, que al Parc d'Arenys hi havia una mancança, doncs, de vehicles i que la campanya d'incendis d'aquest any, això us podria condicionar la vostra feina. A dia d'avui, com ho tenim, això?
1: Bueno, tot està igual. Nosaltres tenim un vehicle que és, ja dic, és un vehicle nou, que és de la regió, però no està assignat al nostre parc. O sigui, per qualsevol moment pot marxar. Per això ens van dir que ens en portarien un altre, a canvi d'aquest, per si marxava. Allò, vull dir que estarem així, entre
0: amb l'ai al cor, amb l'ai al cor tot l'estiu?
1: Sí. Bueno, podria dir que sí. Però, bueno, vehicle en tindrem, per fer els serveis i per poder atendre els serveis, tindrem.
0: Passa que dèieu que aquests vehicles que podeu tenir ja són antics, són vells...
1: Són més antics, sí, són més antics. Ja
0: tenen uns 25 anys i que sí, a l'hora de moure's per en focs forestals potser tenen alguna problemàtica.
1: Sí, tenen mancances que... Que, clar, no tenen barres d'antipolco, bueno, tenen una sèrie de coses que els d'avui dia no tenen, llavors tampoc no podrem fer segons què.
0: I des del departament, què us diuen? Què us expliquen?

0: Bueno, clar, estan fent, clar, bombers, està en... s'està modernitzant, s'està posant molta gent, s'estan posant més bombers, s'estan posant molts vehicles, que tot això és una feina molt, molt, que l'administració va molt lenta. Ells ja voldrien tindre ja tot més al dia. Hi ha un projecte que és Bombers 2025-2030, que és aquí, el 2030 teòricament hauria d'estar tot ja solucionat. Però, clar, l'administració és molt lenta. Pensa que un vehicle, des de que es demana fins que es licita i tot això, tarda uns 2 anys. Per tant,
1: no
0: és una cosa ràpida tindre un vehicle de bombers. I hi ha una previsió que és d'entrar 150 camions de bombers en 2 anys. O sigui que llavors ja tot estaria arreglat. Però, clar, és una inversió molt d'allò, amb els pressupostos, que hi havia pressupostos, no hi havia pressupostos, també... s'ha de lluitar tot una mica, saps? Llavors, clar...
1: I com es presenta la campanya? Com es presenta la campanya d'estiu? Perquè, déu-n'hi-do, el sol ja, ho diem avui, el sol comença a apretar ja.
0: Sí, de moment moguda. Bueno, hi va haver-hi un aquí a Sanaüja, aquí a Lleida hi va haver-hi un que va ser bastant potent, i ja van intervenir 40 dotacions, vull dir que la cosa està bastant potent aquest any. Esperem que de tant en tant vagi fent alguna puja o alguna cosa, si no, anirà la cosa, calenta.
1: Ferran, i de personal com estem? Perquè també...
0: Clar, nosaltres som, a part de l'any som 23 de dotació. Passa que, clar, hi ha gent que pot fer més, hi ha gent que pot fer menys. Operatius, nosaltres fem guàrdies de 4, de 5, intentem fer el mínim 3. Anem cobrint bastant bé, perquè tenim ara a l'estiu tenim reforços forestals des de l'1 de juny. Tenim uns dies assignats, que fem unes guàrdies de reforç forestal que comencem a les 9 del matí i acabem a les 8 de la tarda, i les anem cobrint. Vull dir que de moment podem dir que el Parc d'Arenys està força bé amb això.
1: El tenim obert cada dia?
0: No. O sigui, nosaltres tenim assignades uns reforços forestals que ens combinem amb els parcs de Tordera i de Malgrat, i llavors ens toquen cada 2 o 3 dies ens toca una guàrdia. Llavors, però, tot i amb això, encara que no estigui el parc obert, clar, nosaltres funcionem a través d'una app, d'una aplicació, i ens activen a través de l'aplicació, nosaltres fem els serveis igual.
1: Ja. Yeah. L'altra vegada, quan vas venir per aquí, el mes passat, ens parlaves doncs, que hi havia, en el parc hi havia unes mancances, i que també volíeu parlar amb l'alcalde doncs, per veure si la concessió s'allargaria, si no s'allargaria. Teníeu pendent una xerrada amb l'alcalde. No sé si aquesta xerrada amb Estanis Forç ja s'ha produït, i si s'ha arribat a algun acord.
0: Sí, sí, es va produir, vam estar amb la regió, vam estar en allà. Llavors la Generalitat va enviar uns escrits a l'Ajuntament demanant el que s'havia de fer. Sé que la secretària de l'Estani ho ha contestat, vull dir que tot això s'està movent, està en tràmit, però passa que, clar, és el que hem dit abans, tot això és lent, sí. I a veure com va evolucionant. Però sí, de moment... la cosa s'ha reactivat.
1: El tema és allargar la concessió perquè el departament pugui fer les obres necessàries de rehabilitació...
0: De millores del parc,
1: eh?
0: Sí. Clar, és que nosaltres aquest parc que vam inaugurar el 2002, o sigui, és un parc que ja té 24 anys, ja li toca fer bastantes coses. I vam tindre la sort que quan ja ja es va tindre una visió de fer un parc com si diguéssim mixta, que hi ha la zona d'homes i dones, i amb això doncs, ja tenim molt de guanyat. El que passa és que, clar, dintre de tot això hem d'adaptar... Com que el cos de bombers ha anat evolucionant, doncs hem d'anar adaptant el parc al cos, diguéssim.
1: Ara que has dit el parc està adaptat per homes i dones, tenim igualtat, tenim paritat de bombers i bomberes?
0: Nosaltres tenim, clar, nosaltres al Parc d'Arenys tenim una bombera infermera i tenim una bombera. No en tenim més perquè no d'allò, però podríem tindre... Si haguéssim places i això hi entréssim, doncs les tindríem.
1: Hi ha demanda per poder, de voler entrar en el Parc de Bombers d'Arenys?
0: Sí, mira, nosaltres ara... és complexa la manera d'entrar a bombers. A bombers de, com a voluntari, perquè has d'estar... Fes 10 anys que estàs empadronat al poble i no sé, hi ha requisits que costa. Pensa que ara nosaltres, com que som un par de 23 i els pars són màxim 25, en l'última convocatòria només ens ha tocat una plaça, que l'ha ocupat un noi d'aquí d'Arenys, que ja és bomber de Barcelona, i mira, i entrarà aquí. Ha de fer una formació que estarà entre un any i mig i dos per poder ser bomber, però clar, és que costa molt. Sí. Una convocatòria de bombers voluntaris costa molt.
1: I mentrestant, aquesta persona pot sortir a foc o
0: no,
1: s'ha de quedar part?
0: No, ella ha fet un curs, ella ha fet un curs, ara ha aprovat la primera part parcial del curs, i quan a partir del juliol podrà sortir el que són focs forestals, recerques de persones desaparegudes, intervencions que no siguin ni focs de vivenda, ni focs d'indústria, ni focs de vehicle, tot el que sigui una cosa així no podrà fer-ho.
1: Què anava a dir?
0: Només el medi forestal, el que seria medi forestal i medi de recerca.
1: També l'altra vegada, com vas venir per aquí, vam parlar dels drets i deures i tota aquella recollida de firmes que fèieu, aquella problemàtica que teniu amb l'administració. Això s'ha resolt d'alguna cosa o també està...
0: No, de moment està engegat, tot està igual. Vull dir, es va fent... És una associació de bombers en precari que és el que ho treballa i han posat unes demandes al jutjat i això està allà i... I... És independentment del funcionament del parc com a bombers, Vull dir, és un tema a part. El que passa que, clar, mentre estàs al parc, tu has de fer la teva funció com a bomber voluntari. En definitiva, és per això per el que vas entrar i per això és el que lluitem sempre.
1: Ferran, aquest dematí parlàvem del tema de les franges de protecció i dels camins forestals. Ara a l'Ajuntament d'Arenys veig que se n'han recordat de que han de fer, que és obligació, que és una obligació, d'obrir franges de prevenció d'incendis a la zona urbana i a algunes urbanitzacions.
0: Sobretot.
1: Diu que començaran demà i fins a final de juny, i després juliol i agost paren i ja hi tornarem al setembre. Això és normal, que aquestes franges s'obrin ara tant a tocar ja a l'època on hi ha més incendis?
0: Clar, això és una cosa d'Ajuntament, i llavors també és cosa també de diputacions, perquè diputacions també van molt lenta amb aquests temes, perquè nosaltres ara fa 10 o 15 mesos així ens vam reunir a Lleida Munt amb personal de Diputació, per mirar com estaven els camins d'aquí de Montal i tots els camins d'aquí del Remei. Clar, perquè nosaltres, en la zona aquesta del Remei i tota aquesta zona que tenim nosaltres aquí, no ens entra cap camió de bombers. O sigui, els camins són molt estrets i llavors tot això, de les franges i tot això, clar, és lent. O sigui, s'ha d'agilitzar més i que les coses vagin més ràpides, perquè...
1: No pots
0: posar última hora a fer franges.
1: Amb el que em sorprèn és això, que començarem a fer aquests camins o aquestes franges a partir del 15 de juny, el 30 de juny, últim dia, i no hi tornarem fins al setembre. No sé, quan els focs normalment són ara a l'estiu, juliol, agost, a principis de setembre, ara a finals de juny. No sé si això és el més normal del món. I després, el que facis al setembre, escolta'm, ja està, perquè el juny que ve, o el maig que ve, hauràs de tornar-ho a fer, perquè el sotabosc torna a créixer de seguida.
0: Sí, però clar, les franges aquestes, quan s'han de fer, després també s'han de mantenir. Clar,
1: aquestes...
0: Si la franja no la mantens...
1: Ja sabem com funciona el manteniment a casa nostra, que pensem fer una cosa i després ja no ens la mirem més.
0: No, s'haurien d'anar mantenint. O sigui, és una cosa a fer-les i l'altra és mantenir-les. O sigui, és una cosa que ja s'hauria de fer. Dit això, amb els focs que tenim avui dia, aquestes franges, amb un foc dels que he tingut sempre, funcionaria molt bé, però si és un foc...
1: De sisena generació, en dieu, no?
0: De sisena generació, que són els que es preveuen que vindran, no? Els canvis... En tot cas, les franges quedaran una mica com obsoletes, diguéssim, per exemple.
1: Aquestes franges... Quina amplada tenen, aquestes franges? Metre?
0: No, no, aquestes han de ser més, han de ser més de 4 o 5 metres per les amplades dels camins i tot, ja. I clar, el foc s'ha de poder curar. Si no, no...
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No, no. A més, els boscos que tenim aquí al costat, tenim la sort que normalment hi ha molta humitat, som una zona humida, més aviat.
0: Humida, sí, sí.
1: I no ens afecten focs grans.
0: Sí, però tenim tot el que és, tota la zona de Montseny, Corredor, totes aquestes zones d'aquí dalt, amb un negre i això, que bueno, si, tampoc estem lliures d'aquests focs, eh? Vull dir que...
1: Tu parlaves...
0: També podríem tenir,
1: Sí, sí, no, la sort que tenim és el que et dic, que tenim una humitat relativa de l'aire una mica alta, i llavors això sí, també sí. Ens ajuda a favor.
0: També ens ajuda, sí, les marinades, els canvis de vent de la nit, que llavors té un vent ascendent, tot això ajuda molt, sí. I a la nit la humitat baixa molt, doncs...
1: Abans parlaves de la zona aquesta del Remei, dels Tres Turons, tot això de per aquí, que és una mica la zona que us correspon. Tu has vist que hi ha molta cosa seca, d'arbres trencats o d'arbres caiguts, sí. Tot això. Tot això no és un perill que s'hauria de treure, perquè no deixa de ser...
0: Sí, s'hauria de treure, però clar, la gent que fa manteniment, o la gent que talla, clar, deixa la branca de terra, això s'hauria de treure tot, perquè és combustible que queda... i que llavors crema. S'hauria de netejar els boscos. Clar, és que... No sé com s'hauria de fer, però clar, hauria d'haver-hi un manteniment o una cultura de...
1: La cultura del manteniment que a casa nostra costa molt. Han de dir-ho així, ens costa molt el manteniment. Ja ho veiem, no solament amb els boscos, sinó amb moltes coses que a l'hora del manteniment no estem preparats, no estem preparats. Mentalitzats. Ferran Puigverd, cap de bombers del Parc de Voluntaris d'Arenys, moltes gràcies, molta sort, i que la campanya d'incendis de l'estiu us sigui lleugera.
0: Creuem els dits,
1: Ferran. Vinga, gràcies per atendre'ns.
0: Merci, bon dia.
1: Ens veiem. Nosaltres ara volem parlar amb Cito Marfany, de la Comunitat Energètica. Em diuen que sí, que ja el tenim connectat. Doncs, Cito, bon dia i moltes felicitats.
2: Hola, molt bon dia, gràcies.
1: Dic moltes felicitats perquè aquesta setmana a Premià, si no ho tinc mal entès, us van donar el premi Pepa Maca, otorgat en 2.000 euros al transcurs de la nit, de la cinquena nit del cooperativisme.
2: Sí.
1: Anàveu a la categoria de col·lectiu iniciatives associades.
2: Sí, afirmatiu. És un premi bianual que dona l'economia social i solidària i, bueno, en aquest any érem, crec que 10 grups que ens presentàvem i per dues categories, i nosaltres ens presentàvem per aquesta categoria de comunitat col·lectiva, no? I realment, entre les propostes que hi havia, doncs, en que nosaltres érem la més adient per rebre aquest ajut de 2.000 euros, i la veritat és que hi estem molt contentes.
1: L'altre finalista de la vostra categoria era la Fira Alternativa de Sant Pol de Mar, no?
2: Sí. De fet, quan ja la setmana prèvia, o fa dues setmanes, ja van dir els dos finalistes de la categoria i van dir, ostres, estem competint, diguéssim, no?, amb la Fira Alternativa de Sant Pol, que, bueno, té una trajectòria de 30 anys, està molt consolidada, no?, un projecte que fa pocs mesos que, diguéssim, fiscalment o jurídicament estem constituïts, i anàvem amb poques expectatives perquè sabíem que l'altra proposta era molt forta, però bueno, el jurat ha valorat la nostra idea, les nostres ganes, també la projecció que tenim en futur, i ens l'han atorgat a nosaltres.
1: Aquests 2.000 euros per què serviran ara?
2: Doncs encara ho hem de decidir internament, però bueno, tenim més coses entre mans. Per un cantó hi ha els costos fundacionals, quan es constitueix una cooperativa, doncs s'ha d'anar al notari, s'han de pagar uns tràmits a l'administració, es pot fer que aquests diners s'estareixin per sufragar aquests costos. I després també ens plantegem que tenim un projecte ja bastant encara terrenys damunt de posar una taulada amb plaques fotovoltaiques, que crec que no heu estat parlant aquests dies,
1: sí.
2: També. Doncs potser la idea serà que una part d'aquest premi també sigui per sufragar aquest cost i que sigui que les persones, les socis que s'hi connectin, no hagin de pagar una quota tan alta d'inscripció.
1: I el projecte, ara parlaves del projecte que ja teniu bastant embastat, Arenys de Munt. Arenys de Mar encara és bastant embrionari, no?, el projecte per tirar endavant.
2: Bueno, aquí a Arenys de Munt tenim ja bastant assignat ja una coberta pública, juntament que gestiona la Gusam, que és una empresa que gestiona equipaments públics i Arenys de Munt. I aquí a Arenys de Mar, el que de moment hem trobat és una teulada d'una propietat privada, en què nosaltres ja com a cooperativa ja els hem fet una proposta d'execució, de com seria la instal·lació, de també el cànon a pagar, no? Perquè quan, si fa servir una teulada has de pagar uns diners al mes, com un lloguer, diguéssim, no?
1: Sí.
2: O una pastatge d'energia. I estem pendents que aquesta propietat han de decidir si realment aquesta proposta els interessa o no. Si ens diuen que sí, doncs perfecte, ja començarem a mirar pressupostos de real de fer la instal·lació, i si ens diuen que no, doncs haurem de continuar buscant, perquè la idea és tenir teulades tant als dos Arenys. Tot i que ara mateix, amb la llei que hi ha, la teulada estigui Arenys de Munt o Arenys de Mar, qualsevol vilatana de tant d'Arenys de Mar com d'Arenys de Munt s'hi podrà connectar, no? Però la nostra idea és que tinguin en dos pobles, si pot ser.
1: I teulades municipals no n'hi ha per fer, tirar endavant aquest projecte?
2: No, aquí a Arenys de Mar és una mica complicat. També és una cosa que des que ja vam començar a funcionar vam anar parlant amb l'Ajuntament i amb els tècnics que porten aquest tema, i és que aquí a Arenys de Mar hi ha molts edificis que són patrimonials. Llavors, les actuacions que s'hi poden fer són molt concretes, són molt, molt justes. Sí que hi ha alguns equipaments municipals que poden tenir instal·lacions de plaques fotovoltaiques, però en aquest cas ja l'Ajuntament ja va demanar subvenció per posar-hi com plaques fotovoltaiques per abastir-se ells mateixos. Doncs, per exemple, la teulada del Maragall o la teulada de les piscines, no? Aquesta sí que es pot posar, de fet, s'hi posarà. No, si no em recordo malament, abans de final d'any hi haurà alguna instal·lació aquestes que ja estarà funcionant, però l'Ajuntament, la seva idea inicial és abastir-se ell mateix, perquè hi ha un Ajuntament ja té, ja li fa falta energia. Sí que van amb la idea de que hi haurà una part de l'energia que segurament no els hi farà falta, i volen vehicular-ho cap a una comunitat energètica com nosaltres o algun altre actor, segons els necessiteis, per donar aquests excedents i que nosaltres podem gestionar-los. Però ells no volen abastir-se ells mateixos, perquè ja que tenen una inversió forta de diners, doncs que la factura de l'Ajuntament i, en conseqüència, dels aranyencs, doncs sigui més barata.
1: Esteu encara, bueno, evidentment, esteu intentant captar més socis, doncs, perquè tot això sigui més econòmic, perquè cada soci ha de fer una aportació i tots aquests projectes siguin... Està anant bé la captació de socis?
2: Sí, mira, quan per arrencar una cooperativa fan falta legalment 10 persones que vulguin ser sòcies, no? I té un capital mínim. Nosaltres ara, quan al març vam constituir-nos com a cooperativa, vam ser 12 socis. Vam poder ser dos més dels que legalment t'obliguen, no? Tot i així, ens vam constituir en 12 i hem obert inscripcions perquè la gent, tot i que encara les cobertes no estiguin funcionant, que ja estiguin apuntant i fent com una llista d'espera. I a dia d'avui crec que som 48 o hi ha 49 sòcies. Vull dir que ja som una bona massa de gent d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar que ens interessa aquest projecte i que volem ajudar a la transició energètica, no?, del nostre municipi. Llavors, com comentaves, si per ser sòcia has d'apuntar-te a la nostra pàgina web, i a partir d'aquí reps un correu en què et diu un compte corrent i has d'ingressar-hi 50 euros de capital. No. Aquests 50 euros estan allí a capital de cooperativa, i sí que el dia que tu vulguis marxar se't tornen. Vull dir que, al fons, no és que els perdis, no? Estan allà com perquè tu siguis soci, no? Però sí que s'ha de fer un ingrés de 50 euros.
1: I això ja et dona dret que el dia que funcionin totes les plaques i tot això, doncs et puguis beneficiar del rendiment d'aquestes plaques, no?
2: D'aquesta energia. Exacte, en el moment que tu siguis d'energia ja ets un soci de ple dret de la cooperativa i, en conseqüència, pots gaudir dels serveis. Els serveis com que veiem més immediat són aquests, tenir cobertes en què tu t'hi puguis connectar i tinguis ja rebent energia, que al fons, a la pràctica, és com si tinguis la taula de casa o del teu pis, perquè es parla amb la comercialitzadora que tinguis, no cal que siguis de ninguna comercialitzadora en concret, pot ser d'Endesa, de Subenergia o de Naturgi, bueno, el que tu vulguis, i a la factura ja veus el teu descompte, diguéssim, yeah. No? Però, bueno, en un futur també anem amb la idea de promocionar la mobilitat compartida, això vol dir que tenim un cotxe que compra la cooperativa i que el lloga a les sòcies, i un exclusiu soci doncs podràs fer servir aquest cotxe, que serà en principi un cotxe elèctric compartit, i altres projectes que sortiran doncs també podràs gaudir-ne.
1: Què anava a dir, ja per acabar, aquesta aportació de 50 euros és una primera aportació. Més endavant s'hauran de fer més aportacions econòmiques?
2: Clar, la idea és, amb aquests 50 euros, tu ets ja soci de la cooperativa, sí. I com comentava, pots connectar-te en aquest servei. També, òbviament, doncs, anualment hi ha una assemblea de socis que portarem punts a debatre i tal, que tindràs tu un vot per votar, no?, com qualsevol cooperativa. I llavors, al moment en què ja tinguem més tancat el projecte, per exemple, aquest projecte d'Arenys de Munt, que el més normal és que sigui el primer, perquè jo tenim tot ja bastant emparaulat, doncs mirarem quant costarà posar les plaques fotovoltaiques i allí on haurem de decidir què fer. Doncs potser direm, mira, per cada persona que vulgui 3 panells fotovoltaics o 4 panells fotovoltaics, ha de posar 700 euros. O mira, que només posi 200 i una part la financiem. Haurem de mirar. No? Sí que, òbviament, a part d'aquests 50 euros, hi haurà alguna altra quota. L'únic que encara no puc dir aquí, perquè fins que no tinguem el pressupost, no podrem veure.
1: Doncs estarem atents a veure com va funcionant tot això. Cito, moltes gràcies, moltes felicitats de nou, i ens anirem parlant de veure com va agafant forma doncs, tota aquesta comunitat energètica i aquestes, a veure si aquest terrat d'aquesta teulada doncs, de Quirenys finalment és favorable i ja podeu també començar aquest projecte. Cito, moltes gràcies. A reveure.
2: Moltes gràcies a vosaltres, anem parlant. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Ràdio Arenys, la primera en informació.
4: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
5: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
6: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
5: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
6: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
5: Més que salut.
6: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
7: Doncs avui volíem parlar de la Sagrada Família, un punt clau que ha estat a la visita del Papa. Tota la setmana hem menjat Papa i el punt clau de la seva visita potser hem de dir que ha sigut aquesta beneïda de la Torre de Jesús. I per entrar una mica a la Sagrada Família volem fer-ho de la mà de Joan Miquel Llodrà, historiador de l'art i guia titulat, durant molts anys ha estat guia titulat a la Sagrada Família, i qui millor que ell doncs, que ens pugui doncs, donar quatre idees de la Sagrada Família. D'entrada hem de dir que la Sagrada Família... Primer de tot, dir bon dia, Joan Miquel.
8: Bon dia, bon dia.
7: Dic... unes xifres que ens donaran la idea. Actualment hi ha 4,8 milions de persones l'any passen per la Sagrada Família.
8: Passar, que vol dir que entren.
7: Entren, sí, sí, que passen, que passen tiquet.
8: Perquè passar, pel voltant, calculen uns 21 milions a l'any, eh?
7: Sí, sí. Val? Llavors, hi ha una, que això vol dir 13.500 persones al dia.
8: Sí, sí, sí, sí.
7: En diuen, el que veiem per estadístiques és que els Estats Units són la gent que ve més, un 15% del total, els xinesos un 7,2, suposo que aquí són xinesos, japonesos i tota la part asiàtica.
8: No, pot ser els xinesos, sí? Eh? Sí. D'asiàtics n'hi ha molts, sobretot sí. A la tarda, eh? Perquè ells venen a fer-se la foto en els vitralls de la passió, eh?
7: Ara en parlarem, d'això.
8: Sí, sí.
7: I els espanyols o la gent local, és a dir, del país, és un 10,8%. les entrades van des de 26 euros a 40 euros. Llavors, això pot ser amb autoguia, amb guia, accés a torres, sense accés a torres. També hi ha descomptes en funció, doncs, de si ets de Barcelona, si ets jubilat, el típic, sí. Com tots els museus, també.
8: Per Sant Jordi, els Jordis i Jordines no paguen,
7: No paguen, doncs molt bé. Aquest any tot això ha coincidit també amb, la, amb 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, que va ser el 10 de juny d'aquest any, ha fet el centenari, que sí. Va coincidir, doncs, amb la beneïda de la Torre de Jesús, i, i ho van fer coincidir tot perquè el papa pogués estar aquí. I jo la primera pregunta que s'ha mogut és, si volem visitar la Sagrada Família, què hem de tenir en compte? D'entrada, allò que dius, ostres, vull anar a Barcelona, i ja que sóc a Barcelona, vull anar a veure la Sagrada Família. Quina cosa hem de percebre ja d'entrada? Què vol dir la Sagrada Família?
8: Si voleu anar ara, heu d'estar preparats per la calor, perquè en fa molta.
7: No. Sembla una cosa... Tant a dins com a fora?
8: Tant, sí, sí. I la gent es pensa, quan ve l'estiu, fora és un forn, però la gent es pensa que entrant a dins, a l'ombra, i a dins hi ha una humitat espectacular. No vull espantar ningú, eh?
7: No,
8: em sap greu que el patronat de la Sagrada Família ara no, però és que és que és així. Fa moltíssima... Ho dic sobretot per la gent gran, qui vulgui anar l'estiu, a banda de que hi ha moltíssima gent, encara molta més gent, val? Però que la gent no s'esperi que dins ni trobar aire condicionat, perquè és impossible, ni l'aire. Però vaja, anar a la Sagrada Família, jo crec que s'hi ha de passar. Estiguis o no d'acord amb el que estan fent, perquè és una obra espectacular.
7: Potser crida l'atenció això que solament sigui el 10% de gent d'aquí al país.
8: Bé, això sol passar amb molta cosa, perquè ja ho tinc aquí, ja hi aniré. Ja hi aniré. La gent d'Arenys, contem la gent d'Arenys que ha passat pel Museu d'Arenys. Ja hi aniré, ho tinc aquí, ja hi passaré. I això passa. Val? I clar, ve molta gent de fora, però és que avui en dia és el reclam, I fa 20 anys la gent potser passava per Sagrada Família, però per veure-la des de fora, poca gent entrava. Però és que ara, tothom que ve a Barcelona, tothom passa per la Sagrada Família. I això repercuteix molt per la gent que entra, que paga entrades, però també per l'economia que hi ha al voltant.
7: Sí, sí.
8: Perquè molta cosa gira al voltant de la Sagrada Família, i per tant hi ha els drets, també. I clar, això és una... Bueno, ja us ho podeu imaginar, el que suposa,
7: Un cop som a dins, com a guia, quin és el detall que més sorprèn al visitant?
8: Bé, la gent quan entra... És bonic, La veritat és que per moltes visites que facis, estàs a casa teva i la gent queda meravellada. Només entrar, que entres per la façana... Si fas un recorregut regular, Val? Entres per la façana del naixement, que la gent, molta gent es pensa que és la façana principal, els has de dir que la façana principal...
7: Està pobre.
8: Us diré com a curiositat que els treballadors allà, que treballem, que anem vestits de la Sagrada Família, no podem explicar la façana de la Glòria. De moment no tenim permís per explicar-la. Nosaltres, la visita que fem, per tot el... perquè segons ell és un projecte encara, no es té clar, i d'això no en parlem, però sí que parlem de les dues façanes, naixement i passió. Doncs quan entres per allà, tu només veus la gent, clar... Com entra, la gent queda extasiada de veure el que és l'interior i sobretot depèn de l'hora en què entris. Perquè si entres a partir de les 3 de la tarda, que el sol ja comença a caure, clar, tots els vitralls de la part de passió... Tots els vitralls són meravellosos, de la Sagrada Família, d'en Vilagrau. Jo crec que és dels grans encerts de la Sagrada Família, els vitralls en Vilagrau. Però és que la part de la façana del naixement són bonics... Però quan cau el sol és espectacular.
7: Aquí és on anava. La llum juga un factor important. Estem acostumats a catedrals més aviat fosques, amb contraforts, ombrívols... No. I, en canvi, tu com vas a la Sagrada Família...
8: És que és clau. És clau. Jo sempre dic, si agafeu entrades, agafeu un dia que no plogui.
7: Sí, però això...
8: Encara que no es pugui decidir, És la broma que fem.
7: Sí, sí.
8: Però és que la Sagrada Família, un dia de pluja o un dia núvol, no és el mateix. Tot i que... Quan fa núvol, encara veus la potència dels vitralls, perquè la llum són una meravella. Però clar, s'ha de veure amb sol. I sobretot, una altra recomanació, si la gent hi va a l'hivern, que tinguin en compte que el sol a l'hivern
7: cau abans.
8: A partir de les 5 de la tarda... no és el mateix a l'hivern, que el que podem gaudir ara. Vull dir que això, perquè a veure, a les fosques, l'altre dia la gent que va ser a la consagració, primera que els que estaven a dins asseguts amb aquella lampareta, van fer, però no van participar a l'espectacle de fora, però també tot el joc de llums que van veure els van veure els de fora, els de dins no van veure, val? Que de fet, la Sagrada Família a l'hivern quan no hi ha sol, és així. Perds una miqueta la gràcia de la visita. S'ha d'anar amb sol, perquè si no, no obtens una visita... Jo crec que haurien de tancar quan cau el sol, perquè és que si no estàs pagant per una cosa que no disfrutes.
7: Però, esclar, hem d'encabir aquests 4,8 milions i l'efecte papa...
8: Mare meva.
7: L'efecte papa...
8: No ens l'acabarem.
7: Potser, ara, en aquests moments, potser això ja no engoleix.
8: No, per seguretat...
7: Què haurem de fer?
8: Això són xifres que sí. Fan per seguretat, eh?
7: Sí, sí, sí.
8: Per si el cas hi hagués una estampida, alguna cosa, que tot sigui controlable. Clar, és que això són les xifres que són, per tant, això... potser quan ja tinguem feta la façana de la Glòria, que serà una altra porta de sortida, potser deixaran... Però és que dins no hi cap més gent. A dins no hi cap més gent, perquè a vegades és un mercat. Bueno, tothom ha estat a la Capella Sixtina.
7: Sí, sí,
8: ja ens agradaria veure la Capella Sixtina sols.
7: Sí, però no. Val? No.
8: Però no has de... Has de... Bé, això és el que tenen aquests llocs. Arreu del món, eh? Passa això.
7: Què dura una visita guiada?
8: Una visita regular, les que ofereix la Sara al temple, són 50 minuts, una horeta, d'acord? 50 minuts, sobretot perquè moltes vegades, com que empalmes visites, necessites anar d'un lloc a l'altre, i el temple és molt gran, sol ser 50 minuts, però vaja, la gent, mal m'està dir-ho, eh? I ara jo no estic tan vinculat al temple, però són visites molt bones, en el sentit que la gent són molt complertes i la gent se'n va amb molta informació i amb una bona experiència. O els pagues tu els diners a la Sara de Família, eh? Però val molt la pena.
7: Les autoguies són recomanables?
8: Sí.
7: O perd...
8: Clar, no és el mateix, no és el mateix, però penseu que pensen en tota aquesta gent. Tu quan compres l'entrada, a la teva entrada ja tens una audioguia.
7: Sí.
8: D'acord? No la pagues, ja l'has pagat perquè la tens. I n'hi ha tres. Una de curta, pels que no tenen paciència, una de llargueta i una altra de més extensa. Vull dir que això és fantàstic. Això no t'ofereixen a molts llocs, eh? Que tinguis... Bueno, jo amb res, que me diguin quatre coses i ja en tinc prou, o que te donin una visita més detallada.
7: La visita consta de l'entrada a la nau central,
8: sí,
7: per dir-ho de manera, però després tens opcions, que és de poder anar a les torres...
8: Has de pagar, eh?
7: Sí, sí, evidentment. Aquí sí, es paga per tot, per dir bon dia.
8: Sí, sí.
7: Si haguéssim de triar alguna torre, allò que dius, va, vinga... Bueno,
8: això és la pregunta que ens fan sempre, eh? A veure, les torres històriques són les del Naixement, que és la façana que fa Gaudí. Què passa amb aquestes torres? Que, clar, no veus la Barcelona... la ciutat, perquè veus la part que mira cap a nosaltres, cap a la costa, d'acord? Per veure la Barcelona monumental has d'agafar les Torres de Passió, que clar, són unes torres més modernes, són dels anys 50-70, però vaja... La
7: per dir-ho manera, són les torres per allà on entres, no?
8: No? No, les que has de mirar, les històriques són per on entrem, pel Naixement, que és la façana més de tota la vida,
7: sí,
8: la que coneixem tots. Sí. Aquesta és el Naixement, la façana de Gaudí, l'única que ell deixa acabada.
7: Exacte.
8: D'acord?
7: Que és on, per dir-ho manera, perquè la gent se situï, on hi havia el papa per mirar a la creu.
8: Exactament. Exacte, tot ho van fer, que van tenir, clar, cert, tot va estar... Bueno, és que la Sara de Família són uns cracs. Preparant-ho tot, ho tenen tot pensadíssim. I jo trobo que va estar molt bé, i sobretot s'havia de fer davant l'església que va deixar Gaudí. Gaudí només deixa aquella cantonada, Naixement, la façana, l'àpside, la capçalera i la cripta. No deixa res més,
7: I l'altra façana, la que fa Subirachs, que és la de la Passió...
8: Sí. Per mi és extraordinària, perquè jo sóc un gran admirador de Subirachs. Els qui són més resolosos amb aquesta façana són els catalans. La resta de gent que ve queda meravellada amb la façana de la Passió, perquè no tenim tanta tonteria a sobre. Perquè els catalans a vegades ens mata la tonteria. I, a veure, cadascú, òbviament, jo estic generalitzant, però jo parlo personalment, però és que és una gran façana i està molt pensada, i Subirachs va fer una feina, si està 20 anys treballant allà, Vull dir...
7: Esclar, tot parlem de molts anys.
8: Clar.
7: Ara estan parlant de que si la de la Glòria tardarem encara 10 anys més...
8: El temple s'ha d'acabar el 35, sobretot mirant a Twitter o com se digui, moltes xarxes, diuen, ja han acabat el temple en tots els idiomes del món. No han acabat el temple.
7: No.
8: Han culminat la torre més alta, ens falta la façana de la Glòria.
7: Però serà aquesta torre ja s'hi pot pujar?
8: No, no. Està pensat a partir del 2027.
7: 2027.
8: Sí,
7: I això es puja a peu? O...
8: Hi ha un ascensor, però l'últim tram és una espiral, una escala d'espiral. L'únic que vam poder veure en aquesta torre, el que va seguir la consagració, és la part de dins la torre, que es deia un xai. No, allò és la base de la torre.
7: Allò és la base.
8: Sí, és a dir, allò és la teulada de l'església, que és la base de la torre, on hi havia els músics. Ho vaig trobar fantàstic, allò és un espai preciós. I després hi haurà un ascensor, també hi haurà escales, espiral, però l'últim tram és una escala amb espiral. I, però el problema d'aquesta creu, jo no sé com anirà, però és que hi ha molt poca gent a dins. Clar, la gent pagarà el que sigui per pujar a aquesta torre. Com ho gestionen? No sé com us farà,
7: Hi
8: ha molts llocs de l'església que la gent no hi pot anar. A les cantories, als cors, no hi va la gent. Sobretot per qüestions...
7: No s'hi deixa pujar?
8: No s'hi deixa pujar.
7: No s'hi deixa pujar.
8: No, sobretot per seguretat, perquè... Exacte.
7: Que la gent no es pugui tirar.
8: Qui porten els cors? Quan ve el Bad Bunny, la Beyoncé i la Madonna. L'obren a VIPs. Però jo crec que la Creu de Jesús... No t'ho puc dir, però penso com engoleixes aquesta gent, perquè per molt que posin que pagar, per entrar a la creu paga 50 euros, és que la gent els pagarà. La gent els pagarà.
7: Home,
8: jo a vegades veig famílies que dic, penso el que han pagat i dic, aquests nens ja s'han quedat sense facultat, sense universitat, perquè els hi han pagat tota la sala de família. És que són molts quartos, però la gent els paga. I després hi ha els souvenirs, la tenda, que aquella màquina...
7: El merchandising és una màquina de fer...
8: No. Ara que estem parlant de coses molt materials, però el temple és fantàstic des del punt de vista artístic i espiritual, també, perquè hi ha molta gent que s'emociona, hi ha molta gent que hi va allà per qüestions espirituals, que de fet és un temple, que és el que ha de tenir.
7: Però aquí hi ha una cosa, no? Si tu vas a missa, allà hi deuen fer-hi missa normal, a les hores de la missa pots entrar...
8: No. Les misses solen ser dissabte al vespre i diumenge al matí. Mentre hi ha missa, entre la gent que ha fet cua per esperar la missa, perquè per suposat que és de franc, però allà no s'hi passeja ningú. I, atenció,
7: però no pots passejar, llavors.
8: Atenció, això t'anava a dir, molta gent diu, per les xarxes hi ha, com visitar la sala de família gratis? No, és un bulo. Tu vas, quan vas a missa, et porten com un xaiet fins al teu lloc per seure. I fins que no s'ha acabat la missa, d'allà no t'aixeques, això de dir, mira, mentre van fent missa jo em vaig passejant.
7: No.
8: La gent va a missa, a missa.
7: No, perquè és d'aquelles coses
8: però és que ja sempre hi ha... vull dir, és que és això de dir... Jo em colo, i com a la catedral, quan fan missa, tanquen les claus laterals i no hi pots accedir a l'altar.
7: A l'hora d'explicar la Sagrada Família, què pesa més? La figura de Gaudí, el tema religiós, el tema arquitectònic...
8: A veure...
7: Equilibris ha de fer el guia aquí per explicar? Perquè si no, podeu estar moltes hores.
8: Jo tinc molts companys guies que no són historiadors de l'art. I potser la part més històrico-artística no els interessa. Els interessa més la part iconogràfica, anècdotes, llegendes... Solem fer unes visites que estan controlades pel temple. Tenim un discurs per explicar. Però cadascú sempre... Cadascú coixeja i cadascú té els seus gustos i les seves... Bé, les coses que expliques, perquè tens una llibertat i no has de seguir, no has de ser un robot, malament.
7: Això jo anava a preguntar. A la Sagrada Família us marca una mica el què i què es pot explicar i què no?
8: Sí, ells sobretot volen que diguem que pertany a la UNESCO, són coses... De tot el discurs, que tenim auditories a vegades, en el públic, de vegades hi ha gent que t'està...
7: Escoltant.
8: Sí, miren sobretot l'aspecte, no volen que portem tatuatges... ni arracades, els nois...
7: Però això s'arregla amb una americana.
8: Sí, molts van amb americana, que fa molta calor,
7: o
8: amb unes, aquestes menes de...
7: Amb manguitos, allò dels caixers.
8: Quan tens alguna cosa del múscul, doncs la gent s'ho tapa així. I les noies algunes coses pel coll amb maquillatge. Sí, però això ho miren, això, amb això són molt...
7: Són molt estrictes.
8: Sí, són molt estrictes, molt. Cabells recollits, les noies, vull dir, totes amb el seu vestuari perfecte, bueno, una mica que rincló, però la veritat és que se'ns localitza. De fet, els uniformes serveixen per localitzar-nos.
7: Sí.
8: Doncs el que deia del discurs, a mi m'interessa molt el moment en el que creix la Sagrada Família i l'importància de la Sagrada Família des del punt de vista, i de Gaudí des del punt de vista arquitectònic i també decoratiu. El que passa que hi ha moltes... Les arts que hi ha allà no són Gaudí. Vilagrau és nostre, Subirax és nostre. La façana del Naixement sí, però la part decorativa més gaudiniana, que seria la cripta, el que va quedar després de la guerra, això no es veu. No es veu la visita. La visita no es visita la cripta,
7: No.
8: Només es veu... No, la cripta és... Quan surts del temple...
7: El que va seguir per la tele és tot el que va s'endurar.
8: Sí, sí,
7: que és el que van ensenyar.
8: La cripta, exactament, que van anar a fer la... Sí, des del museu hi ha una finestreta que pots veure la capella del Carme on s'ha enterrat en Gaudí. I des de la basílica, tota la part que envolta l'altar, allà hi ha els finestrals que miren cap a la cripta.
7: És tot el que es veu.
8: Tot el que es veu. Després, si vols anar a la cripta, has de sortir del temple i anar al carrer Sardenya i s'entra per allà, a la cripta. Val?
7: A un altre preu.
8: No, no, no, no, no, no pagues a la cripta, eh? No, quan està obert, està obert, quan no, quan no està obert. Però això la gent ho ha de saber. Però vaig, que també és molt interessant, perquè la cripta forma part de l'edifici. No pots entendre la Sagrada Família sense la cripta. Ja, ja. I l'expliquem, també.
7: Jo deia, la part artística, la part religiosa, quina és la que és més potent?
8: Sobretot la part artística.
7: La part artística.
8: Has de ser, sí, perquè no tota la gent que ve és creient.
7: Ja.
8: I el que has de ser és molt respectuós. Vale. No es poden fer conyes.
7: Vale.
8: Que ningú... A veure, si, no, si tens un auditor que t'està mirant, et pot, tu allà pots dir el que vulguis.
7: T'hi jugues la feina.
8: Pots dir el que vulguis. Però has de ser respectuós, perquè hi ha gent que ve, que la veus. És que la gent ho diu tot amb la mirada. La gent que és creient, o la gent que...
7: Ja ho veus.
8: Sí, no pots fer... No pots fer bromes, ni alguna brometa es fa, però no de tipus que pugui ferir sensibilitats, eh? Però entre tots els meus companys, més o menys tots tenim... Potser, jo ja sóc d'una quinta, però hi ha gent molt més jove. La gent molt més jove, clar, molta gent. Escolta, que me demanen la custòdia on està... I què és una custòdia, Que no en tenen ni idea. I són, si parlant de gent de 30, 40 anys,
7: Bueno, però la cultura religiosa ha anat molt a la baixa.
8: Sí, sí, és una llàstima, Però no, en principi, la gent sol tendir cap a la part artística,
7: Hem parlat de dues façanes, que hi ha una de Subirats, l'altra de Gaudí, i ara queda la tercera, que és la de la Glòria.
8: Sí.
7: Aquests dies s'està parlant de que si serà Miquel Barceló...
8: L'hem vist algun dia per allà, L'hem vist.
7: Tu quina... Com ho veus? És a dir, tu coneixes obra de Barceló...
8: Sí, a mi en Barceló m'agrada molt.
7: Pot estar dins la línia, pot encaixar bé.
8: A veure, si el patronat ha pensat en Barceló, el patronat sap bé què diria. Jo no tot el que hi ha a la Sagrada Família són encerts, no penso dir el que no m'agrada.
7: No, evidentment.
8: Però jo dic qui m'agrada molt, que és en Vilagrau, amb els vitralls i en Subiracs. Val? Molt. Moltíssim, Domènec Fita també té... Bé, tots... Però hi ha coses que potser... És igual, deixem-ho aquí. En Barceló, jo en Barceló m'agrada moltíssim, sóc un fan de Barceló. No m'agrada la capella aquella de Sant Pere a la Catedral de Palma. No? No m'agrada aquella intervenció. No m'agrada. Però ell m'agrada moltíssim. Jo trobo que allà a Palma
7: no l'han sapegat.
8: No l'han sapegat ni calia fer allò. Val? Però vaja, no sé què faran aquí, no ho sé.
7: Ja per últim.
8: És molt complexa, és molt... Aquella de la Glòria serà iconogràficament, que dic, si en 50 minuts fem el que podem fer, jo no sé com quan tinguem la façana de la Glòria, com ho explicarem. Perquè és que...
7: És el carrer.
8: No per espai, sinó per temps.
7: Per temps, bueno.
8: Perquè és clar, és tota la història de la humanitat, la façana de la Glòria. Si hem d'explicar un ple de l'Ajuntament, que segurament també hi serà.
7: Doncs és com que no queda temps de ser el que ens passa a la ràdio, que comences a enrunar, comences a enrodar,
8: doncs
7: hem de trobar sempre la manera de concretar-ho. Joan Miquel, moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
7: Espero doncs, que els oients hagin agafat una pinzellada de...
8: S'hi ha de passar per la Sagrada Família perquè és patrimoni de tots i estiguis d'acord o no, s'ha d'anar a veure perquè és una obra arquitectònica única al món.
7: A l'estiu i de tarda, no? Dius que és el millor per anar-la a veure?
8: Home, l'estiu no.
7: O primavera.
8: Sí, hivern, primavera, però hivern sobretot amb els horaris, Penseu en el sol sempre, Visites amb sol.
7: El sol és allò.
8: Important, sol és gaudir, és vida, és llum.
7: Moltes gràcies.
8: A vosaltres, bon dia.
3: Ràdio Arenys, la primera en informació.
9: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
9: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
9: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
11: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. al teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresma@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
12: Si voleu participar a l'espai de la Tribuna Política, ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe o, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número, 93 795 79 12.
1: Doncs ja tenim la taula de la ràdio, la Tribuna Política d'avui muntada, i ja tenim aquí la gent del Partit dels Socialistes de Catalunya aquí, i per poder començar a parlar de temes que afecten a la nostra vila, sobretot. Bon dia, David Ramírez.
13: Bon dia.
1: Bon dia, Ramon Vinyes.
14: Bon dia.
1: Veig que hem canviat els papers, ara ja hem canviat les cadires. Els que ens esteu veient ja pel Facebook o per les xarxes, veureu doncs que abans s'asseia més a prop del que porta el programa en Ramon Vinyes, i després hi havia en David. Ara hem canviat els papers perquè el David ja el vam escoltar la setmana passada, que serà el nou cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Vol dir que ara s'haurà d'ampliar més a fons, amb això. Sí, sí. Anem a gra. Jo parlava aquest dematí de que la Generalitat ha suspès els pagaments de subvencions i transferències a l'Ajuntament d'Arenys, doncs perquè no ha presentat els papers, els comptes del 2024. I això passava a partir del febrer, l'11 de febrer del 2026, és a dir, d'aquest any, que la Generalitat va prendre aquesta mesura arrel, doncs, que no, l'Ajuntament no ha fet els deures. Això ja es va passar al 2023, i aquest any hi tornem a ser. Aquest any, des del febrer que hi ha aquesta sentència, la Generalitat no paga res a l'Ajuntament d'Arenys, i no solament Arenys, sinó 163 ens municipals o de diputacions. O així. A més, el que sorprèn, que almenys a mi em sorprèn, és que tota aquesta història no s'ha convocat una comissió especial fins al 6 de juliol per resoldre aquest tema a l'Ajuntament d'Arenys. Això és normal?
14: A veure, tradicionalment el compte general es triga una mica més que el que se li diu la liquidació. La liquidació va arribar al ple el mes passat, la de l'any passat, va arribar el mes passat, i el compte general és tot un munt d'informació enorme. I normalment aquest retiment de comptes sempre es feia una mica tard perquè no hi havia cap urgència. A partir de l'any, crec que era el 2017, la Generalitat va dir si no us espavileu en donar els comptes, això s'ha acabat. Hi haurà possibilitat que no us paguem les subvencions. I això, doncs, cada vegada ha sigut així. Per tant, a partir del 2017, tu havies de tenir present que podia passar, i això ens ha passat. És més, l'altre dia mirava les bases de les subvencions culturals, allò que estem pendents, que es donin subvencions, i un punt que diu, de les bases de cultura, diu, els beneficiaris han d'estar al corrent de les obligacions de retiment de comptes davant de la Sindicatura de Comptes a Catalunya. Vull dir, a veure, que la cosa va en sèrio. Aquí a Arenys tenim diners a la caixa, ja ho sabem, no és d'aquells pobles que no puguin pagar les nòmines, però malgrat tot hi ha, si més no, un tema d'imatge que no està bé. Vull dir,
1: una cosa, aclarim això perquè és interessant, una cosa és la liquidació, sí, i l'altra és tota la informació del 2024 en aquest cas, no?
14: Exacte, o sigui, la liquidació és, et diu, mira, escolta'm, fem números i has tingut aquest resultat pressupostari, has tingut aquest romanent. Fantàstic, es fa un decret.
1: Això també es presenta a la Generalitat?
14: Bueno, es presenta, però no és el que et demanen. Et demanen el compte general, que el compte general és tots els documents que justifiquen tota aquesta informació, diversos informes i tot l'estat de comptes, el balanç, tota una sèrie d'informació. Aquesta costa més de muntar, o sigui, no es fa en un dia. però sí que és veritat que anem tard, anem tard.
1: Estem veient, doncs, que a part d'Arenys hi ha ajuntaments grans, perquè parlàvem una mica a micro tancat. Una cosa és que es parla d'ajuntaments petits que no tenen tot el personal que s'hauria de tenir, però en canvi estem parlant d'ajuntaments com Pineda, Manresa, Camprodon, vull dir, ajuntaments ja amb una Vilassar, també veiem que hi ha. Dius, ostres, què passa aquí, no?
14: Clar, és que una mica, esclar, les institucions com la Generalitat i la Sindicatura de Comptes repassa els comptes de tothom.
1: Fins i tot veiem la Diputació de Lleida, que tampoc està al corrent.
14: Clar, és molt difícil que puguin donar una informació de com estan els ajuntaments o com estan les diputacions si no li han donat la informació. I, per tant, això cada vegada es van posant més seriosos en aquest sentit. I el que s'ha de fer és, de la mateixa manera que vols fer pagaments, també cada vegada s'estan posant més seriosos amb el tema de pagaments, també ens hem de posar més seriosos amb aquests temes. A vegades dius, bueno, sembla que potser se li dona més importància si és un paper, com el que vam fer en el ple passat, de la planificació a 4 anys, que això s'ha d'enviar a Madrid i que no serveix per res. La planificació d'inversions no serveix. D'aquí 4 anys ja dirà vostè si hi haurà un altre govern, si serà la planificació que ha fet aquest govern. Doncs perdem a vegades el temps amb aquestes coses, que sí, que s'han de fer, i no les altres, que són importants.
1: El que crida més l'atenció és això, que l'11 de febrer, per dir una manera, rep aquesta notificació, doncs, que es tallen les subvencions i els pagaments, les transferències, i que l'Ajuntament d'Arenys no convoqui reunió fins al 6 de juliol.
14: Sí. Jo ara vull entendre que el que passa és que l'Ajuntament va tenir 2 o 3 avisos, sabent ja els terminis, que quan has tancat l'any, aleshores tens pressa l'any anterior immediat. O sigui, tens pressa amb el 25. Per què? Perquè et diu si podràs disposar de diners per utilitzar-los. Aleshores, si fas abans el del 2024, deixes el 2025 i després no podràs utilitzar els diners que et permetrien una mica d'alegria.
1: Pues clar, i el dia 6, què farà aquesta comissió?
14: Bueno, aprovar els comptes del 2024. Aprovar-los, fer un...
1: Però això que és un tema burocràtic o un tema...
14: Bueno, desgraciadament no és un tema burocràtic, perquè allà s'hauria de mirar ben bé tots els comptes. S'haurien de mirar tots i allò, preguntar, per què això? Per què l'altre? Acostuma, dissortadament, a ser un tema burocràtic. Allò, aquí estan els comptes. Voto a favor, voto en contra. I s'acabó el cuento.
1: I cap a casa.
14: No, el tema seria dir, bueno, per què? Per què hi ha hagut aquest resultat? Per què hi ha aquests romanents? Per què hi ha hagut aquests ingressos tan alts amb construccions, instal·lacions i obres? Com evoluciona el municipi? Per què hem gastat tant en personal? O... Això seria el que s'hauria de fer.
1: Acostuma a no ser. Ho dic perquè em crida l'atenció el 6 de juliol, que estem amb revetlla ja de Sant Zenon. Vull dir que estarem en festa major. No sé si és el millor moment per anar a parlar de números. Seguim amb més temes. Veurem com acaba tot plegat, a veure si finalment la Generalitat ens accepta, perquè després la Generalitat se'ls mira i et diu si és correcte o no és correcte el que has presentat, no?
14: Et pot dir, t'has deixat un document, me l'has de portar, encara no ho tens tot, i després, un cop ho accepta, diu, va, està bé, fa un decret dient aquests ajuntaments queden alliberats d'aquesta restricció de pagament de subvencions.
1: Ja que estem en tema de cèntims, el romanent. Aquestes últimes setmanes hi ha hagut tot el tema del romanent, que no sé si el podrem disposar 1,6, si el podrem disposar tot, si tenim 15 milions o 17 milions, no sé quina informació tenen. Com queda tot plegat, sí, això?
14: Jo entenc que vaig mirar el decret un cop, dos cops, tres cops, vaig parlar amb un interventor, vaig parlar amb un altre interventor, i sempre hi ha dubtes d'interpretació. Però aquí el que s'ha de fer és dir, escolta'm, què és el que l'Ajuntament d'Arenys de Mar, assessorats doncs, per la intervenció i pels tècnics, el que vol fer? I penso que aquí s'ha anat amb molta rapidesa. Primer seran 4 milions, després 1,6, després 17.
1: Hem d'aclarir una cosa. L'1 dels 4 milions va ser una errada d'aquesta casa. Ah, doncs... És una errada d'aquesta casa, i això m'ho deia la periodista que ho va fer, que es va confondre una cosa per altra. Sí. Però, és a dir, mea culpa. Aquí no tot és culpa del govern, vull dir que...
14: Doncs s'agraeix l'aclariment, perquè sí, sobtava molt que sigués una xifra, després va venir l'alcalde aquest diumenge dient 1,6, sí, després l'endemà següent surt la regidora dient no, 16 milions, o 17. Bueno,
1: perquè semblava que, o sembla, l'aclariment que fa la regidora, és que es podrà fer servir tot el romanent, és a dir, sí, tot el sí, que sí, tens.
14: Però això ja se sabia, diguem-ho així, és el mateix decret, no, ja, no va canviar. Vull dir, si no sabem ben bé les coses, parem una mica a parlar-ho. Hi ha un dubte, hi ha un tema que encara no he aclarit. No ens han pogut dir, és el tema de l'habitatge. Es podrà gastar en habitatge? Perquè hi ha una salvetat que diu durant un, dos, tres anys propers podeu gastar-ho en habitatge, sense que això...

0: Ara, en aquests moments, crec recordar, són 13 milions. No es poden gastar tots, perquè ha d'haver-hi un calaix, perquè si no, no podràs pagar nòmines.
1: Has de fer una previsió de tot això.
0: S'han de gastar uns 4 o 5 milions, s'han de quedar. L'altre es podrien gastar. Ara, hi ha una limitació, i és... han d'estar contractat abans de final d'any. Menys habitatge, si es pogués fer allò de l'habitatge. Per tant, vol dir que s'ha de córrer molt. Han d'haver-hi els projectes fets, han de fer licitacions. Per tant, és difícil que es pugui gastar tot perquè pot ser que no doni temps en fer les licitacions, les adjudicacions. Si s'adjudica, escolta'm, endavant. El casal Sant Vicenç, per què dic que es podria fer? Perquè teòricament és una inversió, i això és dir, demà pago, ja està, ja, no cal res més.
1: I ens traiem un mort.
0: Nosaltres hem posat reparos amb el casal Sant Vicenç perquè no sabem quina és la planificació global. No sabem què es pensa fer del cap d'Arenys de Mar un cop estigui buit o de l'edifici cert. Per tant, creiem que haurien de saber tot l'escenari. Ara, el govern el que hauria de fer, seguint la seva lògica, és comprar-lo, perquè ara tindrà els diners. El que no tindrà els diners és...
1: Més que res, perquè també ens traieurem un lloguer. Un lloguer que no sé si són de 2.000 o 3.000 euros al mes.
0: Sí, però aquell lloguer capitalitzava,
1: Ah, sí?
0: Sí, els 2.500 al mes anava descomptant de la xifra a pagar. Per tant, tampoc seria tan greu. Però si mirem com la previsió que va fer el mateix govern, el govern va enviar una cosa a Madrid, que era la planificació, dèiem, a 4 anys. Amb elles no estava la compra del casal Sant Vicenç, ni estava el tema del teatre principal, no estaven, ja veies les inversions que hi havia, dius, noi, aquí no farem res. Per tant, si vol complir allò i vol complir, hauria d'anar a pagar el del casal Sant Vicenç, tot i que nosaltres, torno a dir, voldríem saber què es pensen fer amb tots els equipaments d'Arenys de Mar.
1: Per vosaltres, quina és la prioritat? Que, ara, sapiguem que podrem gastar, quina és? Quina prioritat tindríeu?
0: Clar, hi ha unes prioritats que són habitatge. O sigui, Arenys de Mar té un problema d'habitatge. Però, i també tot el que seria accessibilitat. O sigui, habitatge i accessibilitat, que la gent pugui caminar pel carrer sense caure. Aquestes són les prioritats grosses. Ara, això vol dir que han d'haver-hi projectes, i amb el tema d'habitatge nosaltres tenim un dubte important, perquè l'habitatge que s'ha fet era un que venia del mandat passat. Però també en el mandat passat es va comprar un pis, que era d'Anselm Clavé, i sí, encara està per utilitzar.
1: Hi ha la corriola posada.
0: Hi ha la corriola. Dius, a veure, si ens ho prenem tan poc en sèrio, això, dius... Té sentit anar comprant altres pisos si no ens plantegem realment com fer-ho? Perquè, si no, grinyola, ens havien de donar uns pisos als d'Estela Maris. Estela Maris, allò, dona molt mala pinta que no es posen al telèfon, ho diu. Bueno, doncs igual l'Ajuntament ha de començar a prendre alguna mesura dràstica. Vull dir... A veure, per tant, tornant, no hem anat per les branques, habitatge és una prioritat, però també ho és tot el que sigui accessibilitat. I quan dic accessibilitat, dic a nivell ampli, doncs, carrers, i també dic accessibilitat ajuntament i edificis públics que no es pot accedir. Però hi han d'haver projectes adjudicats.
1: El tema de carrers, sembla ser que a dia d'avui solament hi ha el projecte del Bonaire, que està a punt de licitar-se o a punt ja de començar aquestes obres, perquè hi va haver-hi una subvenció prèvia, que no sé qui la dona, perquè si la dona la Generalitat vol dir que no la cobrarem. I després, el carrer Sant Ramon.
0: Sí.
1: La part baixa, no la part alta, la part baixa. Aquests dos són els dos projectes que tindrien, i el carrer de les Escolàpies.
0: El carrer de les Escolàpies...
1: Que va en funció de si s'acaben... Pel que va dir l'alcalde aquí, que va en funció de si s'acaben les obres de les Escolàpies o no, en funció d'això.
0: Sant Pere. També hi havia un carrer de Sant Pere, crec que el del Col·legi Cassà, aquell també era un altre. Bueno, ja és un gruix important de carrers, perquè d'aquests hi ha el projecte fet. Escolàpies acabaran aquest estiu, dona tota la sensació. Setmana que ve el carrer estarà tallat uns dies, però aquest estiu sembla que estarà acabat. Vull dir que aquests carrers no han d'estar fets, han d'estar adjudicada, contractada l'obra. Per tant, això jo crec que l'Ajuntament li dona temps...
1: A fer-ho.
0: És a dir, tenir projecte... I si no li dona temps, tallem-nos les venes.
1: Estem parlant de tenir projecte i de tenir licitació feta.
0: Exacte. Aquests són dos temes. Que van, a més, ho fan per via ràpida, o sigui, donen...
1: Aquí també tenim

0: El tema de les pistes d'atletisme, les pistes famoses, aquí sembla ser que també hi ha un projecte, no?
1: Hi ha un projecte, no sé si ha arribat el projecte definitiu, jo no em sona haver-lo vist. Van dir que hi seria, que s'havia de canviar, però no sé si està fet el projecte. Però en tot cas, ha d'estar licitat i contractat.
0: Esquerra Republicana deia de fer el Vareu fins a Vallvidrera i així doncs donàvem sortida a tota aquella banda d'allà. Vostès ho veuen prioritari?
2: Clar, el Vareu és una prioritat, sens dubte, perquè bueno, la situació allà és problemàtica, com a mínim. Sí, passa que si amb això de les llicències que s'ha aturat serà difícil poder portar-ho a terme si no es poden donar llicències. Una opció seria aprofitar el romanent, doncs comprar terrenys en aquell espai per poder portar a terme la sortida.
0: Clar, però això és complicat, perquè, a veure, no tothom vol vendre.
2: Bueno,
0: aquesta és la història.
2: Per saber-ho primer s'ha de preguntar si no es pot expropiar.
1: Sí. També hi ha temes, hem parlat sempre del Rial del Vareu, s'ha de fer, però hi ha una caseta, un pis que molesta. Bueno, doncs, ajuntament...
0: Però, esclar, ara resulta que ens diuen que els projectes del Rial del Vareu de soterrament no són viables, i ens han dit que tot això, dius, sí. Ostres, després de tants anys de projectes i contraprojectes, ara resulta que no és viable soterrament?
1: És un tema que hem anat seguint una mica. Quan diuen, el projecte és que no pot incloure només fins a la Renfe i ha d'anar més enllà, la complexitat es dispara d'un nivell. I després diuen, i amb el tema de la Dana, i de ara que venen un niño, sí. I tot el lío, els requisits que era el període de retorn de 400 anys l'estem ampliant a 500 anys, que vol dir calaixos més grans. Dic, noi,
0: No dona per tant,
1: exacte. Per tant, hem de plantejar-nos... Nosaltres el que diem és, d'acord, seiem-nos i plantegem. Ara, mentrestant anem fent alguna cosa per evitar la perillositat. Alguna cosa com un sistema d'avisos, que no sigui el cotxe de la policia que t'avisa quan veu un negre. Un sistema de laminació o de bassa, o d'algunes basses, real amunt. I això, doncs, igual s'haurà d'expropiar aquell lloc de bassa. En fi, que això no podem pretendre que la solució sigui aquest projecte, quan aquest projecte vés a saber quan el tindrem.
0: Canviem de tema, anem al tema de la brossa, que és un tema estrella a casa nostra. Bueno, veiem que el tema de brossa és un problema arreu. I a nosaltres, a més, se'ns hi afegeix el tema de l'APP. Ara tenim aquesta APP en els mòbils i que... ho sento, però ja no sap on està, perquè tu mires l'APP i resulta que si jo trec les escombraries 3 vegades a la setmana, ara miro i no hi són. Els d'aquesta setmana. Aquesta setmana no hi són. Però és que ja anem enrederits de la setmana passada. Jo no sé si això del rellotge funciona bé o no funciona bé, però, esclar, hi ha coses que dius... què passa aquí?
1: I ara, mira, un cas, abans que parli en David, jo és que la meva APP, és que em diu que he baixat orgànica 5 cops. És a dir, un cop al mes he baixat l'orgànica, però què es pensen? Que tinc allà un magatzem i vaig tirant tota l'orgànica i un cop al mes la baixo? No, està malament, les dades estan malament. Vaig enviar un mail aquesta setmana, com deia aquí l'aplicació, deien, sí. envia un mail, no m'han dit res. He entrat una instància, a veure si em diu alguna cosa, però esclar, jo, si figuro que tinc 5 aportacions d'orgànica i no em va creixent, aquí tinc un problema.
0: I què passarà? Perquè, clar, si tu no dones els 29 setmanes, sembla que hi ha un recàrrec. Ja hi som. Escolta'm, que jo ho estic baixant i ho estic fent bé i resulta que no em reflecteix a la base. Hi haurà cafè per tothom, després?
2: A veure, és que això és un desastre, perquè portem 6 mesos del sistema implantat o mig implantat i a dia d'avui encara no està tot implantat, perquè l'app, en el meu cas, diu que he fet una aportació al març i una altra a la lluny. D'orgànica únicament. Nosaltres creiem que el govern hauria de valorar fer extensiva la bonificació al conjunt de la població de cara a l'any vinent, perquè...
0: Però és clar, d'acord, però és que això, el que estàs fent, és maltractar les persones que ho estan fent bé.
1: Sí, sí.
2: Clar, sí, sí, està clar, però si el sistema no està comptant com ha de comptar, al final hi haurà alguna persona que ho està fent bé i que acabarà tenint el càstig.
0: Sí, sí, per això que això, si no es gestiona bé, pot acabar als jutjats, perquè, és clar, estem parlant de que el que no ho faci bé tindrà un recàrrec. I, és clar, a la gent que no els hi toques la butxaca, ja hi som.
1: Sí, sí, més que diguis que tu ho has fet bé i has de pagar un recàrrec, diran, molt bé.
0: No, i després et diuen... Serà,
1: en parlarem.
0: Tindrem en compte la veu, tindrà prioritat la veu del vilatà. Doncs, escolta'm, jo ja ho he fet, ja en tinc 29, sí. I demostra'm que no ho he fet. Sí.
1: Però és que, a més, diu, no, el tècnic, haurem de tenir uns tècnics que els sortirà fum pel cap perquè aniran estudiant el promig. Però quin promig? Si és que no està bé les dades. A mi el meu promig, que no me'l mirin, que està malament.
0: Bueno, sense anar més lluny, l'alcalde va reconèixer que en la seva PP també li havia sortit zero, encara sí, li sortia zero.
1: Sí. Pues clar, doncs, jo crec que això caldria ja, és que estem al mes de juny, caldria ja que l'Ajuntament tingués un posicionament definitiu i decidit. No, escolteu, aquest any ha sigut un desastre. Les normes seran aquestes, les canviem i mirem, com deia en David, escolta'm, plantegem, que és que igual no es pot implantar aquest any, serà l'any que ve que bonificarem a tothom, menys aquell que ho ha fet clarament, que l'hem pillat amb les mans a la massa fent-ho malament. Vull dir, això. Però si no, em dona una sensació d'inseguretat. A part de tot l'altre, a part de... Bueno, ara posarem uns arbres. No, ara posarem uns bancs. Ara posarem unes illes. A part dels bujols comunitaris. Ara ens traiem Caldes, tota la zona limítrof, i allà ho poden fer molt malament perquè aniran en contenidors.
0: Bueno, no, i a més hi ha aquest nou container més petitó, que per cert algú ja hi ha fet un grafiti, que això de mantenir les coses netes costa.
1: Sí,
0: doncs, sí. I així les instruccions encara estan en italià i en anglès, però és clar, hi han fet un altre sistema diferent que també va amb horaris i històries. No sé com ho veu.
2: Bueno, es volia unificar el sistema a tot el municipi, es volia fer un únic sistema a tot el poble, i al final en tenim 6. És a dir, tenim gent que deixa el cubell a la porta de casa seva, tenim gent que deixa el cubell amb un arbre metàl·lic que està en algun indret del seu carrer, tenim gent que deixa a unes jardineres, les famoses psicoelles, aquestes que han sortit ara, que només poden fer-la servir a alguns veïns concrets, i el conveni amb Caldes, que es fa perquè surt més econòmic fer el conveni que no fer la recollida. Però no era més econòmic fer el porta-a-porta a tot el municipi i els cubells comunitaris. Un sistema que al final tenim els carrers més bruts, tenim allà on no en teníem abans, tenim rates i senglars passejant-se pel carrer, i les gavines continuen estant perquè aprofiten les bosses que hi ha al carrer i estorrellen la basura per tot el carrer.
1: Clar, és que jo, per exemple, mirava i dius, mires les xarxes, dius, sí, és veritat, hi ha gent que baixen amb la bossa, però és que no passa res. Si és que l'empresa recull el que li deixen i si la gent deixa la bossa queda allà. Vull dir que, per tant, nosaltres havíem demanat que es posessin a la pàgina web les dades de recollida, perquè cada vegada tenim més dubtes que aquest 80% sigui veritat. Tenim dubtes seriosos, I què passa a vegades? Sí, hi ha el que deixa malament la bossa perquè ja el veu. O sigui, la gent ja no tenen vergonya o no tenen problema en treure la bossa sense el cubell. Vull dir, això ja s'ha perdut. Però és que hi ha gent que ha de treure la bossa perquè no li cap en un cubell el plàstic. A molta gent no li cap el plàstic dintre del cubell. I han de deixar una bossa a part.
0: El cubell verd està pronosticat a desaparèixer.
1: Cubell verd dona molts problemes.
0: Clar, i no serveix per res.
2: Bueno, no ho sabem, perquè diuen que suma, però que no suma. Vull dir, que no, té el tac o que no el té.
0: No té, però tant...
2: El ple van dir que sí, que en tenia.
1: Amb un ple van dir que sí i amb un ple van dir que no.
0: Però solament compten les dades...
1: Sí.
0: Les bonificacions venen per orgànica.
1: Per
0: lo tant, pot tenir el que vulgui, el cubell verd. Però no ho sabem per res.
1: No sabeu per res.
0: Servirà per fer una estadística i veurem com puja i baixa la línia.
2: Passa que si són tan reals com les estadístiques del vidre... figuren a l'app, però que no es compta de cap manera.
1: Sí, no sé si has mirat el vidre. Diu, d'on les treuen, les de vidre? Les dades del vidre.
0: Ah, no, mirat. És que no... Jo vaig per la part pràctica, que és orgànica, doncs som-hi. La resta, sí, me'n posa de cartró, me posa tot. Per què? perquè sí que he anat, és veritat que jo sí que he anat a la caseta de Vall de Gata o he anat als contenidors aquests d'emergència. Per això em consta, perquè l'altre no consta, perquè, clar, el vidre, si has anat a tirar-lo a la caseta de Vall de Gata, també et compta.
2: Bueno, jo tinc dues aportacions i no he anat allà, únicament als contenidors del carrer.
0: Seguim amb més coses. Es va presentar el ROM, hi han hagut al·legacions, però ningú sap què ha passat finalment amb aquesta...
1: Sí, va haver-hi una reunió de la comissió que tractava el ROM, o sigui, tots els grups polítics, ja s'ha arribat a un consens, i jo crec que anirà al proper ple. El proper ple anirà al ROM.
0: I s'han acceptat o s'han desestimat?
1: Algunes s'han acceptat i d'altres s'han desestimat. Entre altres coses, una part perquè es decideix que sigui el reglament de participació que tracti alguns temes i no que sigui el ROM. O sigui, aquesta seria una mica el resum.
0: L'altre dia l'alcalde aquí ens va dir que 11 persones, 11 operaris de la brigada dels 40 estan de baixa. I que això és molt difícil, doncs, de gestionar aquesta brigada. Passa alguna cosa a la brigada, que hi hagi tanta gent de baixa?
1: Tenim la sensació que sí, que passa alguna cosa, que hi ha una mica de mal ambient. Però...
2: Que es faci una avaluació de prevenció de riscos. És a dir, si realment tenim un percentatge tan alt de persones de baixa, potser toca fer una nova avaluació de prevenció de riscos.
1: Ara, esclar, tots tenen un informe mèdic, i per tant, aquí... que no podem saber. Però, esclar, quan passa això i després fas parlar amb aquells que treballen, diuen, hi ha mal ambient. Però aquí queda el tema.
0: No ha transcendit més...
1: No.
0: S'ha instal·lat un quiosquet d'alumini a la Renfe, al pàrquing de la Renfe, que diu que ens costarà, sí que hi ha subvencions, històries, però que ens costarà 17.000 euros.
1: Sí.
0: Per als ciclistes, per la gent que faci això de la pacificació de la Nacional 2, aquí. De moment van anar molt de pressa a posar els quatre ferros, però passen les setmanes i no es veu més moviment.
1: Jo a vegades tinc la sensació que a l'administració ens dediquem a buscar els problemes allà on no n'hi ha. Dius, aquí això funciona més o menys, posaré el problema, vinga. No, anem a buscar solucions a coses. Això de l'Eurovelo, el dibuix que hi ha és el futur dibuix quan estigui pacificada la Nacional 2. I, mentrestant, la gent s'han de jugar la vida passant de Caldes cap a Arenys, passant per...
0: Com poden.
1: Com poden. I ara, per això sí, els hi posarem un... Això.
0: Però això és el Consell Comarcal o és els ajuntaments? No, com
1: això
0: funciona?
1: És europeu. I el Consell Comarcal va decidir participar en aquest projecte europeu, Eurovelo, i va dir, doncs, ho farem, i cada ajuntament aporteu, doncs, a Arenys de Mar, 17.000 euros, i tots anirem a demanar aquests diners. Per tant, té una part important de subvenció europea. Ara, jo no sé realment si les subvencions europees s'havien de buscar per una altra necessitat, perquè jo crec que això... és que si ja veus ara uns ciclistes que s'estan jugant la vida a la carretera, mentre no estigui pacificada i estigui fet el desviament que es vol fer, crec que aquí patiran. És que ara això sí, tindrem la caseta per guardar la bicicleta. Jo, la veritat, crec que s'ha precipitat aquest tema quan el primer que havien de fer era la pacificació de la Nacional 2. Jo dic pacificació, que és molt complicada, perquè aquí tenim un port i tenim unes platges que ja els hi pots parlar de pacificació, que estarà a rebentar els estius. Bueno.
0: Què hi farem? Els bombers, avui parlàvem amb el cap de bombers i bueno, hem vist notícies aquesta setmana que ara demà comencen els treballs per fer les franges de protecció d'incendis. No sé si té massa sentit una, perquè actualment, i ho deia amb en Ferran Puigverd, actualment els focs són de sèrie 6, se'n diuen, que són molt violents, i les franges, s'està demostrant que aquestes franges, doncs, queden curtes. Mm. I l'altra, no sé si té massa sentit, segurament que sí, però fer començar demà, sembla ser que comencen a obrir aquestes franges, doncs, pels voltants d'Arenys, a Can Elies, em sembla que és, i alguna més, i fins a final de mes. Llavors parem, juliol i agost parem, i al setembre ja hi tornarem. No sé, Si sí. Això té massa lògica. A més, quan els incendis normalment són ara a l'estiu.
1: Sí.
0: I després hi ha una altra cosa que no se'n parla, que és el manteniment d'aquestes franges.
1: Això, el tema és, a veure, pel que diu la llei, crec que és la de l'any 2003, d'incendis forestals o de prevenció de riscos forestals, és que el que té l'obligació de mantenir les franges són les urbanitzacions. Sí. Què ens trobem aquí a Arenys de Mar? Hi ha urbanitzacions que no saben que són urbanitzacions o no estan regulades com urbanitzacions. Per tant, l'Ajuntament ha de fer la feina subsidiària d'encarregar tota la tasca, de buscar subvencions moltes vegades i d'executar-ho. Però vull dir, d'una responsabilitat que seria de les urbanitzacions, en aquí tenim l'Ajuntament que se n'ha de fer càrrec. I jo recordo que en el seu moment, quan es va aprovar ja una primera franja, vaig dir, escolteu, aquí estem parlant d'urbanitzacions, però Arenys de Mar, en el seu casc urbà, té també, per exemple, el Marmunt, té bosc. O sigui, no es tracta d'eliminar el bosc, però sí que a prop de les cases no tinguis arbres. I això és el que fan aquestes que s'aproven. Però és veritat, fer-ho al setembre, una mica tard, potser ja s'hauran cremat. Vull dir, no, va ser pájaro de mal agüero, però...
0: Però clar, ja anem cara a lo baixo. Clar, si a darrere de tot això hi ha una política de manteniment, callo. Ja les tindrem fetes. Anem tard, però ja les tindrem fetes. Però si a darrere no tenim aquesta política de manteniment, que a casa nostra hem de dir, no Arenys, sinó la nostra societat, cada vegada no estem mentalitzats per fer el manteniment, doncs, perquè a més, fer un manteniment vol dir que hi ha d'haver-hi partida econòmica, sí. Perquè si no es fa. Per això xoca una mica, no? Això, clar, que
1: això ja s'havien fet altres vegades franges, que se li diuen perimetrals, sí. Però, esclar, el bo és... fent el manteniment.
0: El que estan fent és desbrossar el sotabosc. Això, al cap de 15 dies o 3 setmanes...
1: Torna a créixer.
0: I la prova la tenim. Als carrers d'Arenys està ple d'herbes. En tant veus algú que n'arrenca alguna. No masses, però n'arrenca... Però tornem a estar ja amb les herbes un altre cop altes. Tenim els carrers d'Arenys i no és un tema de foc, però vull dir que... Ja ho veus, no hi ha una política de manteniment seriosa. I ho estem veient amb això. Aquests perímetres, si no hi ha un manteniment, no serveixen per res. Abans de passar les trucades, hem vist que el Partit Socialista hi ha notificat, doncs, 30 candidatures, entre les seves, aquest dia a Premià, em sembla que hi va haver-hi.
2: Sí,
0: a Premià hi va haver-hi, sí. Que a nivell, doncs, de comarca es van aprovar a 30... De 30 municipis, 16 llistes, el Partit Socialista. Això vol dir que ja està o a més, van treballant en altres pobles?
2: Encara queda municipis. Encara... Sí.
0: És a dir, que això és una primera fase. Em deien, el senyor Vinyes, les properes llistes, hi anirà o no?
2: La proposta, evidentment, que la tindrà.
0: Per tancar o per anar de segon? No. Com altres grups que fan el primer,
2: no.
0: Passa segon i...
2: No. Era més en un post... En una, en
0: un honorífic, lloc honorífic.
2: Sí, simbòlic, no? Honorífic, sí.
0: Si em permeteu, hi ha una trucada.
3: Sí?
0: Maria Rosa, bon
3: sí,
0: dia.
3: Sí, jo mateixa, bon dia.
0: Vostè dirà.
3: Mira, el dia 25 d'abril, a les 7 de la tarda, vaig caure a l'alçada de la Ria, a la cera de la placeta de l'Església.
0: Sí.
3: Em vaig fer un tall bastant profund al cap. I una fractura de muñeca. Vaig anar a l'hospital, em van atendre molt bé, i després de que no podia resistir estar a casa, perquè vaig entrar amb una hepatia molt forta, em van portar a l'estada. Hi he estat un mes i mig, i he estat molt bé, però i no he rebut cap proposta de l'Ajuntament, ni cap res de l'Ajuntament. A part d'això, vull dir que les aceres d'Arenys de Mar estan fetes, perdó la paraula, una merda.
0: Sí.
3: Hi ha molta gent gran. Aquí mateix, al meu carrer, al carrer Olivar, hi ha uns forats que són horribles. La placeta on hi ha les pedres és que tropeça molta gent. Què en sent?
0: Sí, que el sento. Perdó, l'estava escoltant.
3: Ah, vale.
0: Sí.
3: voldria saber per què no s'arreglen aquests forats i aquestes aceres que estan ballant les rajoles. Què fa aquest ajuntament?
0: No ho sé. Ara li respondran, no sé què fa aquest ajuntament. Jo no li puc respondre, això. Però,
3: jo pregunto en general.
0: No, deixem la pregunta sobre la taula i a veure què li diuen els integrants del Partit Socialista que estan avui aquí.
3: Val, sembla gràcies. Bé?
0: Doncs, què fa aquest ajuntament que no arregla voreres, forats i que no li han dit res?
1: A veure, el que no li han dit res, suposo que és que ella va entrar a una instància dient que reclamava o explicant el problema. Aleshores, en aquest cas, sí que crec que l'ajuntament hauria de dir alguna cosa, de tenir un gest, encara que sigui la trucada, i l'altra cosa és la reclamació. Que, per altra banda, aquest ajuntament, i això ho hem patit tots, és molt ràcano en reconèixer que té la culpa de res. Vull dir, i jo crec que això tots els polítics haurien de ser molt conscients i dir, escolteu, a veure, deixem clares les normes, perquè si no, mai es té la culpa de res, a no ser que sigui un cas glamurós. Escolta'm, costa moltíssim, que a tu et costa molt de temps, molts de nervis, si al final has d'anar a judici o deixes córrer perquè a veure si i com anirà tot plegat. I per tant, això jo crec que l'Ajuntament, tots hauríem de plantejar clarament les normes i en quines condicions, perquè tu tinguis clar si pots reclamar, no pots reclamar i com anirà. Perquè al cap i a la fi, ja sé, hi ha una asseguradora darrere, i és l'asseguradora que va apretant en els funcionaris per dir, ei, no...
0: Feu l'informe
1: negatiu. Bé, perdó, ara tothom criticarà, però no siguem tontos, vinga, informe negatiu. L'asseguradora mateixa que no li interessa. Per tant, jo crec que aquí, si va entre instància, l'Ajuntament li ha de respondre. I l'altre, que sí, que hi ha molts de problemes dels carrers. Per això, un dels temes que nosaltres posem, l'accessibilitat. Arenys costa passar pels carrers. Doncs, escolta'm, invertir en carrers i en accessibilitat, amb les rampes, que hi haurà alguns projectes fets, d'altres no estaran fets, però que aquesta seria la... Perquè és que no... si ens passa la Riera hi ha un projecte, per això. Jo crec que aviat es veuran canvis a la Riera,
0: des del Calissai
1: fins a
0: dalt de tot.
1: Fins al carrer Montserrat, em sembla que està previst. Per tant, jo penso que tots els diners que es posin amb l'accessibilitat seran diners ben empleats.
0: I per què no s'arreglen les voreres? Parlem de manteniment.
1: De manteniment, sí.
0: Política de manteniment.
1: Sí. Jo recordo que una vegada es va fer una... La nota era, hi havia un equip de paletes i ara en tindrem dos. Mm-hmm. Això va sortir... I escolta'm, i bona idea que hi haguessin dos equips de paletes.
0: Pues clar, però si tenim 11 persones de baixa...
1: Clar, és complicat. És complicat. Altra cosa seria que l'Ajuntament, per això voldria fer un estudi, però amb els tècnics que hi ha, que tenim molts tècnics a la casa, que fessin un estudi de tots els carrers, de les seves circumstàncies, i fessin una licitació de manteniment de via pública. Licitació. Guanya una empresa, de tal manera que tu la truquis i li diguis, ep, al carrer tal hi ha un forat, s'ha d'anar a arreglar. Perquè si això no es fa així, o ha de ser el treballador que vagi fent aquella reparació, o bé has de contractar amb una empresa que has de demanar pressupostos. Per tant, licitació, manteniment, via pública de tots els carrers, una licitació, i que tu puguis agafar el telèfon i dir a l'empresa, demà allà. Tot l'altre... retens i diners.
0: I la darrera pregunta per avui és en el Pla dels Frares, la dignificació del Pla dels Frares, tenim zones doncs, que ara aquesta setmana s'han netejat, però tenim el local ocupat, tenim aquells pisos que quan no hi ha un problema n'hi ha un altre, tenim també tot un mur que fa anys i panys que està ballat perquè no sé què passa que no s'arregla, la pujada de l'Olivar també, hi ha aquelles gergis que tampoc està... Aquesta zona està del Pla dels Frares i Rodalies està una mica deixada de la mà de Déu, no?
1: Jo pel que vaig entendre la setmana passada que va parlar l'alcalde, val a dir que jo quan era alcalde no anava, quan anava al grup municipal, i anava el dia de l'alcalde, però el grup municipal anava a part i anava com a alcalde. Però bueno, ell va totes. I, doncs, quan em va anar pel dia de l'alcalde, ell va dir que faria moltes inversions al Pla dels Frares. Vull dir, que farien l'ascensor, que arreglarien el muret, que farien l'espai per poder aparcar uns 15 cotxes en aquell trots. Bueno, i, a part, hi ha el tema dels pisos. Hi ha el tema dels pisos, dels habitatges nous, que aquest és un problema que no s'arregla amb arreglant res. Escolta, nosaltres, tot el que sigui per dignificar el barri, ens sembla fantàstic. Dignificar de veritat i no vendre, perquè l'ascensor havia d'estar aquest any, no havia d'estar l'any que ve. Però, bueno,
0: ara
1: ja veurem, com va.
0: Ara molt romanent.
1: Bueno, no, jo crec que va dir que tenia una subvenció de 400.000 euros. Costarà més, eh? Jo, quan van dir 400.000, vaig veure, això, poques obres, 400.000. Jo penso que s'ha de fer, i el tema en concret dels pisos s'ha de tractar part. En el seu moment, recordo que havia signat un conveni amb la Generalitat per unes obligacions que tenia l'Ajuntament i unes obligacions que tenia l'Agència Catalana de l'Habitatge. I també obligacions de la gent que hi viuen. I, per tant, allà no es poden fer juntes de propietaris, perquè no són propietaris, però allà hi hauria d'haver-hi reunions de veïns i que marquessin també una mica les normes. Jo crec que aquí l'Ajuntament hi ha d'estar, i els locals aquells buits, no sé per què, no es poden utilitzar.
0: Estan ocupats, eh?
1: Sí, sí, però vam fer una campanya de que es desallotjaven els trasters.
0: Llavors,
1: i de què va servir allò? Bueno, doncs,
0: ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per venir, David Ramírez, Ramon Vinyes.
1: Ens
0: trobarem d'aquí 6 setmanes.
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
5: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
6: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
5: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
7: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 1100.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
9: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
10: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
9: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
11: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
7: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
11: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
7: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
11: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
7: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.

0: Doncs hem acabat la tribuna política i volem parlar ara dels Seràfics. I per parlar-ne, doncs, qui millor, el seu president, Joan Montfort. Joan, bon dia i gràcies per venir a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Els Seràfics ha començat d'entrada una campanya per recaptar socis.
1: Sí, això mateix.
0: Com està anant? No et diré, bueno, no et diré per què la feu, però com està anant aquesta?
1: Sí, perquè havia baixat molt el número de socis, estem fent una campanya, estem podent oferir també moltes coses, no? Perquè quan fas una campanya de socis sempre has de poder oferir alguna cosa, no? I ara tenim moltes coses a oferir, molta la part de la programació, els cursos que fem i tot això. I és un bon moment, estem en un bon moment d'activitats i de coses i, bueno, tocava fer això, la campanya aquesta, perquè tot i que estem anant molt bé, doncs encara ens calen ajudes, no? I el fet de que tinguem un bon grup de socis i podem tenir un bon volum de socis, això ens pot ajudar a tirar endavant i seguir invertint en la casa, que és una casa vella, antiga, que hem d'anar adaptant com podem, segons la normativa, perquè ens basem també en els informes que ens estan fent per tenir la llicència d'activitats, vull dir, tenim tot bé, però clar, no deixa de que anem molt enrederits.
0: I avui dia, quan toques una cosa, sempre hi ha, falten cèntims.
1: Sí, no, sempre, evidentment que en falten, i més una entitat com la nostra, que és una entitat bàsicament privada, vull dir, no, tot depèn dels socis, està viu gràcies als socis i a l'activitat que generem.
0: Parlem d'activitats. Aquest mes de juny us heu tirat per la finestra i heu començat a organitzar coses des de projeccions, des d'obres de teatre, des de diferents coses. Què ens prepara? Per què tot aquest muntatge? Per al soci, per programar socis, o ja teniu... Primer, és a dir, primer què surt? La programació i després la campanya, o primer la campanya i després la programació?
1: Mira, de fet, o sigui, el que està passant ara no és el primer any que passa. El que passa és que ara tenim la sort, des de principis d'any, que tenim una cap de comunicació que és una eminència i ens està portant tota la campanya aquesta, i gràcies a aquesta persona tot això es fa més visible. Els finals de cursos sempre els hem fet, el Docs Barcelona sempre l'hem fet. Sí que és cert que aquest any tenim tres documentals més que altres anys, i també coincideix que entren al juny, que no ho vam poder-ho fer pel maig, que és quan és el Festival Docs Barcelona. Llavors ha coincidit tot això, la visualització que tenim, més aquesta programació de Docs, i també que els tallers de teatre d'adults estan funcionant molt bé, i aquest any hem hagut de fer tres grups d'adults, i llavors, clar, a més d'una obra d'adults, en tenim tres. Per tant, ha coincidit tot això, i bueno, que tenim la programació que quan l'obra és tota sencera, dius, ostres, no sé si hi haurà temps de fer-ho tot. I altres coses que no hi són, també, perquè a més aquest dimecres, bueno, dilluns tenim això, bueno, ara parlarem d'això, sí. Però a més també ens ve el Maragall a fer l'obra del final de que van presentar els alumnes per venir al matí, que és l'obra que van presentar per la mostra de teatre escolar. El dijous venen els de Batxillerat de les Escèniques de Canet a fer una obra fantàstica que van, ja l'han presentat i l'han bellugat per diversos llocs, i la venen per gravar, però també estarà oberta, vull dir que qualsevol que pugui venir dijous al matí, ho confirmarem, si és aquest dijous al matí, poden venir a veure això. I després hi ha tota la resta de programació, els tallers i...
0: D'entrada vau començar amb una programació o una contraprogramació després del... No, mentre anava al concurs de teatre, sí. Que els dissabtes a la tarda fèieu grups de música aranyencs, no?
1: Sí,
0: sobretot.
1: És el MoMA, és la mostra de músics aranyencs. Ho hem volgut dir així.
0: I com ha funcionat?
1: Bé, a veure, els participants, fantàstic, amb molta il·lusió, perquè justament són músics d'Arenys, o en relació a Arenys, a part dels tres grups de l'Escola de Música, va venir en Víctor Infiesta, que el vam descobrir també quan vam fer-ho del Revival, un altre nano d'Arenys Amunt, que és en Manel Terenci, la Júlia Sàbat, que és de la casa tota la vida, va venir amb el seu duet, amb la seva parella, que també va ser molt xulo, i després també en Pep Berguedà, bueno, que tothom coneix, però va vindre també a oferir-nos una cosa que normalment no ven, que és ell com a cantautor, tot eren peces seves. I volem una miqueta això, donar aquest aparador de músics aranyencs que tinguin el seu espai, i qualsevol, bueno, aquest any hem fet amb aquesta programació, però l'any que ve qualsevol persona que estigui interessada, artista d'Arenys, que tingui el seu espai per poder-ho...
0: Això va al mesos de febrer...
1: Sí, ho fem, mira...
0: Febrer, març...
1: Sí, per un tema també ho fem a l'hivern, per un tema també de que tenim a l'espai que tenim, no està insonoritzat del tot. Si ho fem a l'estiu, que tot és obert, podem tenir problemes amb el veïnat, que no n'hem tingut cap, i ho fem a l'hivern, que tot és tancat també, perquè és com més fàcil també, a l'hora de programar-ho, i a més la gent té, té més tendència a anar a llocs tancats a l'hivern que no pas a l'estiu.
0: La gent respon en aquests festivals?
1: Bé, el tema és que, ha anat vinguent gent que tots són relacionats amb els músics que participen. Per exemple, els de l'Escola de Música, que molts familiars, que són el volum més gran de públic que tenim. Però sempre l'interessant és que es vagi captant, no? Jo sempre miro de preguntar, quan que estic allà a l'entrada de la taquilla, una cosa molt interessant, que va haver-hi gent que venia de Cardedeu, una família que va venir de Cardedeu perquè ho van veure anunciat, no sé si va ser Entràpolis o on, i van venir... Ostres, això és el que ens fa més il·lusió, que pugui venir gent de fora. A més, també anunciem coses pel Núvol. Núvol és una revista d'aquestes així, que també, de tant en tant, no és molt de públic el que ve així, però, home, Déu-n'hi-do. I això ens fa molta il·lusió, que pugui venir gent de fora a veure tot el que estem fent i que estem oferint.
0: I aquestes pel·lícules o aquests documentals que també fem, La gent respon també o estem amb la mateixa... Perquè, esclar, amb els músics, mira, tens els familiars i l'entorn. Sí. Amb els documentals això poder no passa
1: No, l'aforament és molt, molt petit, molt poca gent. De vegades no arribem a 10 persones i són entre 10 i 20, com a molt, estic exagerant. El primer dia que vam començar va ser aquell dia de la tamborinada, que va haver aquell xàfec tan gros, que al moment del xàfec és quan hi vam ser, clar, 4 persones que estaven molt decidits a desvenir, que els hi agraeixo molt, però, clar, és poc públic el que tenim. El que passa que aquest any podem fer això, perquè això és un conveni que fa Docs Barcelona amb l'Ajuntament, això ho hem d'agrair també a l'Ajuntament. L'Ajuntament no li costa un duro, perquè tot això ho fan a través d'una subvenció que demana el mateix Doc, però que sí que ha de tenir un conveni amb l'Ajuntament que toca, no? Que en aquest cas és el nostre d'Arenys de Mar. I això no ens costa... No hem de pagar el documental. Aquests documentals van uns 200 euros. I no hem de pagar el documental, i l'únic que fem pagar aquests 3 euros per les despeses de neteja de sala i de corrent, que és tot el que cobrem, que és per això.
0: Anava a dir, i si queda alguna cosa neta, però, esclar, si l'aforament...
1: No, però, bueno, tampoc... L'intenció de Seràfics, evidentment, que s'han de fer diners, i per això els demanem, i per això volem fer socis i tal, però el ser una empresa privada, bueno, una empresa, no és una empresa, vull dir, una entitat privada, no tenim l'obligació d'haver de justificar guanys ni ingressos ni res. Senzillament, poder sortir del pas, no deure res, que és el més important, i poder anar avançant amb això. Vull dir, no hem de justificar res més que això. Per tant, el més important per nosaltres és fer pedagogia del teatre, pedagogia de les arts escèniques, que la gent del poble pugui venir a gaudir d'això, dels documentals, sobretot la gent jove, que és el que més ens interessa. Tenen espais allà que els oferim per fer laboratoris de teatre, de dansa, que ho estan fent, que poden venir demanant sales de manera... i poden venir de manera gratuïta a fer els seus assajos, i fins i tot per tècnica, si podem ajudar amb alguna cosa, també ho fem. Això és el que... la nostra funció és aquesta.
0: Aquest any, a més, estem veient, doncs, que demà ja tenim el taller de teatre de l'Espai Jove.
1: Sí.
0: Aquesta gent... Bé, els Seràfics, no?
1: Sí, clar, ho he explicat també, que li explicava així, que es diu Taller de Teatre Espai Jove del Calissai, perquè aquest taller hi ha una part subvencionada per l'Ajuntament, perquè aquest taller va començant aquí, l'Espai Jove del Calissai, va començar en Roger Pou fa més de 20 anys, perquè el meu fill era petit, tenia 4 o 5, va ser dels primers d'anar-hi, i tenia 7 nanos que feien aquí. Llavors això va anar creixent, ho haver de portar-ho a Seràfics, i llavors ara, clar, ell sol no pot fer-ho, ara hi ha 5 grups, crec que són, des dels petits fins a més grans, fins a nanos de batxillerat, i clar, hem hagut d'agafar molts més monitors, i això ha anat creixent moltíssim. Si el Roger va començar amb 7 nens, ara són 70.
0: I veiem, doncs, que demà, dilluns, a les 6 de la tarda, hi ha aquest aniversari brillant del conte Dràcula.
1: Sí, tots aquests, sí. Tots aquests són els grups de dilluns, eh? El dilluns tenim el grup de Bambolino, que són els més petits.
0: Hi ha el grup Carotes.
1: I després el Carotes, que són els de primer de batxillerat, diguem-ne.
0: Sí.
1: Que són els que venen a dilluns.
0: Exacte. Sí, demà sí. Tenim l'aniversari brillant del Conte Dràcula, sí. Ho fa el Bambolino.
1: El Bambolino, sí.
0: I també fan un per un. El grup de Carotes.
1: El grup Carotes, que és el grup d'aquest, de primer de batxillerat. Que està, el Bambolino està dirigit per la Marisa Barbes, que són els més petitons, i el grup Carotes per la Mafalda Hansen.
0: I després tenim el dijous.
1: Dijous,
0: tenim
1: correcte.
0: Dia dins la pantalla del grup, sí, Bambolina.
1: Bambolina, que això
0: i,
1: ho porta...
0: I Romeu i Julieta, sí. Un final desastrós del grup Escotilló.
1: Escotilló. Correcte. El grup Bambolina i el Bambolino, que són els petits. Després ja el següent grup és el Bambolina, que el porta l'Ivet Codonyers i en Gilbert Rondó. I després el grup ja d'Escotilló, que són ja més grans, que són els més grans de primària, diguem-ne, està dirigit per la Júlia Sàbat.
0: Després també el mateix dijous, a 2:15 de nou.
1: De nou tenim el... Sí, sí.
0: El 80, el Angry... Journalist.
1: Sí, està molt bé. Mira, pels que sou del món del periodisme, està molt bé. És una revolució que va haver-hi, crec que és a Hongria, on la política va voler fer tallar, tancar els mitjans de comunicació i es van despedir tots i van crear una cosa paral·lela. És superinteressant. Bueno, tots els documentals són molt interessants, eh?
0: Divendres 19 de juny a 9:15, sí. També seguim amb el DOC. Amb Plató 3,
1: sí.
0: de Maria Borrell.
1: Sí, és un documental fet des de Lleida. Bueno, també una cosa molt... Tots són molt interessants, eh? Aquestes són propostes que ens fa el mateix Docs Barcelona. Sobre uns nanos que fan una pel·lícula. Era com si... Tu imagina't que aquí ara s'ajunten la gent que anava al Quijote i es troben un dia i diuen, va, anem a escriure una obra de teatre sobre el que ens passava en el Quijote. Doncs seria una cosa semblant. Una cosa molt interessant.
0: Després també tenim el dissabte 27 de juny,
1: sí.
0: I el dimecres 1 de juliol, a les 8 del vespre, tenim Desconstrucció
1: de Romeu i Julieta.
0: Exacte.
1: Val, tot això són obres d'en... Tot això són coses d'en Roger Pou, eh? Són obres fetes per ell, adaptacions per ella. Això és una desconstrucció i és una adaptació que fa ell pel seu grup de dilluns. Quin és aquest, el de dilluns?
0: No, el de dissabte 27,
1: sí,
0: i dimecres...
1: Sí, el grup...
0: El grup és Companyia Dilluns Tarda.
1: És el de Dilluns Tarda, que és, sí. És el que et dic, eh? Hi ha tres grups d'adults i els heu hagut de dir si l'horari que fan, doncs és el nom del grup.
0: Llavors hi ha el diumenge 28 de juny i el, sí, 2 de juliol a les 8 de la tarda hi ha la tragèdia d'un casori
1: manegat,
0: sí. Companyia Dilluns Nit.
1: De Dilluns Nit, correcte.
0: Déu-n'hi-do, també, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I el 3 de juliol al Teatre dels Seràfics es posarà en escena l'Enigma del Diamant, sí, Companyia és... Dimarts.
1: Correcte.
0: Aquests són grans, eh?
1: Tots són grans, eh? Tots són gran. Adults, eh? Potser el que hi ha més gent més adulta, que hi ha gent més gran, però, bueno, de fet, són tots grans, eh? Són tots adults. Però el de dilluns tarda, per un tema d'horaris, coincideix que hi ha gent jove, també, però hi ha gent que és més gran, gent que ja passa dels 50 cap amunt, i fins i tot 60. I els altres grups són grups d'això, d'adults, tots.
0: I cara a l'estiu, què feu? Tanqueu o feu més coses? No, teniu programat coses?
1: No, ja hem de parar, perquè per adequar moltes coses, però l'únic que sí que fem és el casal d'estiu, que aquest any ha anat molt bé, i hem tancat moltes setmanes, i fem 6 setmanes de casal d'estiu, que és el casal que ja fa anys que funciona, que bàsicament està dirigit per la Mariona Mas, i està funcionant molt bé, i bueno, està funcionant molt bé.
0: I què és això, les tardes o tot
1: no,
0: el dia?
1: No, els matins de 9 a 2.
0: De 9 a 2.
1: Sí, sí. Fem una hora més que els altres casals. Ah. Que sembla que allà dintre, hòstia, amb la calor que fa, però és que els nens no volen sortir, no es volen moure del teatre.
0: Bueno, però aquest teatre és més aviat fresc, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè està sota, clar, com que està sota a nivell del carrer, hi ha allò que en diuen la temperatura geotèrmica, no?
0: Exacte,
1: diu,
0: sí, sí, sí, sí.
1: No, s'està molt bé. Quan entres, està molt bé.
0: I després ja engegarem temporada... Hi ha novetats cara a la temporada vinent.
1: Sí, sí, sí. La companyia GAX, que és la nostra companyia, sí. El grup artístic Carla Xena, que aquest any ja van estrenar Assaig General, que ha dirigit ara... Bueno, sempre hi ha hagut diversos directors, no? Des de, bueno, Josep Maria López, també, però s'ha dirigit per l'Albert Estengre, per diversos directors de tota la vida. GAX ho ha estat dirigit per molta gent. Ara ho està portant Josep Maria Alarcón i en Jordi Casals, que ja van fer Jordi Margaret, temps enrere. Ara aquest any van estrenar Assaig General, també, i ara ja estan preparant una altra cosa, que la intenció és estrenar-la al novembre, que també estarà fet per ells. O sigui, segurament començarem amb ells. També tenim, vindrà l'espectacle, segurament està a punt de tancar-se l'espectacle Nenes, que s'està fent ara, em sembla, que al Teatre Montaner, que és una obra també de dues dones, que una és la germana de l'Andreu Buenafuente, em sembla que és, i vindran a fer l'espectacle aquest, també. I també, bueno, i més coses, estem tancant... Abans sempre anàvem programant, bueno, anaven sortint i ho posàvem, i ara, bueno, tenim la sort que, com que ens van entrar moltes coses, podem fer una programació, podem avisar amb temps, podem fer aquests butlletins que, com heu vist, del mes de gener ja està tot programat amb antelació, i podem anar avisant i en els socis i amics de Seràfics tot el que anem fent.
0: Si es pot fer tot això és perquè a darrere en Joan Montfort hi ha gent.
1: Hi ha molta gent, jo, evidentment. A mi això em va molt, molt, molt gros. Tenim la sort, tinc la gran sort, que molta gent diu, home, estàs fent moltes coses. No, jo no. O sigui, som un grup de gent immens que estan fent molta, molta feina, i a més el que he dit abans, que ara tenim la sort també que tenim l'Eli, que és l'Eli, l'Elisabet, que ens fa tot el tema de comunicació i tota la feina que s'estava fent, que sempre s'ha fet, però ara es fa molt visible també, i això també és molt important, no? De cara
0: és que vull dir, si no estàs a les xarxes no estàs enlloc,
1: No, és veritat, sempre hi ha hagut molta cosa. Hem tingut la sort, Seràfics, la gran sort de comptar amb un Roger Pou i tot el que són temes de teatre, és que... En Roger té una facilitat per fer guions i per engrescar la gent i només s'ha de veure, no?, els tallers de com està funcionant, els grups d'adults com estan funcionant, i tenim la gran sort de tenir-lo amb ell. La gent veu la passió que hi posa, els guions escrits els adapta per cada persona, vull dir, amb una facilitat immensa, i ens va molt bé això, el tema del teatre. Però després, les activitats que hi ha, tenim a la Marisa Barbes, que va començar ja per fer classes de dansa, però és qui gestiona totes les sales, els horaris de sales, que té una feina brutal per gestionar tot això, perquè porta molta feina. En Marçal, que porta tot el tema tècnic, qualsevol cosa tècnica la porta en Marçal, i està pendent sobretot el concurs de teatre. El concurs de teatre és d'en Marçal, diguem-ne. I sort en tenim d'ell per això, i tota la feina que ha portat també el MoMA, el tema de musicals, perquè a mi li agrada molt i diu que ho disfruta, també, però que la porta molta més feina que no pas una obra de teatre, perquè una obra de teatre vas allà, poses programes a la taula, poses quatre focus, però això no, això és anar fent proves de so, hem hagut de comprar d'ell, hem hagut de comprar material que no teníem, no? I tot això ho gestiona en Marçal, i a part de moltíssima altra gent que està voltant per allà.
0: Doncs, Joan, ara és el minut de glòria per demanar que la gent es faci soci.
1: Doncs
0: què els has de dir?
1: Els he de dir que és molt important tenir un gran grup de socis a qualsevol entitat, però que tinguin en compte que ser soci de Seràfics no és només anem a fer un descompte per pastorets, no és només això, no, hi ha molta més cosa darrere. Hi ha aquesta programació, hi ha aquesta ajuda a la gent, aquesta programació que han fet del MoMA perquè els músics aranyans puguin disfrutar, i sobretot l'ajuda a la gent jove. Fent soci de Seràfics el que fas és ajudar a que la gent jove tingui un espai per crear, per desenvolupar els seus projectes, perquè segueixi viu, però per aquest motiu, no segueixi viu perquè sí, segueixi viu perquè sigui una eina per la gent d'Arenys, i sobretot pel jovent d'Arenys que tingui projectes al cap.
0: I solament val 50 euros.
1: I només, solament, val 50 euros l'any, correcte.
0: Joan Montfort, gràcies per venir a visitar aquí la ràdio. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies per la feina que feu.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ja ho sabeu, sempre que hàgiu de publicitar o que hàgim de parlar d'alguna cosa, aquí ens teniu.
1: Pues molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: Nosaltres, uns consells publicitaris, i tornem tot seguit.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
4: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
4: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja, i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
4: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
4: Info i reserves al 93 131 1100.
3: Visiteu www.elportinyol.com.
5: Moonbikes a Arenys de Munt.
6: La teva botiga de bicicletes de referència.
5: Treballem amb les millors marques.
6: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
5: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
6: Finançament a 24 mesos.
5: Moon Bikes.
6: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
5: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
6: Moon Bikes, perquè cada pedalada compta.
0: Doncs ja tenim aquí a la taula de la ràdio en Pau Roig, doncs, i quan entra en Pau Roig vol dir que tenim el resum de la setmana a punt. Pau, bon dia.
7: Bon dia.
0: Què ens aportes avui?
7: Doncs mira, la primera de les notícies té a veure no amb Arenys de Mar, però sí amb Arenys de Munt, i és que els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones en aquest municipi perquè tenien 900 plantes de marihuana i també per una defraudació elèctrica estimada en pràcticament 6.000 euros anuals. S'ha de dir que aquesta detenció la van dur a terme agents de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar i que es va fer el dia 8 de juny, però després de mesos d'investigació prèvia a fons, no? I s'hi va trobar no només les plantes, sinó elements com ventiladors, aires condicionats, filtres d'aire, per tal de fer créixer aquesta plantació.
0: Bueno, és una manera, doncs, d'aprofitar, fer alguna cosa de profit, no?
7: Sí, és una notícia recurrent, aquesta.
0: Què més tenim, Pau?
7: Doncs tenim també que ahir va començar el servei de vigilància a les platges d'Arenys, que com doncs, han explicat des de l'Ajuntament, el mes de juny i el mes de setembre seran només els caps de setmana, però pel que fa a juliol i agost, aquí sí que serà cada dia i, a més, s'amplia l'horari respecte l'any anterior, perquè es començarà cap a les 10 del matí i s'acabarà a les 7 del vespre. I també cal dir, per a les persones que ho esperin, que a principi, a finals de mes, les plataformes flotants seran una realitat tant a la Picòrdia com al Cavalló.
0: Avui ja hem vist una estona a la platja, no sé si el tècnic ens pot veure, a veure si ha entrat més gent o no a la platja d'Arenys. Mentre ens busquen les imatges, quina cosa més tenim? Ah, mira, Pau, ja ho tenim aquí. Sembla que no hi ha tanta gent, eh? No sé si és que no ho veiem bé, si és que l'aigua està bruta o no, però de moment no es veu molta gent a la platja d'Areny. Això que fa un sol important.
7: I s'ha de dir que ho he mirat per internet i avui no han facilitat la bandera.
0: No, perquè encara no els deuen tenir punt, és el primer dia, home.
7: No, però ahir sí que era verda, ahir ho van dir.
0: Doncs, i ara què tenim?
7: Bé, la qüestió del romanent, que com hem dit doncs, prèviament, no són ni els 4 milions d'euros que es van dir, ni tampoc l'1,6 milions doncs, que pensava l'alcalde, i que una mica doncs, el que passa és que l'Ajuntament no podrà fer ús del romanent del 2024, però sí que podrà utilitzar-lo sense haver de fer un pla econòmic financer de cara al 2026 o 2027.
0: Molt bé, doncs veurem tot plegat com va tot això del romanent i al final com acaba la història i a veure quantes obres i quantes coses podem comprar i podem fer.
7: I una altra notícia d'aquesta setmana, en aquest cas té a veure amb l'àmbit educatiu, és la selectivitat, la prova d'accés a la universitat, que com hem doncs, sabut en aquesta casa, no ha deixat del tot satisfets alumnes i professors, sobretot pel que fa a la prova de matemàtiques, que té un valor molt important a l'hora de determinar la nota, i que no ha anat del tot bé, no tant per la dificultat, sinó perquè duraven poc temps per fer un problema que era molt complex. No? I això, òbviament, doncs, a la gent que vol accedir a la universitat, la nota els
0: ha perjudicat.
7: I ho sabran el dia de la nit de Sant Joan, que no sé si és el millor moment, doncs, segons el que es diguin.
0: Bueno, si surt bé la jugada, doncs ho podem celebrar-ho, tirarem petards, i si la jugada no surt tan bé, tu vas fer la selectivitat?
7: Ni lo tempora, sí, fa 20 anys. Jo la vaig fer a Mataró, crec, sí.
0: Jo no vaig fer selectivitat. Què més?
7: Doncs també els trens més llargs de Rodalies, que ara arriben al cap de setmana fins a Arenys, ho faran també fins a Maçanet-Massanes. I són uns combois que fan goig, són de 200 metres, i on hi pot arribar a cabre fins a 1.500 passatgers. Que ara, en temporada de platges, doncs tots sabem que el tren és...
0: Però solament als caps de setmana i prou, això?
7: Sí, la previsió és que circulin més endavant entre setmana, però ara mateix és als caps de setmana.
0: Molt bé, doncs veurem si funcionen. Avui hem mirat abans de començar aquest programa i no hi havia incidències a la RU, a l'R1. Veurem si dura gaire, això. Creuem els dits. Què més?
7: Pel que fa en Lluís Danés, a part de ser protagonista doncs, per aquesta visita del Papa, també s'ha de dir que, tot i que encara falta temps, el 13 i 14 de febrer de l'any vinent es farà una gran festa d'inauguració de la nova Rambla de Barcelona i ell és l'encarregat doncs, de l'escenari de tot plegat.
0: Hem vist aquests dies doncs, que Lluís Danés, com deies, ha fet l'escenari del Papa a l'Estadi Olímpic.
7: Exacte.
0: I, bueno, es veu, ell està molt satisfet.

0: Veurem com funciona tot plegat, veurem si Caldes està capacitat, esperem que sí, doncs, de fer aquesta recollida, i veurem també com funciona a través de l'usuari, perquè, clar, una cosa és el porta-a-porta i l'altra cosa és que puguis anar directe a containers, i aquella zona d'allà que ja havien tingut de containers, doncs també hi havia hagut les seves problemàtiques.
1: I en esports aquesta setmana hi havia una doble lluita per l'ascens, pel que fa al sènior femení A i B del voleibol, i ho va aconseguir doncs, el sènior B, que va pujar a tercera catalana, però en canvi el sènior A no va poder finalment pujar a primera catalana en unes fases que es van fer aquí al pavelló d'Arenys, que hi havia molt d'ambient. I vaig passar pel davant un moment caminant i hi havia molta gent, molts de crits i molta emoció, sí.
0: Un altre any serà, que diuen, no? Recolzarem, doncs, a l'equip B, no? És l'equip B que va pujar.
1: Sí, exacte.
0: L'equip B va pujar i els altres, doncs, es van quedar, com es diu, amb la mel a la boca.
1: Exacte. I una altra notícia d'esports té a veure amb la Marta Mitjans, que ha aconseguit una marca mínima per poder anar al campionat europeu absolut. Ho va fer en una cursa a Estocolm, on va fer 2 minuts i 63 centèsimes, que no és la seva millor marca, però li serveix doncs, per anar a l'europeu. Va ser una cursa de menys a més, i tot i que tenia doncs, la millor marca, no va aconseguir guanyar-la, però va quedar doncs, en molt bon lloc.
0: I on van a fer aquest Mundial?
1: L'europeu absolut és a Birmingham. I la prova aquesta va ser a la Diamond League a Estocolm.
0: Està bé, doncs anirem a Birmingham i podem anar, no? Ves buscant bitllets ja per anar-hi. Què més?
1: Doncs després també tenim que hi ha el Casal Popular Norai, repeteixen un taller que van fer l'any passat, que és el taller de fer ratafia, aquesta beguda digestiva típica de Catalunya, i el que es farà doncs, és que les persones de casa portin una cullera de fusta per remenar i també un boc ample d'uns 3 litres, i en allà se'ls donarà allò necessari per poder fer la beguda, que és ara mateix no ho tinc aquí, però és la base d'anís i les herbes, i llavors, doncs, un cop facin això, s'ho podran emportar a casa i se'ls explicarà com deixar-ho assecar durant 40 dies per poder-ho beure, però vol un procés posterior, també.
0: Però jo crec que aquí el que hauríem de fer és tallers de fer calissai, no de ratafia. Ratafia, tot això és cap a la selva i cap a altres indrets, però nosaltres el que hauríem de fer és tallers de calissai.
1: Exacte.
2: Sí, senyor.
0: Què més?
1: I l'última cosa, ja recordar que aquest dilluns tornen les clàssiques parades de venda de petards que estan a la perifèria. Una, doncs, queda sota del cementiri i l'altra crec que és a la zona d'Arenys de Munt, el típic en què hi ha tirant cap a Arenys de Munt, i Arenys de Munt també el que és a la zona prèvia a la zona industrial. I doncs això, que a diferència d'altres anys que tots ho havien viscut, que ja sonaven els petards des de feia moltes setmanes abans, ara s'ha de reduir la venda i es concentra molt en la mateixa nit de Sant Joan.
0: I també es deu haver reduït per un tema econòmic, no?
1: Econòmic i d'hàbits, jo crec que una mica tot. Sí.
0: Pau, moltes gràcies, i ja tenim en Toni Pardo aquí per dir què passarà, però abans, uns consells publicitaris.

0: Emi.
1: Vinga, doncs va, anem al resultat final.
0: Es veu que no hi ha consells publicitaris.
1: Sí, sí que en queden.
0: Ah, sí?
1: Sí, els posarem ara, quan acabem.
0: Doncs vinga, digues, Toni Pardo.
1: Que hem fet, hem donat molt poques pistes, però la gent ho sabia tot. Perquè han endevinat, inclús m'han explicat que d'allà, de l'imperi rus, que era llavors imperi rus, Kiev, se'n va anar a Estats Units va anar a Palestina, de Palestina a Israel, i va ser la primera ministra, la senyora Golda Meir.
0: I ningú t'ha explicat quin vestit de bateig li van posar?
1: No, no, perquè no ho hem preguntat.
0: No saps si duia punta d'arenys, red fi?
1: Podria ser. Ara, ara em poses perquè no sé, ja ho preguntaré. Este,
0: doncs busco, perquè em sembla que hi ha tema aquí, eh?
1: Hi ha tema, tenim
0: tema. Doncs
1: vinga,
0: ja has dit la capital on te va néixer.
1: I la senyora.
0: I la senyora?
1: La Golda Meir.
0: Ah, i va ser ministra?
1: Primera ministra, primera. No ministra.
0: Primera ministra, és a dir, que davant seu no hi havia ningú més.
1: Oh, sí, el president.
0: Bueno, però si és el primer, a darrere hi ha lo màxim. Va,
1: hi ha lo màxim. Fet el sorteig que l'han fet els regidors dels socialistes, la barra de gelat de la gelateria La Xixonenca per la Roser Sánchez, la safata d'embotits de Xarcuteria Lluís de la plaça Mercat, sí, que ara que ve Sant Joan aneu comprant embotits, per la Isabel Solà, i la pizza de l'Open Sport

0: per en Pep Clopés.
1: Doncs aquests són els premis. Ja sabeu que heu de venir aquí a buscar el cartronet que us identifica per anar a buscar el premi que us ha correspost. Això heu de venir durant la setmana, si pot ser els de matins, que hi ha l'Anna, la secretària, i que gustosament us ho donarà. Què més, Toni Pardo?
0: Res
1: perquè
0: més.
1: Se't nota que has de dir alguna cosa.
0: No, res més.
1: Pensava que tenies de dir alguna cosa més.
0: Ja s'ha dit aquí, en aquest curs.
1: Ja s'ha dit tot, doncs. Nosaltres ho deixarem aquí, quan falten res, un minutet perquè sonin les campanetes de les dues del migdia. Un programa doncs, que ha estat realitzat gràcies a l'Enric Sierra, el Fede Sadó, el Toni Pardo, el Joan Mola, l'Eric Morales a les Vies del So i el Pau Roig a la redacció, ens ha portat el resum de la setmana. Qui us ha parlat, amb molt de gust, des de 3:15 del matí, perquè hem fet les sardanes, hem fet el dominical, i ara ja ens toca descansar i anar a dinar. A reveure, Xavi Salvanyà, al vostre servei. Ens veiem la setmana vinent, amb més temes.

0: dia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
3: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
2: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
2: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, Catalunya.
3: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
2: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
3: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
2: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida, amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès, i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
2: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
3: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
2: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 i es classifica per a la final de la Lliga CB.
3: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
3: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens n'amplia tots els detalls de la jornada, Norma Lebrero.
5: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
6: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
5: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
7: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu seu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
8: La lluita continuarà per on totes vulguem.
7: Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
5: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
2: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
3: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
2: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1, que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
3: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
0: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
8: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí.
9: L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
0: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
2: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
3: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
2: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
3: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
2: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
3: El bisbe de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
2: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
3: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
10: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
3: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 9:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
3: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
11: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
12: I és un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
11: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
12: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
11: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
2: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
3: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
2: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
3: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
2: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
3: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
13: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
14: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
13: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
2: I anem a Santa Bàrbara en plana local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
3: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
15: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
16: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu la diferència que hi ha si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
15: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jimeno Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
17: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i doncs, bueno, bàsicament el que sí que volem és fer a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse, però el veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
15: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
2: I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens n'anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
3: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
2: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
3: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
2: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Anime Gara.
3: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. I ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
18: El Cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Anime Gara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
19: I estem doncs molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema doncs s'ompli de públic, no? Públic doncs diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
18: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
20: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
18: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
21: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
18: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
2: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
3: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
1: El Sant Poblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
2: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
3: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local, que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
22: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
4: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
2: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
2: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
3: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
2: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
3: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona i és que s'espera un ple absolut com en les grans ocasions amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
2: I en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
3: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
2: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
3: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
25: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
0: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
25: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
2: I baixem encara una altra categoria més, a tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
3: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada, encara que sense encert.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
3: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
2: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
3: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anxes Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
26: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
9: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
27: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
28: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
29: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
30: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
29: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
30: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
29: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
30: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
29: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
2: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
3: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
2: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
2: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
2: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
3: Precisament ahir, en una d'aquestes zones, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
2: Moment, precisament, de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20-22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
2: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
3: Un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
2: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
3: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius a la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
3: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
12: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
13: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
12: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
1: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
4: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
12: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
2: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
3: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
2: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
3: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
14: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
15: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
14: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
2: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
3: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
2: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
3: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
2: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
3: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
2: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
3: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
0: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
3: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I parlem de salut, perquè avui diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
3: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Pereira.
16: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
17: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
16: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
17: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
16: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
2: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
3: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
2: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
3: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
18: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
19: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
18: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
2: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
3: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
2: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
3: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
2: I seguim també amb, aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
3: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de la de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
5: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
7: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent, que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
5: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
2: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Sal han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
3: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Sal, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
2: I ahir al quilòmetre zero casteller, a Valls, precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
3: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
2: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
3: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
8: El Sant Coblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
2: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea, i és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
3: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
9: Música, fusta i tradició artesana són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
20: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
9: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
2: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
3: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
2: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
3: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
21: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
2: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
3: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només 2 anys després de baixar-hi.
2: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
3: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
22: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu.

0: Ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
1: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
2: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
3: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar emportant-se la darrera victòria de la temporada.
2: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
3: Els mariners van superar per la mínima, per 17 gols a 16, a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
2: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions. I és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
3: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia, davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
2: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga Femenina.
3: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
2: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de Masters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
3: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local. There's a light in my window, a smile. Ràdio Arenys.
5: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
6: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
5: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
6: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
5: Més que salut.
6: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
7: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb Mirada de Dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
8: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitant a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Social, han convocat la mobilització, l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat des de la FAC, col·lectius socials i representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. Els impulsors volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 el total d'assistents a la protesta i els organitzadors ho han fet en 25.000. I d'altra banda, s'ha activat a nivell 3 el nivell 3, com diem, del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons informa Protecció Civil. A més, recordem que ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'avançada edat. El Pispa, de 22 anys, cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb el patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. Parlem ara també de cultura. Els Marrecs de Salt han celebrat els seus 30 anys de colla avui amb una diada plena d'orgull amb castells de gamma extra a la plaça del Vi de Girona. Ho han fet acompanyats dels castellers de Vilafranca que en el seu segon torn han aconseguit descarregar un 4 de 9 amb folre i agulla, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar a la plaça del Vi. A la diada també hi ha participat la colla jove dels Xiquets de Tarragona, que han acompanyat els Marrecs en un aniversari per reivindicar la colla referent dels castells al nord de Catalunya. I tanquem amb els esports. El Barça de bàsquet es classifica per la final de la Lliga CB després d'imposar-se al Tenerife al tercer partit per 76 a 85. A l'altra semifinal avui, tercer partit a Badalona entre el Joventut i el València, amb els badalonins obligats a guanyar aquest partit per allargar la sèrie i no caure així eliminats. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga.
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una puntualització, però és que és curiós, perquè al Cisco també li agraden molt els Beatles, no?
2: Clar.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental de Toros de Barcelona, al concert, l'any 65.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta? Sí.

0: programa bastant farcit, aquest, eh?
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles...
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que...
1: Has aún... d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba... Hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanques
2: totalmente.
0: Aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50, no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen...
2: Claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no?
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya.

0: país
1: en català i en castellà.
0: En català i en castellà.
2: On el poden comprar?
1: En Amazon.
0: En Amazon, ara vull dir tot és així, però sobretot a les llibreries.
1: A les llibreries.
0: Que és el més important. Molt bé. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
2: Adéu, que vagi bé. Adéu.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada? Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
0: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
2: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
0: Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa, sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des de que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran.

Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una traslació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. I la seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical han convocat la manifestació l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 els assistents i els organitzadors en 25.000. Seguim amb més educació, perquè les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries a partir del pròxim curs, en una reivindicació que s'aprovarà aquest dimarts vinent al Consell Executiu. En el cas d'una família monoparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de famílies monoparentals amb un fill pagaran el 50%. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos per tirar endavant aquesta mesura. I d'altra banda, està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons ha informat Protecció Civil. En plana internacional, l'Iran ha amenaçat amb trencar la negociació de l'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura. Una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del Papa Lleó XIV, que el passat dimecres, recordem, va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I tanquem amb els esports, recordant que en handbol el Barça juga a partir de les 6 de la tarda a la final de la Champions contra el Füchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Fatoumata, Diabara. Publicat fa apenes uns dies, teníem només un single, doncs ara ja el podem sentir sencer. Es diu Massa i es converteix en el seu cinquè disc i alhora, doncs, si ja estava consagrada, encara ho estarà més, com a una de les artistes del rock, del pop, des d'Àfrica, a més, amb cançons pròpies, sempre ella és la que escriu, doncs que realment, doncs això li donen una projecció importantíssima. Parteix de la tradició, però és ella qui escriu i per tant, doncs és una cantautora, però rock i pop. Fatoumata Diabara. Massa, es diu el disc, com aquesta cançó.

Massa, el nou disc de Fatoumata Diawara. I, com dèiem, doncs és un disc que, si ja estava consagrada com això, com una de les artistes més innovadores dels últims anys des d'Àfrica, des de Mali, tot i que ella viu a França, però doncs ara encara ho és més, perquè aquest disc realment doncs ens dona una visió més personal, més, com dèiem abans també, ella és qui escriu les cançons i per tant doncs qui decideix què està cantant, què vol dir, i ho diu en llengua bàmbara, en la seva llengua, en aquest disc Massa. I ho fa doncs parlant de temes doncs que parlen doncs de la dona, que parlen de la maternitat, que parlen també del dolor, etc. Fatoumata Diawara, un disc realment important, Massa, i alhora doncs una gira llarguíssima que inicia ara. De fet, el disc és publicat el 5 de juny i que inicia ara aquest estiu i que la durà durant tot el proper curs doncs arreu del món. Esperem que també torni a venir a Barcelona. Hem sentit dos temes del disc Massa i ara un tercer, Farana, Fatoumata Diawara. Yeah.

el nou disc de Fatoumata Diawara, que es diu Massa i que produeix aquell músic que es fa dir M, Mathieu Chédid, amb qui doncs, Fatoumata i tants altres músics de Mali van tenir aquell gran èxit que es va dir L'Amo Mali, una espècie d'òpera rock, doncs, bueno, una cosa molt mainstream, però va tenir molt èxit, un gran èxit a França, L'Amo Mali. I doncs això, M és el productor d'aquest disc en el qual Fatoumata doncs, aconsegueix una visió més personal i alhora doncs, inclús tranquil·la del que és la seva música, la seva pròpia música. Anem a buscar un dels temes de discos anteriors. Hem dit que en tenia 5, de fet són 6, si comptem el disc que va fer en directe amb el pianista Roberto Fonseca, el pianista cubà. Però doncs, el segon disc amb temes propis es va dir Femfo, i allà hi havia aquest tema, En T.

Fatoumata Diawara, des del disc Femfo. Hem dit abans que ella doncs obre una gira llarguíssima, llarguíssima. La veritat és que té una barbaritat de dates. I, per exemple, el 9 de juliol serà a Bilbao i, per exemple, doncs, a l'octubre tornarà per ser a Madrid, el 2 d'octubre, però, en canvi, no trobem cap data aquí a prop, a Barcelona. Ara, la geografia europea i, sobretot, a França, jo crec que no es deixa cap sala ni cap festival amb un cert renom que no, on no hi toqui aquest any Fatoumata Diawara. I bé, i per tancar aquesta primera part del Mixtures que li hem dedicat això llargament a Fatoumata Diawara i el seu nou disc acabat de publicar, doncs anem a buscar un tema antic, un tema del seu disc de debut, inclús està inclòs en el primer EP que ella va publicar en acústic. Es diu Soua, aquí el teniu.

your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes. Una segona novetat en el programa d'avui és un nou disc, també molt recent, del col·lectiu de Soweto, a Sud-àfrica, que es diuen Bantu Continua Uhuru Consensiones, amb les seves inicials BCUC. De fet, doncs, són un col·lectiu que el que fa i és realment especial és transformar la música des de Sud-àfrica, música ritual africana i alhora també de les esglésies, per tant, a propera, doncs, el que seria un gospel als Estats Units, doncs ho converteixen en un rap i en un hip-hop amb una actitud una militància i una actitud reivindicativa, doncs, que és la que mou tota la música. El nou disc es diu The Road Is Never Easy. De fet, ja havíem sentit aquí el programa un disc anterior, ja fa uns anys, que es deia Million of Us. Doncs ara tenim aquesta altra. The Road Is Never Easy. Realment el que fan aquest col·lectiu, que té un gran èxit i ha rebut premis importants dins dels festivals WOMAD, el premi WOMEX, doncs bé, és això, convertir la música tradicional i la música espiritual en música reivindicativa. BCUC.

La nostra descoberta aquesta setmana és un duo femení. Són dues noies que han publicat el seu primer disc. Es fan dir Divka i el disc es diu Folk Fatale. Elles toquen la bandúrria, el bandurrist, que és una arpa ucraniana amb una forma i amb una mida petita, com si fos una guitarreta, però doncs, amb totes les cordes d'una arpa. I ella és Alina Kuzma i la viola de Zoe Santo. Elles dues busquen en el folklore centenari d'això del centre d'Europa doncs poder fer el que ha estat el seu primer disc des de Toronto, des del Canadà, però això, amb aquesta recerca del folklore al centre d'Europa. La bandurra i la viola d'aquestes dues noies en un disc que realment doncs, és molt maco. Folk Fatale. Aquí tenim un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és el de Tommy Guerrero, que serà a la Sala La Nau el proper dimarts 16 de juny. Tommy Guerrero és una llegenda del skateboard des de San Francisco, Califòrnia, que es va reciclar en músic amb molt d'èxit. De fet, en molts videojocs de cap juguen amb l'skate, aquí hi ha el lligam, doncs hi ha la seva música. La música instrumental, sobretot, de Tommy Guerrero, que doncs juga amb el jazz, juga amb la música llatina, amb la música, amb les músiques del món, i alhora també amb el que seria una espècie de trip-hop, doncs per fer aquesta música. Ell és un empresari d'èxit del món del skate, però alhora també un músic amb un èxit relatiu, no és molt conegut, però alhora doncs sí que les dues facetes juntes sí que li donen una projecció important. Tommy Guerrero, que serà a Barcelona, com dèiem, a la Sala La Nau el dimarts 16 de juny. Hem sentit un tema del seu disc Sunshine Radio i ara un altre del disc Soul Food Taqueria. Tommy Guerrero a Barcelona.

Tommy Guerrero a Barcelona i la seva música instrumental. I el nostre record finalment és perquè un inicis del mes de juny de fa ja 60 anys, The Byrds, un grup que començava llavors, doncs van versionar un tema de Dylan i li van fer uns arranjaments especials que d'alguna manera van il·luminar i van, doncs, són part de la llegenda de The Byrds. Anem a sentir Mr. Tambourine Man en la versió que fa l'any 66, el juny del 66, feien The Byrds.

The Byrds, que aleshores doncs, els formaven Roger McGinn, Gene Clark, David Crosby o Chris Hillman i a la bateria Michael Clark. Això era l'inici, als anys 60, d'aquesta... Llavors era el moment àlgid dels Beatles, de Beach Boys, dels Rolling Stones, també, i aquella invasió britànica. I aquí, doncs, a la costa oest, en aquesta Califòrnia, a Los Angeles, doncs, apareixia The Byrds, que eren capaços d'això, d'escollir un tema de Dylan per fer-ne un dels que seria el seu, un dels seus majors èxits en aquell moment. Un tema que el mateix Dylan, l'any 66, també doncs, tocaria en directe al Royal Albert Hall. És un disc també que recull tot aquell concert i que doncs, sona d'aquesta manera. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Amb Dylan ens n'anem. En

0: Sabies que...
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Willy Grace. Encara a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers treballen a hores d'ara en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís d'aquest foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:15 de la tarda. L'incendi mobilitza una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries, i les tasques d'extinció se centren en contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Aquestes amenacen precisament algunes granges i masies on s'han evacuat almenys 8 veïns de les seves cases per precaució i a altres se'ls ha demanat el confinament. El foc, a més, obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032, entre Cervià i les Borges Blanques. I centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última del curs, a la qual també s'hi ha sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem el seu president, Jordi Carreras.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. I en plana internacional, l'Iran ha amenaçat de trencar la negociació d'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura, perquè una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que el passat dimecres va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I en els esports, recordem que a partir de les 6 de la tarda el Barça d'handbol buscarà aixecar una nova Champions. A la final s'enfrontarà al Füchse de Berlín, a Alemany. I en automobilisme, recordem que l'anglès Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona, Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Dones, amb Rim García.

0: Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som.
1: Volem que sigui un programa interactiu i participatiu, en el que puguin tenir veu totes les dones. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin, sumin esforços per conviure un més equilibrat.
0: Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu la publicació que farem cada setmana i el podcast dels programes emesos.
1: Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 667-182575. Parla'ns, explica'ns quin és el teu dia a dia, què et mou, on vas, què et ressona, què et preocupa, i amb una mirada de dona farem camí per anar trobant aquell lloc que és bo per a nosaltres, les dones. Dones compta amb un gran equip de col·laboradors. Ho podràs seguir cada dijous a partir de les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
0: Us parla Rim Garcia, en el so tenim a Joan Bosch i avui, bueno, avui saluda Joan, evidentment. Joan fa que sigui possible el programa des de la cabina. I avui a Dones tenim a secció de Fent camí amb la Mònica.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí: vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta. Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba al sol, i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau o el violeta, es dispersin completament, i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire, i veiem uns cels vermellosos i rogencs. També, quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva, i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat.

0: Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant. Els esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Bon dia als fidels oients que avui divendres ens acompanyen en aquest viatge en el temps que és la banda sonora de la nostra vida. Pels que no sàpiguen de què va, recuperem històries d'un any en concret mentre anem escoltant la música que es va publicar aquell mateix any. Ara ja estem acabant d'espigolar el 1975. Segur que encara ens donarà bastanta més d'una sorpresa. Però abans que res, siguem educats. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Molt bon dia, Montse Comí.
2: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
3: El millor tècnic del món, en Joan Garcia. Bon dia, bon dia.
2: No es pot discutir.
4: En el pueblito donde nací, que está muy cerca la capital, tengo mi vaca y mi dos perros y mi gallina en el corral. Solo me falta una cosita para conseguir mi felicidad. Que tengo unos cerditos muy gorditos en el corral. ¿Dónde están mis cerditos?
5: En el corral.
3: Us acompanyarem durant una horeta i el tema central del programa d'avui deixarem que l'endevineu mentre escolteu el primer tema que hem escollit. Però abans coneguem què deien Josep Maria Pons i Guri dels orígens i evolució dels carrers d'Arenys. Us sonarà encara antic perquè l'article és de 1974.
2: Del carrer de Josep Baral en diu això. El nom actual és relativament recent. Recordeu que l'article és de 1974. Del començament del segle XX. Abans aquest espai era conegut com el Camí del Molí de Dalt o també Camí de la Mina, ja que venia del Rial, una zona de pas tradicional. El canvi de nom respon a la tendència d'oficialitzar carrers amb noms de persones o referències més modernes.
3: I més o menys, a la mateixa alçada, però a l'altra banda de la Riera, ens trobem amb l'antic carrer de la Bomba. Aquest és un cas molt interessant perquè mostra com conviuen nom oficial i nom popular. A finals del segle XVIII i a principis del XIX, la zona era coneguda com els Pins del Vall de Tries i també com la Bomba, nom que acabà arrelant. El carrer anava des de la Riera fins al peu de les escales del convent dels Caputxins, avui El Paraíso. El Paraíso. Va tenir diversos noms al llarg del temps. A la primera meitat del segle XIX s'anomenava carrer de Sant Pancràs, o popularment Sant Brancàs. Tot i això, el nom de la Bomba va tornar amb força i es va mantenir en l'ús popular fins i tot quan el 1925 es va oficialitzar com a carrer Professor Castelló. Malgrat el canvi oficial, el nom antic de la Bomba encara avui continua viu en la memòria col·lectiva.
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Any 1975. La Trinca agafa el fil del Decameron, de Boccaccio, i la pel·lícula de Pier Paolo Pasolini, i el passa pel seu filtre irreverent i ple de picardia. D'aquella operació en va sortir un disc molt singular, el Trincameron. I d'aquí una de les seves peces més icòniques, el Canonge de la Seu. Una mirada satírica, plena d'humor i de dobles sentits sobre els desitjos, les temptacions i les hipocresies de sempre. El mateix any 1975, a Europa, ja feia temps que el cinema havia obert una porta que aquí encara s'estava acabant d'entreobrir. El 1971, Pier Paolo Pasolini havia estrenat Il Decameron, una adaptació lliure de l'obra de Giovanni Boccaccio, plena d'humor, sensualitat i crítica social.
2: La hermosa joven con ganas de vivir se enamoró de un guapo jovencito y esperaba que se hiciese de noche para encerrarse con él en su celda. Pero cierta noche las otras hermanas envidiosas se dieron cuenta y vieron cómo los dos estaban regodeándose. ¿Y sabéis qué decidieron hacer? Fueron a llamar a la madre superiora. La madre superiora estaba en la cama con el cura y veréis lo que hizo. Cuando llamaron a la puerta, asustadísima fue a abrirla y en lugar de ponerse el velo en la cabeza, se puso los calzoncillos del cura.
1: A Espanya, aquesta pel·lícula no es veuria amb normalitat fins al 1977, ja en plena transició. Però els trincaires del Maresme ja s'havien apensat amb aquest disc, el títol del qual no enganya.
3: Què? Heu endevinat de què va? Avui parlarem del Destape. El punt de partida del que coneixem com a destape al cinema espanyol sol situar-se en la pel·lícula La Trastienda, de 1975, però estrenada el 1976 i dirigida per Jorge Grau. La protagonista és l'actriu María José Cantudo, qui apareix en una breu escena de nu que va tenir un impacte enorme en el context de la transició. El film explica la història d'un sacerdot que arriba a un petit poblet i s'instal·la en una botiga de barri regentada per una dona, amb una trama centrada en les relacions personals i a la vida quotidiana d'aquell entorn. El nu de la Cantudo és un dels elements més comentats de la pel·lícula i s'inscriu en un moment en què la censura cinematogràfica estava desapareixent progressivament, fet que va permetre la seva exhibició comercial. Amb el temps, la mateixa actriu ha explicat en diverses entrevistes que aquell paper li va donar una gran projecció mediàtica, però també la va marcar professionalment dins d'un cinema que sovint la va encasellar en aquest tipus d'imatge pública.
1: Després de la mort de Francisco Franco, el dia 20 de novembre de 1975, i amb l'inici del procés de desmantellament de la censura cinematogràfica, el cinema espanyol va entrar en una etapa de transformació accelerada. Tal com explica el periodista i crític de cinema Àlex Montoya a l'article El Destape, quan les mamelles van arribar al cinema, publicat al Nacional el dia 22 de maig de 2025, aquest període va veure néixer una autèntica allau de nus i de referències sexuals a la pantalla. Montoya hi subratlla que el Destape no va ser només una successió d'imatges de caràcter eròtic, sinó que es va convertir en un símbol visible i sovint contradictori de la nova llibertat social que emergia després de la dictadura franquista. Totes les dades que us donarem en els propers paràgrafs estan basades justament en aquest article.
3: El fenomen del Destape no es pot entendre sense els noms que el van popularitzar tant davant com darrere de la pantalla. En la direcció destaquen figures com Mariano Zores, un dels grans responsables de la comèdia comercial d'aquells anys, així com Pedro Lazaga o Ignacio Feiquino, que va contribuir a normalitzar aquest tipus de cinema en plena transició.
4: Mejor, así esto se hundirá. Le echarán la culpa al director, lo expulsarán por incapaz y yo seré el nuevo director de esta clínica.
5: Entonces nos casaremos.
3: Pel que fa a les intèrpretes femenines, el fenomen va estar molt associat a actrius com Nadiuska, Susana Estrada, Agatha Lys, Bàrbara Rey o Victoria Vera.
1: Me'n recordo de totes, eh?
3: Jo també. I com es movien, eh?
1: Clar, i el físic que tenien.
3: També influïa molt. I els maquillatges. Mentre que en el terreny de la comèdia masculina van triomfar parelles com Fernando Esteso i Andrés Pajares.
1: Bueno, una mica infumable, això, eh?
3: Però era,
1: sí, sí,
3: era fugata del temps.
1: Sí, sí.
6: Oye, no subamos más, que ya estoy molido.
7: A ti lo que te hace falta es ejercicio. Fíjate en mí, a que se me notan las horas de gimnasio. Venga, vamos. Oye, ¿dónde llamamos?
6: En esa misma puerta, qué más da. Donde llamemos nos van a recibir con los brazos abiertos.
1: I abans de l'esclat del Destape com a fenomen massiu al cinema espanyol, hi havia hagut alguns precedents tímids i molt controlats dins dels límits de la censura franquista. Per exemple, un dels casos més citats és el de la pel·lícula La Celestina, de 1969, on l'actriu Elisa Ramírez apareix en una escena suggerida només de nu parcial, amb el cos que s'entreveia darrere d'un vel, més que com una insinuació que no pas com una exposició explícita. Anys més tard, el 1974, en un altre registre, El libro del buen amor, dirigit per Tomàs Aznar, va provocar també comentaris per una escena on es mostra, no sé si te'n recordes, Anna, el cul de Patxi Andion.
3: Oh, i tant.
1: Aquest ens agrada a nosaltres, eh? Aquest era també un moment encara molt contingut, però ja és una mica indicatiu d'una relaxació progressiva dins dels límits morals a la pantalla.
3: Paral·lelament, i això és molt significatiu per entendre el context cultural de l'època, molts espectadors espanyols travessaven la frontera per veure cinema que aquí encara estava prohibit o molt restringit. Sales de ciutats com Perpinyà, per la banda catalana, o Baiona i altres localitats del País Basc, del País Basc francès, es van convertir en els punts de referència per accedir a títols com L'últim tango a París, qui no l'ha vist, de 1972,
1: sí.
3: I de Bernardo Bertolucci, o Emmanuel, de 1974, dirigida per Just Jacking, que simbolitzaven una nova forma d'erotisme cinematogràfic ja plenament assumida al cinema europeu. Aquest flux de públic cap a l'estranger ajuda a entendre la sensació de retard amb què arribarà després el Destape a les pantalles espanyoles ja en plena transició.
1: Després ja hi posarem noms i cognoms, però de moment no deixem del tot la picardia que ja ens acompanya des del principi d'aquest programa, perquè aquesta mirada entre entremaliada i popular sobre el desig, les relacions o la vida quotidiana també té la seva versió més festiva i propera en la música d'aquell moment. En Pere Tàpies, per exemple, amb la seva cançó Antònia, ens mostra un exemple més d'aquest humor fi i una mica trapella que d'una manera o una altra també formava part de l'aire d'aquells temps.
0: La banda sonora de la nostra vida.
8: Quan el marit se'n va al seu treball diari, jo que estic a l'aguai i me li sé l'horari, atreveixo al carrer com màquina de tren i foradant la porta entro al pis dient Antònia, no perdem temps, anem al garà, ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fa expressament, com

dia de gran fosca amb tota la ciutat. Surto de casa meva com sempre embalat, i és tant el meu desig i tanta la falera que em fico al pis de sota a casa una soltera. Antònia, no perdem temps, anem al gra, ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai de pressa, sembla que ho fas precisament, com

tinc els braços en plena cerimònia. Per la fogositat veig que no és l'Antònia. Miro de tornar enrere, miro d'apagar el foc, però les flames s'escampen i jo sóc arribotós. Antònia, Antònia! Antònia... No perdem temps, anem al garat, tu ja m'entens, que no fos cas que se li ocorregués tornar. Però l'Antònia mai té pressa, sembla que ho fa expressament, com si...

Lucía gloriosa, avui me'n ben casat. Ell ha estat de 6 mesos i jo em pentanegat. Els que estimeu Antònies, no feu el borinot, porteu per si les mosques a punt.

0: més sobtadament violent.
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
2: En aquest segon bloc, la figura de Mariano Zores es pot entendre com un dels grans paradigmes de la comèdia del destape, especialment a través de la seva col·laboració amb la popular parella formada per Fernando Esteso i Andrés Pajares, que van protagonitzar algunes de les pel·lícules de més èxit comercial de la transició. Es tracta d'un cinema de producció ràpida i pressupostos ajustats, sovint molt orientat al consum massiu, amb trames senzilles i repetitives on el component eròtic apareixia de manera recurrent.
3: I poc justificadament.
2: I poc, sí, però esclar, era l'època. Les actrius femenines eren freqüentment reduïdes a papers secundaris o ornamentals, sovint utilitzades com un recurs visual dins de la narració, amb escenes de despullament que s'integraven més per criteris de taquilla que no pas per exigència dramàtica.
3: Ja ho deia l'articulista, mamelles, mamelles. Mariano Zores va dirigir una producció molt extensa dins d'aquesta comèdia popular del destape, amb més de 60 pel·lícules al llarg de la seva carrera, moltes d'elles concentrades especialment entre finals dels anys 60 i la dècada dels 70 i 80, i es va convertir en un dels directors més prolífics d'aquest tipus de cinema comercial. Ara bé, aquest fenomen no s'entén sense un precedent clar en el cinema espanyol anterior, on grans actors, que amb el temps han estat àmpliament reivindicats, com Alfredo Landa o José Luis López Vázquez, van encapçalar durant els anys 60 i 70 nombroses pel·lícules populars que avui formen part de la història del cinema, tot i que en el seu moment van ser sovint etiquetades com a comèdies de consum ràpid, amb personatges recurrents i situacions basades en estereotips socials i sexuals de l'època.
4: Precisamente cuando tome posesión don Prudencio, la central nos mandará 20 millones de la cuenta de la constructora que han de pagarse por la tarde ante notario por la compra de los solares.
5: Bueno, y aunque sea por simple curiosidad, ¿cómo nos los vamos a llevar?
4: Antes de que llegue el notario, el cerebro lo tiene todo previsto.
2: L'article també apunta una pràctica habitual en algunes produccions del cinema espanyol dels anys 70. La realització de dobles versions d'una mateixa pel·lícula, amb escenes més explícites de nu destinades a l'exportació, especialment per a mercats europeus com França, Alemanya o Itàlia, mentre que per l'exhibició d'Espanya es mantenien versions més retallades o moderades, encara condicionades per la inèrcia de la censura i la prudència comercial.
3: En paral·lel a aquest cinema més convencional, destaca la figura del director Jesús Franco, conegut arreu internacionalment com a Jess Franco, un dels grans noms del cinema del gènere europeu i autor d'una filmografia extensíssima vinculada al que s'ha anomenat fantaterror, un subgènere que combina terror, erotisme i elements fantàstics en produccions sovint de baix pressupost i de gran circulació internacional, i que constitueix una altra via més marginal però molt influent d'exploració de la sexualitat i el cos al cinema d'aquella època.
2: I abans d'entrar en el tram final d'aquest viatge pel destape i el cinema de tota una època, tornem a fer una pausa amb aquell humor entremaliat que ja ens ha anat acompanyant. La Trinca ens hi ajuda de nou, amb D'on en mengen dos, en mengen tres, del disc Trincameron, per seguir respirant aquesta barreja de picardia, sàtira i mirada esbojarrada sobre el desig i les relacions que tant marcava aquell moment.
3: No sé, Anna, serà casualitat que l'any 1975 justament sigui l'any del conill en l'horòscop xinès?
2: Segurament còsmica.
6: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.

0: Portes s'obren,
1: portes tanquen,
0: i va tot tan aviat,
1: que en el mullader s'embranquen,
0: i no senten que han trucat,
1: que han trucat,
0: que han trucat,
1: que han trucat,
0: i no senten que han trucat,
2: i no senten que han trucat.

0: vella Bartolau.
1: Però, marit, jo no estic bona. No t'acostis si ve et plau.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El fenomen del destap es produeix de manera especialment intensa entre la mort de Franco i els primers anys 80, en paral·lel al procés de transició política i el desmantellament progressiu del sistema de censura cinematogràfica. En aquest període, les autoritats passen d'un control estricte dels continguts a un sistema de regulació molt més flexible, basat en la classificació per edats i contingut, que substitueix la censura prèvia.
2: Bé, de fet, a la televisió ja teníem un, dos i tres rombos,
1: rombos,
2: no?
1: Rombos, sí, rombos. No sé si era lateral dret o lateral esquerre, però sempre hi havia el rombo, sí.
2: Ai, no me'n recordo.
1: Bueno, jo no tenia...
2: De dreta, segur de dreta, que aquesta
1: segur
2: gent era de
1: dreta. No sé per què ens hi pensem tant. Això permet l'exhibició de pel·lícules amb diferents graus de contingut sexual o eròtic que s'etiqueten segons la seva adequació al públic en lloc de prohibir-se directament.
2: La introducció de la classificació S, la S volia dir sexual, a finals dels anys 70, respon a la necessitat d'ordenar un tipus de cinema que ja havia trencat clarament amb els límits de la censura anterior, però que encara no entrava dins del que posteriorment seria la pornografia explícita. Aquesta etiqueta s'aplicava a pel·lícules amb contingut eròtic evident, però que mantenien una estructura narrativa convencional, és a dir, que tenien argument i que eren exhibides en sales normals.
1: Però el pas del caràcter sexual d'una pel·lícula i el que després esdevindria porno va arribar inexorablement. Es produeix a principis dels anys 80, en què ja va venir la regulació definitiva del mercat audiovisual i de definició legal dels continguts pornogràfics. Un paper clau en aquest canvi el té la directora i responsable institucional Pilar Miró, aleshores directora general de Cinematografia, que va impulsar una política de normalització i ordenació del sector amb l'objectiu de separar clarament el cinema eròtic comercial del cinema pornogràfic. En aquest procés, moltes produccions populars de baixa factura dels darrers anys del fenomen, com La caliente niña Julieta, El fontanero y su mujer y otras cosas de meter...
2: Cal seguir!
1: En busca del polvo perdido,
2: ai,
1: o no me toques
2: por
1: el pito que me irrito, van quedar fora del circuit convencional i van passar a ser reclassificades o directament derivades a sales específiques.
3: ¿Desde cuándo tiene usted ese sexo tan... también dotado?
4: Desde siempre. En el barrio ya me llamaban el niño elefante, porque decían que mi pilila le recordaba la trompa de un elefante.
2: La introducció oficial de la categoria X a Espanya el 1983 marca el punt d'inflexió definitiu. El que fins aleshores havia circulat dins del cinema comercial sota l'etiqueta S queda segregat en circuits especialitzats. Mentrestant, el cinema convencional inicia una etapa de progressiva desaparició del destape com a fenomen de taquilla massiva, en un procés que en només uns 5 anys va transformar completament el mapa de l'exhibició cinematogràfica.
1: L'article en què ens hem basat per realitzar aquesta primera part del programa és de 2025 i es va publicar en relació a la mort del director Mariano Ozores, que, com a mínim, que jo sàpiga, no va entrar en el terreny del cinema X.
2: Almenys no ho recordo.
1: Almenys no ho recordes. Sinó que va continuar movent-se dins del circuit de la comèdia comercial que havia definit gran part del fenomen del destape. Ara ja en retrocés. El mateix Ozores reflexiona anys després sobre el seu èxit inesperat i es pregunta com va poder arribar a dirigir prop d'un centenar de pel·lícules malgrat tenir sovint en contra la crítica cinematogràfica. La seva resposta resumeix bé la dimensió popular del fenomen. Va ser perquè aquestes pel·lícules van agradar a aquesta massa compacta, capritxosa i comprensible anomenada públic.
2: Efectivament.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Doncs hem tancat aquest recorregut tornant a la cançó com a mirall d'aquell temps amb Miguel Gallardo, cantautor granadí nascut el 1950 i una de les veus més populars de la música melòdica espanyola dels anys 70. El 1975 va publicar el seu primer àlbum, Autorretrato, i d'aquí en surt el tema que el va consolidar definitivament. Hoy tengo ganas de ti. La cançó es va convertir en un gran èxit a Espanya i especialment a Llatinoamèrica, amb milions de còpies venudes i nombroses versions posteriors en diferents idiomes. Abans.

0: 5 de gener de 1975, encara en vida de Francisco Franco, es produeix un fet polític significatiu dins les escletxes finals del règim. El neofalangista Manuel Cantarero del Castillo va impulsar la creació de la Reforma Social Espanyola, considerada la primera associació política autoritzada pel franquisme en la seva etapa final. En aquell moment, el sistema començava a mostrar signes de descomposició interna, però encara intentava controlar i canalitzar qualsevol iniciativa política dins dels límits del propi règim, sense arribar a una obertura democràtica real.
1: A vosotros me dirijo esta noche porque vosotros sois los posibles electores de Reforma Social Española en las trascendentales elecciones que van a celebrarse pasado mañana.
2: El projecte de Cantarero del Castillo es presentava com una via de reforma, així entre cometes, però des de dins, amb un discurs que combina elements del falangisme tradicional amb una voluntat d'adaptació a la nova realitat social i política que s'intueix. Tot i això, la iniciativa va tenir un abast molt limitat, no es va arribar a consolidar com a força política rellevant, però sí que és significativa, perquè anticipa el procés de transició controlada que s'accelerarà després de la mort d'en Franco, quan el monopoli polític del règim començarà a esquerdar-se definitivament.
0: Després de la mort de Franco, les estructures vinculades al vell règim o a intents de reforma des de dins, com aquesta, van quedar desbordades per la legalització de partits polítics reals i competitius, el PSOE, el PC, el UCD, etc., dintre d'altres, i per la progressiva desaparició del sistema d'associacions autoritzades pel franquisme. En el cas concret de Reforma Social Espanyola, no va arribar a consolidar-se com a partit de masses, ni va jugar un paper destacat en les primeres eleccions democràtiques del 1977.
2: Avui, per tant, el seu interès és principalment històric, és una anècdota, un exemple de com en els últims mesos del franquisme alguns sectors van intentar anticipar un canvi controlat que la pròpia transició acabaria superant amb molta més rapidesa i profunditat.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1975.

0: any 1975.
1: Acabem de sentir la banda Queen, formada per en Freddie Mercury, en Brian May, en Roger Taylor i en John Deacon, i una de les formacions de rock més influents de la història. Musicalment és una peça de rock amb fortes influències del gospel, construïda amb una complexa superposició de veus que imita un cor multitudinari. Com a anècdota, la cançó va tenir una gran projecció en directe i ha estat interpretada en nombrosos concerts del grup, però una de les versions més recordades és la que es va fer amb George Michael al concert tribut a Freddie Mercury el 1992 a Wembley, considerada una de les interpretacions més emotives del repertori de Queen.
2: El 7 de juny de 1975, el diari Teleexpress publica l'article Vida eròtica subterrània, on Josep Maria Huertas Claveria descriu l'existència de pisos i circuits d'erotisme clandestí a la Barcelona del moment. En ple règim franquista, aquests tipus de continguts entraven directament dins del control de la denominada moral pública, encara sotmesa a una vigilància estricta. La resposta de les autoritats és immediata i desproporcionada. S'activa la jurisdicció militar i Huertas és detingut i sotmès a un consell de guerra que el condemna a 2 anys de presó.
1: Al seguir. L'article de Huertas Claveria parla d'una realitat molt concreta de la Barcelona de 1975. Una vida nocturna subterrània, formada per pisos privats, locals discrets i circuits d'intermediació on es movien serveis de prostitució i trobades sexuals fora del control legal. En aquell moment, aquestes activitats no estaven regulades com ho estarien després, sinó que es desenvolupaven en una zona grisa, marcada per la tolerància informal, la repressió moral i la hipocresia social. El que Huertas fa és posar nom i context a aquest món ocult, i el tracta com un fenomen social més que no pas com un escàndol. I és justament això el que provoca la reacció institucional. No només pel contingut, sinó perquè trenca el silenci públic sobre una realitat que existia, però que no es podia verbalitzar en un mitjà de comunicació. Fins aquí, bé. Però ara jo em pregunto, què va fer aquell home per mereixer un consell de guerra?
2: El cas de Josep Maria Huertas Claveria arriba a la jurisdicció militar perquè, en ple franquisme, encara era vigent un sistema legal que permetia que determinats delictes comesos per civils fossin jutjats per tribunals militars si es consideraven relacionats amb l'ordre públic o amb ofenses a institucions de l'Estat. En aquest cas, una referència indirecta a dificultats administratives vinculades als anomenats mueblers i a la seva regulació i va incloure el cas de les vídues dels militars que haurien tingut problemes per obtenir permisos per obrir o gestionar aquests tipus d'establiments.
1: No m'imagino la vídua d'un militar.
2: És que no, jo tampoc, pobreta.
1: Però devia ser, quan ho va dir, home, és que devia ser així.
2: Eren de missa diària. La Capitania General l'interpreta com una possible injúria a l'exèrcit, de manera que s'activa el Codi de Justícia Militar, desplaçant el cas fora de la jurisdicció civil ordinària.
1: El procediment és extremadament ràpid i exemplaritzant. Huertas és citat davant del govern militar de Barcelona pocs dies després de la publicació i el 22 de juliol, un mes després, és processat i empresonat a la Model. A continuació se celebra un consell de guerra sumaríssim i el resultat és una condemna de 2 anys de presó per injúries a l'exèrcit, en un context en què el franquisme ja mostra signes d'esgotament però encara manté intactes els seus mecanismes de control.
2: La resposta del món periodístic no es fa esperar. El Col·legi de Periodistes i diversos professionals de la premsa de Barcelona van reaccionar amb una mobilització sense precedents. El cas és percebut com un atac directe a la llibertat d'expressió i a la tasca informativa. I el 23 de juliol de 1975 es convoca a Barcelona la primera vaga de periodistes en gairebé 50 anys. Un fet excepcional en la història del periodisme espanyol.
1: La protesta té un fort valor simbòlic perquè evidencia el trencament entre una nova generació de professionals i un sistema polític que encara manté la censura i la jurisdicció militar sobre la informació. La vaga converteix el cas de Huertas en un referent de la lluita per la llibertat de premsa i anticipa, ja en ple final del franquisme, els canvis profunds que arribarien amb la transició.
2: Per cert, que per no voler caldo, dues tasses. La Sala Bagdac de Barcelona obre portes el 1975...
1: Mira tu!
2: ...al paral·lel, concretament al carrer Nou de la Rambla, en un moment clau, just després de la mort de Franco o encara en els seus últims mesos, quan els límits de la moral pública comencen a afluixar-se i apareixen noves formes d'oci i espectacles.
1: Inicialment es va concebre com un local d'espectacles eròtics en directe. De fet, era el que era. Una proposta que encaixa amb aquest nou clima de permissivitat incipient i amb el temps es va consolidar com un dels espais més emblemàtics de l'entreteniment adult a Barcelona i també a escala europea.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: astrology to tell me what's right. The sign I'm looking at is such a beautiful sight. Yeah, yeah, there's something about you, baby, I like. Uh-huh. I said, yeah, yeah, there's something about you, baby, I like. I said, yeah, yeah, there's something.
1: Bé, doncs, encara que sembli mentida, hem arribat al final, tot i que encara ens queda per explicar un tema. La mort del dictador. Però això ja serà la setmana que ve, per acabar amb 1975 i que en els propers programes ens puguem centrar ja en un any nou, el 1976. Esperem que aquesta setmana la banda sonora de la nostra vida us hagi estat plaent i us hagi portat per la sendera del record. De fet, segur que algunes de les coses que heu sentit o de la música que heu escoltat us ha fet somriure per de sota el nas.
2: És veritat, eh? Nosaltres riem molt, eh, per això.
1: Sí.
2: Doncs, si és així, que sapigueu que la setmana que ve tornarem.
1: Però no serà tan divertit perquè tractarem de la mort d'en Franco.
2: Ostres, sí que és molt feixuga, però val la pena divulgar-la. Com cada divendres, d'11 a 12, i que si no ho podeu fer en directe, trobareu el podcast a la web de la ràdio, radioarenys.cat, si cliqueu a la carta. Doncs ja només ens queda desitjar-vos un bon cap de setmana i que disfruteu força, força i força.
1: Fins la setmana que ve. Adéu-siau i gràcies.
2: Fins la setmana vinent.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Notícies a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
1: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
2: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
3: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar. Ràdio Arenys.
4: L'univers infinit.
5: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són, més o menys, 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas, es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers continuen treballant en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:45 d'aquesta tarda. L'incendi mobilitza ja una quarantena de dotacions, 7 de les quals aèries, i aquest incendi amenaça algunes granges i masies on s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, també s'han tallat dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Arran d'aquest incendi, Protecció Civil també ha enviat un missatge és alert per ordenar el confinament a casa dels veïns de la partida de la Devesa. A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 17 dotacions, 5 de les quals aèries i

0: i ja han estabilitzat encara un altre foc forestal més prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. Donem també un cop d'ull al trànsit. Hi ha dos carrils tallats a hores d'ara a la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona i retencions als diversos punts d'accés a la capital catalana, especialment a la C32 a Alella, a la C17 a Lliçà de Vall i a la C33 a la Llagosta. També hi ha circulació intensa a la P7 en direcció a Tarragona, als trams de Llinars del Vallès i Castellbisbal. Marxem ara fins a Sant Cugat, on avui s'ha posat el punt final al Sant Cublac, que en aquesta 12a edició ha donat peu a artistes emergents i ha pogut atreure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
1: La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes, amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de Salsa Social, organitzada per Pinya con Salsa. Ricky Andersounds, director del Sant Cublac.
2: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
1: La Salsa ha arribat per quedar-se, però de cara a la propera edició tornaran a recuperar els estils que van inspirar el naixement del certamen: blues, funk i soul.
0: I en els esports, ara mateix en joc en handbol la final de la Champions entre el Barça i el Füchse de Berlín. Ja a la segona meitat els blaugranes guanyen per 5 gols, 25 a 19. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la zona hi segueixen treballant 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven en la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 42 dotacions, 7 aèries que treballen en una superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha cremat una superfície de 6,5 hectàrees. I a més, recordem que s'ha estabilitzat un altre incendi forestal prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. A banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, encara tenim diversos focus d'atenció a la xarxa viària catalana, des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha normalitzat la circulació, la C32 a

0: l'Ella, en sentit Barcelona, s'ha pogut retirar els vehicles accidentats. Tanmateix, a la C32 hi ha retencions entre Sant Andreu de Llavaneres i Argentona i més endavant entre Cabrera de Mar i l'Ella. Convé destacar que s'ha obert el carril en sentit contrari per afavorir la mobilitat de retorn. També hem de destacar que de sortida del circuit queden retencions encara a la C35 a Granollers i també aturades a la C17 entre Lliçà i Mollet del Vallès i també complicacions a la C33 des de la Llagosta en sentit Barcelona. Pel que fa a l'autopista P7, retencions en el tram nord entre Llinars del Vallès i Montmeló en sentit sud, en sentit Barcelona, i també en el tram sud complicacions a la zona d'Olèrdola, que vam situats a la C32 a Sitges, on hi ha retencions des de Sant Pere de Ribes, i destacar que regula el trànsit als túnels. De moment això és tot. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Fins ara, que des del Servei Català de Trànsit parlem ara d'educació. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". La manifestació també ha comptat amb presència de representants polítics i ha plegat unes 25.000 persones. I tanquem amb els esports una darrera hora d'handbol, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Champions després de guanyar per 37-34 a la final al Fuchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys. Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar. A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Bernan Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera en la cultura.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profuns del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
2: Ràdio Arenys. Conserves Cinera. Els clàssics.
3: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Litondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
1: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu. Al Sàvia Verda volem ajudar a entendre els efectes del canvi climàtic amb l'ajuda dels millors experts del país. Volem prendre consciència de què podem fer per aturar-lo i avançar en la transició sobre què cal fer. Si vols saber-ne més, sintonitza Ràdio Arenys els dissabtes a la 1 del migdia i els dilluns a 11:45. Sàvia Verda, amb Imma Ranera, a Ràdio Arenys. Perquè la salut del planeta també és la nostra salut. Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals. A la zona hi treballen encara 77 dotacions i el foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: I els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi forestal de Pons, que ha cremat unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat també a tallar la carretera C14. I a banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, a hores d'ara també estan tallades la C55 a Castellbell i el Vilar i la Nacional 145 a la Seu d'Urgell. També hem de dir que ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada l'any 1995. Precisament ens n'informa des de Cugat Mèdia Sergio Morales.
3: Historiador de formació i especialista en història medieval, Sans i Travé va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes

0: aspectes clau com la recuperació de documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. També va promoure l'ingrés de fons documentals de personalitats, famílies i empreses que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya.
1: I acabem amb els esports. En handbol, el Barça es proclama campió de la Champions després de vèncer a la final per 37-34 al Füchse de Berlín. Aquesta és la 13a Champions per l'handbol blaugrana i la 50a si sumem totes les seccions. En bàsquet, al descans, la penya perd per 3 punts al tercer partit de les semifinals davant del València Bàsquet, 41-44. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem a l'Eric López. L'Eric, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars, començant pel Barça d'handbol, que ha guanyat la 50a Champions del club.
1: Els de Carlos Ortega han dominat d'inici a la final davant el Fuxe Berlín i han acabat guanyant per 37-34. Els blaugranes guanyen així la 13a Lliga de Campions de la història de la secció d'handbol i la quarta els últims 6 anys. A més, fan el ple de títols aquesta temporada. 7 de 7. Champions, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica i també Supercopa Catalana.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, el Vila-sana guanya la seva primera Lliga.
1: Les lleidatanes han guanyat a Fraga per 1-3 i es proclamen campiones de Lliga per primera vegada en 23 anys d'història del club. Elsa Salvanyà, Jimé Gómez i Victòria Porta han marcat els gols del Vila-sana en el partit de comiat de Maria Porta. El club lleidatà completa el doblet després de guanyar també la Copa i ja suma 5 títols en el seu palmarès aconseguits en els dos últims anys.
0: En bàsquet, aquesta hora la penya busca un triomf per allargar les semifinals.
1: Els badalonins reben el València en el tercer partit de la sèrie després d'haver perdut els dos primers partits a domicili. La penya ha de guanyar sí o sí, si no vol caure eliminat del play-off pel títol. I canviant la pilota de bàsquet per l'estic en hoquei patins, l'Igual ha de jugar aquesta hora el segon partit de la final a la pista del Liceo després d'haver-ne perdut el primer.
0: I en futbol, el Badalona necessitarà una altra remuntada.
1: Els escapulats han caigut per 3-0 al camp del Compos i hauran de protagonitzar una altra remuntada a casa per assolir l'ascens a segona federació. El partit definitiu serà diumenge vinent a 1:45 del migdia i també en directe a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. En cas que pugi el Badalona, de retruc el Prat ascendiria a tercera divisió pels ascensos no compensats.
0: I pràcticament 6 minuts, marxant de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora de la nit, diumenge 14 de juny de 2026. Dos partits en joc, dos partits ben importants en bàsquet Lliga CB. Tercer partit de semifinals en el play-off pel títol. La penya que ha de guanyar sí o sí. Com tenim el partit?
1: Doncs de moment, Ignasi, partit molt igualat entre la penya, el Joventut, i el València Bàsquet. De moment resten gairebé 7 minutets per acabar el tercer quart del partit. Penya 47, València Bàsquet 48.
0: A moment de tot el partit, molt, molt igualat, com ens diu l'Eric, amb petites alternatives en el joc, en el marcador, en el domini del marcador, però sense grans diferències, i per tant, de moment, la penya que continua ficada dins del partit per intentar forçar el quart partit, que tornaria a ser a Badalona si ho aconsegueix el conjunt de Dani Miret. I en hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, segon partit de la final, el millor de 5 partits, l'Igualada, que busca una victòria, doncs, per capgirar el factor pista en contra, però de moment les coses no van massa bé.
1: Com tu dius, Ignasi, de moment les coses no van massa bé per l'equip català, per l'Igualada, en un partit en què s'enfronta el Liceo a casa del Liceo. De moment resten 9 minutets per acabar el primer període, Liceo 3, Igualada 0.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, comencem a parlar, que tenim molt atac en aquest diumenge 14 de juny. Començam per l'handbol, Champions masculina. El Barça torna a regnar Europa.
2: Barça 37, Fuxe Berlín 34.
1: Doncs el Barça que guanya un altre Champions. Ja en van 13 en la secció d'handbol, 4 en els últims 6 anys. I atenció, és la Copa d'Europa número 50 a la història del club, comptant tots els equips del club blaugrana, totes les seccions. Enguany el Barça d'handbol ha guanyat els 7 títols que ha disputat. Lliga, Copa, Mundial de Clubs, en aquest cas la Supercopa Ibèrica i la Catalana, i també la Copa d'Espanya. Per tant, un ple absolut, una temporada perfecta per al Barça, un Barça doncs, que veu com alguns dels seus jugadors, com ara el porter doncs, Nilsen, que ha fet una gran final un altre cop, doncs, marxarà. Avui, doncs, després del partit, ha estat plorant bona part de les celebracions, doncs, conscient de que aquell era l'últim partit com a blaugrana. Però en qualsevol cas, llàgrimes d'emoció i d'alegria per aquesta gran victòria davant del Fuxe Berlín, amb un Barça que ha defensat molt i molt bé el partit i que ha dominat des del principi fins al final. Després del partit, els companys d'Esport 3 parlaven amb un dels jugadors del conjunt blaugrana, Dani Fernández.
3: Amb això he penjat el coll i et dic que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells i això també és molta part seva.
1: I a les 9 i 10 minuts parlem d'un altre equip campió. Avui el Vila-sana també ha fet història perquè ha guanyat per primera vegada el títol d'hoquei Lliga femenina, amb una victòria ni més ni menys que Fraga.
2: Fraga 1, Vila-sana 3.
1: Doncs d'aquesta manera, per la via ràpida, el Vila-sana doncs, que aconsegueix guanyar aquesta final, segon partit al millor de 3, havia guanyat la setmana passada a la pròrroga a casa, i guanyant a terres aragoneses s'assegura ja el títol, el primer títol de Lliga, com diem, la segona d'aquesta temporada, perquè havia guanyat també la Copa de la Reina, i ja en van 5 en els dos últims anys. Un club jove que es va crear el 2003, pràcticament com una activitat extraescolar arran de la família Porta, i precisament una de les germanes Porta, la Maria, doncs avui s'acomiadava. La volem saludar, són les 9 i pràcticament 11 minuts de la nit. Maria Porta, com estàs? Felicitats.
4: Bueno, hola, bona nit. Bé, pues estic molt feliç. La veritat és que, bueno, crec que l'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit. I res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
1: I quin triomf, 1-3 a Fraga, que era una pista que no se us havia donat bé històricament, confirmant, refermant el que deies tu, que heu estat les millors de la Lliga des del principi fins al final.
4: Sí, bueno, al final sí que s'ha donat les casualitats de la vida, que hem jugat a la pista de Fraga, però bueno, la pista de Fraga realment només ens hem donat malament una vegada, que va ser durant la Lliga, que vam perdre allà, l'únic partit que hem perdut. Després dels altres cops que havíem anat hem guanyat títols a la pista de Fraga. I igualment és que no m'importava gens quin rival fos. Qualsevol rival ens ho hagués posat molt difícil, però bueno, al final crec que l'altre dia a casa vam fer les coses molt bé i nosaltres veníem a Fraga a guanyar, no veníem a jugar a la carta de la setmana que veia un altre partit. No, anàvem a Fraga a guanyar i, bueno, que crec que l'equip ho ha demostrat des del moment que hem entrat a la porta del pavelló de Fraga, amb tot. Llavors, és això. Clar, molt feliç.
1: Ho deies tu, o sigui, ho ha estat les més regulars. Només una derrota, podem dir, a banda d'aquella dels despatxos, que és una derrota relativa, el Vila-sana, sense cap mena de dubte, ha estat el millor equip aquesta temporada.
4: I tant, sí, al final només hem perdut un partit durant l'any, tots els altres els hem guanyat, i, bueno, que a vegades la gent no dona importància poder al títol de la Lliga, perquè doncs, hi ha títols no, que tenen molt nom, com la Champions, la Copa de la Reina, però al final un títol de la Lliga és un premi, crec, molt bonic, perquè, bueno, no, és la recompensa del treball ben fet doncs, de 6-7 mesos de treball, de desplaçaments doncs, a pistes complicades, de desplaçaments a pistes que costen molt, bueno, de dies bons d'entrenament, de dies dolents, i crec que ha sigut un superpremi, la veritat, i, bueno, al final doncs, podeu fer també envoltada de la meva gent i amb l'equip humà que hi ha dins l'equip, de tant jugadores com de staff i tot, doncs, bueno, encara fa més il·lusió, la veritat.
1: A més, és una temporada amb doblet, perquè també veu revalidar el títol de Copa que ja havíeu guanyat l'any passat. Al final s'està veient, s'està recollint els fruits de ja fa molts anys, no?
4: Sí, bueno, crec que portem unes temporades que estem començant a destapar el tap aquest dels títols. Sí que és veritat que a vegades doncs, et pots esforçar molt i l'esport per A, per B o per C doncs, és injust i és cruel, però també una cosa que ha demostrat l'esport al llarg dels anys doncs, és que sempre et dona una segona oportunitat, que sempre et dona com, no? Allò de dir, ho tornes a intentar i tornaràs. I, bueno, crec que també una cosa que aquest equip té és que hem passat moments molt dolents, que hem perdut títols importants i l'equip s'ha refet, una capacitat de resiliència, doncs, crec que espectacular i, bueno, no? Hem seguit, vull dir, vam perdre la Champions, que ens va fer molt mal, i vam seguir, ens vam emportar la Copa de la Reina, i hem seguit, i ens vam emportar la Lliga, que, bueno, jo crec que totes en teníem també moltíssim més ganes, la veritat.
1: I ara falta seguir, i l'any que ve ja guanyar la Champions, i ja ho tenim tot, no?
4: Sí, la veritat és que sí, és l'únic títol que li falta al club, la Champions. I jo realment, ho he dit sempre, hi ha gent que fa esport tota la seva vida i no guanya res, i jo realment em sento una privilegiada i una afortunada perquè sí que he fet esport tota la meva vida i he tingut la sort doncs, de guanyar títols amb el club de la meva vida, amb el club del meu poble, amb la gent que jo estimo i, bueno, que crec que hi ha molta gent doncs, que li agradaria això de fer, no? I, bueno, pues, al final, pues, bueno, pues guanyar aquest títol i qualsevol amb el Vilassana realment doncs me fa molta il·lusió, la veritat.
1: És que al final la teva carrera esportiva és com una mena de guió de pel·lícula, no? Perquè pràcticament podem dir que tu amb la victòria munteu el club pràcticament, per dir-ho d'alguna manera, el 2003. Mica a mica aneu creixent, aneu fent ascensos, us planteu aquí a l'elit de l'hoquei femení estatal. I he guanyat els 5 títols que ha guanyat el club en aquestes dues temporades i a l'últim partit acabes doncs, donant-li, entre cometes, la primera lliga al club del teu poble.
4: Sí, la veritat és que sí, bueno, una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió que van començar pues, amb la vida extraescolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vilassana ple. Avui mateix a Fraga crec que no només hem donat una lliçó dins la pista, que crec que també l'hem donat fora, perquè hi havia moltíssima gent de Vilassana i tu veies cares de nens petits, de persones grans, però al final tots eren del poble, no? I al final, bueno, crec que quan tots remem a la mateixa direcció és innegociable, crec que tot el poble, tota la comarca s'ho sent seu, s'ho estima molt. I crec que això d'aquí és el que fa club i és el que fa poble també, perquè un dia aquestes nenes petites que tenen una il·lusió érem la meva germana i jo, i doncs ara hi ha molts nens i nenes al club que també tenen aquesta il·lusió, que sobre el club treballa molt i treballa molt bé, perquè el club ja fa 3 anys que té molts equips, que els equips femenins del club doncs, són campiones de Catalunya i campiones d'Espanya, vull dir que hi ha cantera, que són del poble, que hi ha hockey Vilassana per molt temps i que sí que és veritat que em retiro, però estic molt tranquil·la per totes les persones que pugen al darrere, que sé que ho faran i s'ho estimaran igual que jo o més.
1: Continuaràs vinculada al club d'alguna manera o ja t'ho miraràs des de la grada?
4: No, la veritat és que no continuaré vinculada de cap manera. Jo m'ho miraré des de la grada o m'ho miraré o ho patiré des de la grada, no ho sé. Però no, de moment no, i no està dins dels meus plans, la veritat. Ho seguiré, però des de la grada com una aficionada més.
1: Suposo que ara el relleu del braçal de capità per la victòria, no?
4: Bueno, sí, jo crec que sí, que li donaré a la victòria, sí, el braçalet de capitana. Crec que també el portarà molt bé i que ho sabrà fer molt bé i sí, sí, li donaré amb ella.
1: Molt bé, escolta'm, com ho celebrareu, si és que ho sabeu ja?
4: Bueno, al ser diumenge, doncs tampoc podem fer gran cosa perquè tampoc hi ha moltes discoteques obertes. Res, per aquí el poble, hi ha tothom del poble per aquí, estem aquí al bar amb música i estarem per aquí i no ho sé, el que ens porti la tarda, suposo. Llavors, això... Mm-hmm. Ja ho celebrarem el cap de setmana que ve, que tindrem temps.
1: Doncs el cap de setmana que ve, a veure si es fa aquesta rua, perquè una lliga bé s'ho mereix, la primera lliga de la història de la Vila-sana, aquest club que es va crear el 2003 i que a les dues últimes temporades ha guanyat 5 títols, i avui amb la capitana, la Maria Porta, que a més es retira. Maria, moltíssimes felicitats, no només ja per aquest títol, sinó per aquesta trajectòria, pel que heu fet amb aquest club i pel que heu fet per l'hoquei català.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Doncs ben contenta la Maria Porta i ben contenta també la seva germana Victòria Porta, doncs que ha fet un dels tres gols avui de la final de Vila-sana al camp del Fraga i que li deia això a la nostra companya de Lleida Televisió, a l'Eva Cortico.
5: Avui dormo amb ella, o dormim a Vila-sana tots amb ella, i és aquí. Sí, la copa ja és aquí. Sí, potser sí, el resultat se'ns ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta, ojalà sigui la primera de moltes. Bé, jo crec que amb la resiliència d'aquest equip al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, o en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip. Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya i conquerint títols. Crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites sobretot per jubilar-nos.
1: Doncs, de moment, la Maria Porta ja s'ha jubilat. La Victòria Porta és probable, com ens deia ara la seva germana, que li agafi el relleu a la capitania de la Vila-sana, que, per cert, segurament, la setmana vinent, dissabte, tenen previst un sopar per celebrar el final de temporada i probablement es faci rua, però això encara s'ha de confirmar. Vinga, i a tot això, l'hoquei lliga masculina, segon partit de la final. De moment, l'Igualada, que no està podent plantar cara davant del Liceu. Eric.
2: Doncs sí, Ignasi, de moment, primer període, resten 2 minutets i 45 segons per arribar al descans a Galícia. El club local, el Liceo, va guanyant 4-0 a l'Igualada Rigat als igualadins.
1: Doncs estarà complicat guanyar aquest segon partit després de la derrota del divendres en el primer. Per tant, veurem si l'Igualada aconsegueix plantar una miqueta més de cara en el que queda partit, però de moment es posa força complicada aquesta final. I a tot això, a la Nacional Catalana Femenina, ahir el Mataró va aconseguir l'ascens després de guanyar novament el Caldes.
2: Caldes 3, Mataró 4.
1: Doncs per la via ràpida també el Mataró ha resolt aquesta final per ascendir a hoquei lliga femenina. Per tant, el Mataró un any després de l'ascens tornarà a la màxima categoria femenina de l'hoquei patins estatal. Després del partit ahir, el nostre company el Jordi Cochran, que parlava amb la capitana Paula Lladó.
6: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui. Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici, deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
1: I a tot això, a la Nacional Catalana Masculina també hi es va disputar el segon partit de la final.
2: Noia B 6, Caldes B 3.
1: Doncs el Noia B aconsegueix l'ascens a plata masculina ahir en directe en aquest programa. El Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní, que ens posava en directe amb Pau Romagosa.
7: És espectacular haver de pujar o tenir un equip a hoquei lliga plata. Per un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot, L'any passat vam pujar amb el Xavi Briggs d'entrenador. Aquest any, pues, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, pues, mira, hem aconseguit això que és espectacular per aquest club. De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí pues, anar creixent dins la categoria, però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses i doncs mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
1: Vinga, i a les 9:23 parlem també d'un altre dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana, l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat novament campió de la Champions masculina de waterpolo.
2: Barceloneta 17, Prorreco 16.
1: Gran final del Barceloneta, carregant-se un dels grans dominadors, de fet, el gran dominador de la Champions històricament, com és el Prorreco italià. Ja a semifinals també havien eliminat un altre dels grans campions, com és el Ferencváros hongarès. I segona Champions de la història de l'Atlètic Barceloneta. El 2014 l'havien guanyat els mariners en aquella ocasió a casa en la primera temporada de Xus Martín a la banqueta. Aquesta temporada, primera temporada per a Fran Fernández, l'exjugador i ara entrenador. I avui ha passat per l'enjoc televisió i, evidentment, ha celebrat i molt aquest títol de Champions.
8: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar de entrenador nos ha traído... dos Champions. Antes de cambiarme, espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando del equipo. Que soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo ver. Ya la disfruté en su día, estoy muy feliz. Meter goles, dar asistencias, hacer un bloqueo, hacer acciones, tener una gran adrenalina. Pero la sensación de ser responsable de un grupo, de su estado anímico, de la táctica, lo disfruto, así que es lo que me espera creo que durante mucho tiempo y lo disfruto, así que me quedo con lo que tengo actualmente.
1: Doncs un Barceloneta que clou una temporada perfecta, han guanyat tots els títols que han disputat. Fran Fernández, que ens deia en joc televisió, les claus de tot plegat.
8: Sí, la Ferrari da mucha confianza y luego también los cuartos de final de Champions, donde hemos ganado los seis partidos, hemos ganado todos los partidos fuera de casa este año, tanto en Liga como en Champions League, en piscinas complicadas, incluso cuando ya estábamos clasificados que podíamos relajarnos, el equipo ha respondido y ha jugado, era muy sólida. Pues llegamos en nuestra mejor versión del año y al final lo único que tenemos que hacer era jugar dos buenos partidos, sabíamos que no teníamos mucha presión, porque al final el Ferencváros era el campeón de Europa y esto nos daba la tranquilidad de decir, tenemos que simplemente preocuparnos de jugar nuestra mejor versión y de que ellos no entren en partido y ha salido todo rodado. Si hubiésemos firmado antes, o sea, si nos lo hubiesen explicado antes de empezar la temporada, lo hubiésemos firmado. Llegar a semifinales a penaltis con el Ferencváros. Y fíjate, penaltis, hemos llegado a Prorreco y hemos ganado, creo que con bastante, no bastante superioridad al resultado, pero sí en el juego.
1: I a tot això, amb waterpolo, a banda d'aquesta Champions del Barceloneta, també estaven ben pendents del play-out de permanència de la divisió d'honor femenina. El segon partit de la final, el millor de 3, hi haurà tercer partit perquè ahir l'Horta va perdre.
2: En aquest cas, el partit entre l'Irunya i l'Horta va acabar empat a 12, però l'Irunya es va imposar els penals per 6 a 5.
1: Per tant, s'haurà de resoldre tot plegat aquesta permanència. El tercer partit serà dissabte vinent a les 5 a la piscina de l'Horta. Per tant, a veure si hi ha sort i l'Horta aconsegueix la permanència. Compte que el València se'n va de 12, 52-64 a la pista de la penya, mentre l'Igualada continua perdent a la pista del Liceo. Ens aturem 3 minutets i tornem amb més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell. A...
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: L'univers infinit.
4: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia de descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'enjoc. Darrera mitja hora del programa en bàsquet. Se li complica el partit a la penya, Eric.
2: Doncs sí, de moment gairebé 9 minutets a Badalona perquè acabi el partit. Joventut de Badalona, 57, València Bàsquet, 69.
1: Doncs de 12 perdent ara mateix el conjunt badaloní i s'ha arribat al descans en hoquei patins a la pista del Liceu.
2: I no hi ha bones notícies per l'equip català a Galícia, on el Liceu guanya amb una renda de 4-0 davant l'Igualada.
1: Doncs, déu-n'hi-do, el primer partit perdien 6-0 al descans, en aquest cas 4-0, el Liceu que no està deixant opcions al conjunt igualadí. Tot fa pensar que la sèrie s'anirà a Igualada amb un 2-0 en contra per al conjunt català. A tot això, parlem de futbol. Play-off d'ascens a segona divisió. Ahir es va disputar l'anada de la final. El Sabadell haurà de tornar a remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta.
2: Zamora 1, Sabadell 0.
1: Doncs un gol de Maldonado només començar el partit. Va acabar condemnant el conjunt arlequinat, que acaba perdent i, com dèiem, ja s'activa immediatament l'operació remuntada de cara al pròxim divendres en la gran finalíssima. Qui guanyi aquesta eliminatòria el divendres, si guanya el Sabadell, perquè ja li val amb l'1-0, li valdria per aconseguir l'ascens, si no, qualsevol altre resultat, un empat o una derrota, significaria l'ascens del Zamora. En Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: El centre d'Esport Sabadell haurà de remuntar una altra vegada, això sí, aquesta vegada no dos gols com a semifinals contra el Real Madrid-Castilla, sinó només un contra el Zamora, si vol ser divendres que ve nou equip de la Lliga de Futbol Professional, de la Lliga High Promotion de la segona divisió. Ahir, a l'anada de l'eliminatòria, en un Ruta de la Plata completament ple, el Zamora es va avançar de manera molt matinera amb un golaç de Mario Losada tot just al minut 2.5 de joc. Després, a la primera meitat sí que va ser de l'equip de l'ex-arlequinat Òscar Cano. A la segona va dominar molt més el conjunt arlequinat, això sí, sense traduir-ho en gaires ocasions i al final sense poder fer el gol de la Igualada. Per tant, tot es decidirà a la Nova Creu Alta, eliminatòria oberta de moment amb avantatge mínim pel conjunt de Castella i Lleó. Ferran Costa és l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
4: Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades. Vam fer un partit de merda a Valdebebas, no em va agradar gens el que vam transmetre, i tot i així ens vam recordar que hem sigut durant 38 jornades, en les que hem fet 68 punts. Hem fet grans coses aquesta temporada, però els millors moments estan per arribar, estic convençut. Llavors, aquests grans moments els hem de construir des d'allà, cadascú, que convencen el que torni al costat seu al cotxe, creient, i sobretot, hores abans de que comenci el partit, s'ha de començar a generar un autèntic infern. El nostre temple, on l'equip ha fet tan bones coses durant la temporada, però insisteixo que sento que les millors estan per arribar.
3: De moment està garantida ja l'entrada a 3/4 de la Nova Creu Alta i bàsicament els únics seients que queden són de socis que tenen temps fins demà passat per retirar la seva localitat. Si això no succeeix, si queden seients lliures, s'obrirà de nou a la venda al públic, però de moment està penjat el no queden entrades a l'espera dels abonats. Vaja, en resum, que segur tornarà a haver-hi un tercer sold out de manera consecutiva a l'estadi de la Nova Creu Alta. Estarà plena a vessar la graderia del temple arlequinat i qualsevol resultat favorable al Sabadell, qualsevol victòria significarà el bitllet directe per segona divisió. Si és per la mínima, haurà de ser via pròrroga, però li valdrà mantenir la victòria per un gol de diferència a l'equip de Ferran Costa per pujar. Si és per més d'un gol, l'ascens serà directe sense recórrer al temps extra. Per contra, si hi ha empat o victòria visitant, el Zamora pujarà per primera vegada en la història a segona divisió.
1: Doncs divendres a la Nova Creu Alta, aquest partit decisiu per pujar a segona divisió del Sabadell. I també haurà de remuntar, en aquest cas, el play-off play-off d'ascens a segona federació és el Badalona, que avui ha perdut de manera contundent l'anada de la final.
2: Compostela 3, Badalona 0.
1: Doncs ja de ben inici el partit s'ha d'allí, ha complicat a la Badalona i després no ha tingut capacitat de reacció. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: El Badalona no ha aconseguit un bon resultat de cara a la tornada al camp del Compostela. Ha perdut ni més ni menys que per 3-0 i per segon cop consecutiu haurà de fer una autèntica remuntada, una autèntica ombrada per mirar de capgirar el resultat i pujar a segona federació. Evidentment, és prou complicat en un partit on la sensació és que el Badalona ha controlat la pilota, però qui ha tingut les oportunitats i qui ha estat contundent a les àrees ha estat el conjunt local, que ha tirat d'ofici, que ha tirat d'experiència i que s'ha endut aquest marcador davant la desesperació del conjunt escapulat. Dos gols psicològics a l'inici del partit i també a l'inici de la segona part, que segurament han marcat el desenllaç del maig. Tenim amb nosaltres al davanter del Badalona, tenim el Toni La Rosa. Toni, m'imagino que ara païnt aquesta situació, no?
6: Sí, fotut, perquè crec que no era el resultat que volíem endur-nos, però bueno, sent positiu i mirant al costat positiu, la setmana passada vam remuntar en 3-0, o sigui que bueno, tenim ganes ja que sigui el diumenge, de jugar al nostre camp, amb la nostra gent, i bueno, crec que la gent, hi ha molta gent que confiarà en la remuntada, nosaltres també ho hem de fer, avui crec que és complicat, però bueno, demà ho veurem diferent i el dimecres doncs ja ho anem d'un color clar.
5: La sensació és que us han fet molt de mal, en poc?
6: Sí, crec que ells ens han esperat a darrere, algun error nostre i aprofitar les contres amb els tres de dalt que ho fan molt bé i bueno, nosaltres sí que és veritat que hem tingut moltes arribades però no hem aconseguit ficar el gol, però bueno, ja et dic, crec que sent positius doncs intentarem fer-ho perquè al final per l'escut, per la ciutat i ho intentarem.
5: A refer-se per la tornada, Toni, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Doncs el Badalona que ha patit aquest sotrac important aquí al camp del Compostela, a l'estadi municipal Verónica Boquete, i com dèiem, doncs haurà de tornar a intentar fer una gesta diumenge vinent a l'estadi municipal de Badalona a partir de 1:15. Impossible, no. Molt difícil, i el següent, sí. Però veurem què és capaç de fer l'equip de Mikel Azparren, que avui no ha pogut competir com volia contra el Compostela.
1: Doncs el partit de tornada, igual que avui el d'anada, es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El diumenge a 1:15, el Badalona ha de remuntar 3 gols en contra davant del Compostela. I per cert, que avui el Reus Redis, també parlant de segona federació en aquest cas, ha anunciat la renovació del porter Dani Parra. I vinga, més play-off d'ascens, en aquest cas a tercera divisió, a tercera federació. Ahir es va disputar la tornada de la final. La Pobla de Mafumet acompanya Sant Joan Montcada i Martinenc en l'ascens a tercera.
2: Pobla Mafumet 0, Sant Mauro 0.
1: Doncs una Pobla de Mafumet que ara escoltarem protagonistes, però abans que em deixava jo que estava ja despistat amb tants play-off descents, anem a escoltar també a Miquel Azparren, el tècnic del Badalona, en la transmissió que ha fet precisament el Ramon Duran i els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. El tècnic del Badalona deia això.
7: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido. La hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente. Y más que un análisis táctico y repetir situaciones que puedo creer que se han reproducido de otros momentos, lo que quiero recordar es que gente que ha venido muy lejos y gente que nos estaba diciendo si se puede al terminar el partido. Este es el mensaje. Gente que ha estado en su casa, gente que nos ha visto desde un bar todos juntos, desde otro lado, pero mensaje de si se puede con 3-0. Y la unión que hay ese grupo ahora mismo ahí dentro sufriéndolo juntos es una energía que no me esperaba tener ahora mismo con esta, bueno, decepción del resultado, pero va a ser nuestro motor.
1: 9:39 minuts, com us dèiem, el play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla, que acompanya a Sant Joan Montcada i a Martinenc en aquest ascens a tercera. Podria arribar a pujar també al Prat, però per això hauria de passar que el Badalona pugi a segona federació. Per tant, la remuntada del Badalona del pròxim diumenge doncs no només suposaria un ascens d'un equip català, sinó dos. En aquest cas, una segona federació i una altra a tercera divisió. Però en qualsevol cas, la Pobla que aconsegueix aquest ascens davant del Sant Mauro. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: Xavi, s'ha acabat i de la millor manera, pujant a tercera federació. M'imagino que molt i molt content. Doncs sí, tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble, i jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que avui hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
9: Ha estat un camí llarg, han estat 2 anys en aquesta categoria, tu vas arribar l'estiu passat, amb un equip tocat perquè havia fracat la primera catalana, però has pogut construir un equip i al final has estat a dalt, que és el més important.
8: Sí, és el que tu dius, hem construït un equip, un vestuari molt unit, una bona família, nanos del juvenil que pujaven amb moltíssima il·lusió, amb el que ens hem trobat aquí s'ha generat un equip molt potent, crec que hem jugat un molt bon futbol, ja et dic, merescudíssim.
9: Sobre l'eliminatòria, avui ha estat un partit dur, ells també fortalesa defensiva, Joaquim, però vosaltres heu estat molt correctes, sobretot a la segona part.
8: Hem estat molt sòlids, crec, a nivell defensiu, ens ha faltat lucidesa a nivell ofensiu, avui no ha sigut el nostre millor partit en aquest aspecte, també doncs, l'entorn, l'ambient, doncs, també pot haver passat factura en aquest sentit, però l'equip ha estat molt ferm, hem defensat bé, el Sant Mauro ens ha plantejat un partit complicat, ho han fet, jo crec que ells han estat molt bé avui, però bé, al final, com et deia, la solidesa tota la temporada, l'equip menys golejat amb molta diferència, i avui doncs, hem aprofitat aquesta inèrcia per poder acabar amb l'empat que ens donava l'ascens.
9: Ara a celebrar-ho, vacances i a treballar, perquè la Tercera Federació no és desconeguda per la Pobla.
8: Agafa força, sí, sí, necessitem descansar una mica perquè s'ha fet molt llarg i com bé dius, començar ja a pensar la temporada vinent, una temporada on la Pobla doncs, estarà on crec que es mereix.
9: Continues, no?, la temporada que ve?
8: Sí, a priori tenim vinculació sí, en aquest sentit i sí, sí.
9: Xavi Vilagut, entrenador de la Pobla de Mafumet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a celebrar-ho.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el David Prats amb el Xavi Vilagut, el tècnic de la Pobla de Mafumet. Ahir, David Prats, que també parlava amb un dels seus jugadors, Eric Mora.
10: Sí, sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero lo hemos logrado, el objetivo que queríamos todos. Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, todos damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos. Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a Tercera Federación. Para este pueblo es un orgullo.
1: Doncs orgullosos a la Pobla de Mafumet per aquest retorn, en aquest cas a Tercera Federació. I aquesta tarda també hem viscut un altre play-off d'ascens a Lliga Elite, a la tornada de la final. S'ha quedat a Viladecans.
2: Viladecans 3, Igualada 2.
1: Ens ha felicitat la Viladecans. Recordem que havien quedat 0-0 en el partit d'anada. Després de que el partit marxés a la pròrroga, el Viladecans, tot i quedar-se amb 10, aconsegueix l'ascens a Lliga Elite. Felicitats. Vinga, 9:43 minuts. Parlem de bàsquet. Com va la penya, Eric?
2: Doncs 3 minuts per arribar al final del partit. Encara no està tot venut a Badalona. Joventut de Badalona 71, València Bàsquet 79.
1: Parlem d'avui, de veure si la penya aconsegueix reaccionar en aquest tram final, tot i que el València sembla que ha posat una marxa més en aquests darrers instants del partit. I qui va resoldre ja per la via ràpida la semifinal, l'altra semifinal, va ser el Barça, que ahir va tornar a guanyar a Tenerife.
2: Tenerife 76, Barça 85.
1: Doncs el Barça es classifica per la final. 3 victòries en 3 partits davant de la Tenerife. Així valorava la d'ahir el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros estamos contentos de esta victoria, de este partido. Un partido típico de play-off fuera de casa. Donde hemos tenido especialmente un segundo cuarto bastante malo. Y eso nos ha penalizado mucho en la primera parte. Hemos ido abajo 12 puntos al descanso, que es una diferencia importante. Pero poco a poco, desde el principio del tercer cuarto, creo que hemos estado mejor defensivamente, también ofensivamente. Hemos controlado un poquito más todas las situaciones, hemos jugado un poquito más, circulando el balón un poquito mejor, aunque nos faltó siempre un poco hoy, excepto en el último cuarto. Y nos llevamos este importante partido para nosotros.
1: Doncs el Barça, que ja és finalista d'aquesta Lliga CB, espera arribar a la final, que sortirà precisament d'aquesta eliminatòria entre Joventut i València. De moment, el València continua 8 punts per sobre. Si guanyes aquest partit, seria precisament el rival del conjunt blaugrana. A la final li van preguntar a Xavi Pasqual precisament sobre les possibles preferències de cara a aquesta final.
11: Bueno, nosotros vamos a esperar a ver cómo termina, con todo el respeto a dos equipos que lo están haciendo muy, muy bien. Ahora Valencia con 2-0 tiene un panorama favorable, pero Juventud ha demostrado en casa, especialmente el día de Baskonia, que sabe cómo recuperarse, que sabe cómo jugar en casa con su público, y vamos a ver lo que pasa en los próximos partidos. Entonces vamos a estar intentando recuperarnos bien, lo primero, y luego esperando a ver si la eliminatoria es más larga o más corta para saber el día de empezar, y a partir de ahí tomar todas las decisiones que tengamos que tomar.
1: A veure com acaba aquesta eliminatòria. 73-79 a 2-54 per acabar el partit a Badalona. Hi ha tot això, un parell de punts de mercat del bàsquet. D'una banda, el bàsquet Girona ha anunciat avui que Otis Livingston no continuarà la disciplina de l'equip. I en bàsquet, però en aquest cas femení, parlant de la penya, recordem que aquesta temporada va descendir i ha perdut la màxima categoria del bàsquet estatal, i això comporta sortides de jugadores. La base catalana de la penya, Laia Alemana, ha signat per l'Estudiantes. Hem sabut avui, recordem, també la jugadora del conjunt badaloní, Halima Dembélé, ha fitxat pel Palma. Vinga, i a les 9 i gairebé 47 minuts hem de parlar també de futbol sala. El play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'ha jugat l'anada de la gran final. No han anat massa bé les coses per al Linyola.
2: Linyola 1, Estrella Còrtega de futsal 4.
1: Ens haurà de remuntar aquests 3 gols en contra a Terres Gallegues la pròxima setmana a Linyola. Un Linyola que ha fet una molt bona primera meitat, que ha tingut moltes ocasions per avançar-se en el marcador, no ho ha aconseguit, ho ha fet el conjunt gallec. El Linyola, que ha arribat a empatar el partit, però posteriorment doncs l'Estrella ha acabat fent valer també la seva qualitat per deixar aquest 1-4, que deixa l'eliminatòria molt complicada. Però això és el que dèiem després del partit el tècnic Xavi Alís i una de les seves jugadores, la Montse Carles.
12: Correcte, jo crec que massa càstig. Ha hagut una primera part on hem estat superbé, crec que havíem de marxar per davant el marcador, i una segona part on, bueno, on elles han donat un pas endavant. Sí que és veritat que generar no han generat molt, però sí que han aprofitat moltíssim les jugades d'estratègia, els errors nostres, i al final doncs, el resultat aquest de 10-4. També ens ha penalitzat moltíssim l'expulsió, que jo ara parlava amb els àrbits i els dic, no entenc com amb una final del play-off sigui... Bueno, sí, expulsem una jugadora per aquestes dues accions. Jo crec que ens ha penalitzat moltíssim i al final, doncs, bueno, no... hem perdut 1-4 i toca seguir. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
13: Correcte, jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Jo crec que de la primera part podem estar molt satisfetes perquè elles s'han baixat a mitja pista, hem tingut moltes arribades, molt poques ocasions per part d'elles, però de vegades el futbol sala és injust i elles la segona part sí que és veritat que s'han mostrat millor.
1: Doncs a veure, la setmana vinent, si el Linyola aconsegueix el miracle, podríem dir, i guanya de més de 3 gols a Terres Gallegues. A tot això, recordeu que ja sabem que el Pozo Múrcia serà el rival del Barça a la final de la primera masculina. En aquest cas, dimarts i dijous comença aquesta final, al millor de 5, a les 9, els dos primers partits al Palau Blaugrana. I un altre punt de futbol sala, perquè el play-off d'ascens de segona masculina, ahir el Mataró va aconseguir pujar de categoria.
2: Mataró 5, Palma B 3.
1: Doncs havien perdut 2-1 a Terres Balears al partit de nada i el Mataró ahir que ho va capgirar. De fet, es va posar 4-0 en aquest partit que vam veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. Més semblava que el partit i l'eliminatòria estaven sentenciats. Es va arribar a posar 4-3. El Palma B va tornar a igualar l'eliminatòria i al final un gol de Juanito, pràcticament quan quedaven ja molt pocs instants per acabar el partit, va significar l'ascens a segona. Després del partit, felicitat de dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
14: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tot, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bulleria i no puc creure realment.
15: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona lluitant el que podem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'hem donat tot. Gràcies, la Meixella.
1: Vinga, recta final del programa. Encara hem de repassar altres informacions en format breu. Per exemple, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha guanyat avui el Tour dels Pirineus. Després de l'exhibició ahir, en l'etapa que passava pel Tourmalet, la catalana ha mantingut diferències amb les perseguidores i aconsegueix així la seva novena victòria com a professional, cinquena d'aquesta temporada, en què, recordem, s'havia imposat ja curses com l'Amstel Golden Race i la Volta a Espanya. La pròxima setmana, per cert, la tindrem a la Volta a Catalunya. Paula Blasi, només a arribar... deia això.
16: Yeah, this year I think I'm more confident in myself.
17: Crec que aquest any confio més en mi mateixa i tinc un gran equip al meu voltant. Avui ha estat un dia gairebé perfecte. Volíem lluitar amb la Domi per guanyar l'etapa, però quan hem vist que hi havia aquesta escapada, hem optat per ser prudents i mantenir el pla per mantenir l'avantatge. Feia molta calor i no volíem prendre riscos al principi que ens faltessin les forces al final. Així que gairebé hem aconseguit tots els objectius que teníem avui.
16: La final part, so yeah, I think we almost got all the goals we had.
1: Doncs a Paula Blasi, la pròxima setmana, de divendres a diumenge, a la Volta a Catalunya, serà una de les participants estel·lars de la cursa ciclista de casa nostra. D'altra banda, el pilot britànic Lewis Hamilton ha guanyat la seva primera cursa com a pilot de Ferrari. Avui, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que s'ha celebrat aquest diumenge al circuit de Montmeló, durant tot el cap de setmana han passat més de 300.000 persones acumulades com a espectadors a Montmeló. I un altre nom propi de aquest cap de setmana, l'atleta de Santa Coloma de Cervelló, Laura Heredia, ha aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món de Pentatló Modern a Budapest. Deia això després de la cursa.
18: Right now I don't have words to,
19: ara mateix no tinc paraules per explicar com em sento. Estic superfeliç, tinc molts sentiments al mateix temps i bé, només vull donar gràcies al meu equip, a la meva família, a totes les persones que m'han donat suport fins a l'últim moment. Estic molt orgullosa d'aquest treball que he mostrat avui en aquesta competició i sóc molt feliç.
18: I'm so happy. Gràcies pel vostre suport, al Pau, al Parre, a l'Edi i Matei. I love you so much.
19: Us estimo molt. Gràcies per ser sempre al meu costat. I bé, això és només el començament.
18: It's just the beginning.
1: Doncs emocionada, Laura Heredia, després d'aquesta important victòria. I un altre punt d'atenció aquest cap de setmana, la cursa del foc a Olesa, Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
20: Ambient espectacular el que s'ha viscut aquest matí a Olesa amb la 19a edició de la Cursa del Foc. Un total de 1.200 corredors i corredores han participat a les curses de 10 i 5 quilòmetres aquest matí. A la cursa de 10 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per l'olesà Albert Uller, amb un temps de 31 minuts i 24 segons, i en la categoria femenina Mireia Riba, amb un temps de 38 minuts i 47 segons. A la prova de 5 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per Rodouan Rouad El Hadjoui, amb un temps de 16 minuts i 18 segons, i en femení per a Nicole Michowski, amb un temps de 17 minuts i 39 segons. Raúl Agudo, responsable tècnic de la cursa i membre de l'equip tècnic del Club Atletisme Olesa, ho detalla.
21: Doncs avui, que ha sigut la primera vegada que per nombre de corredors hem separat la cursa, primer hem fet la cursa de 10K, on la guanyadora ha sigut la Mireia Ribas amb un temps de 38-46, i l'Albert Uller, que és del Club Atletisme nostre, d'Olesa, 31-24, els guanyadors de la 10K. Llavors, la cursa de 5 ha sigut tot seguit, ha sigut la Nicole, campiona, amb 17-37, i el Redouan Robat, que també ve moltes vegades a córrer aquí, amb 16-18, el campió masculí. Sí, aquest any sobretot hem augmentat d'inscrits a la cursa de grans, d'adults, els nens més o menys mantinguts, que és el que fem el dissabte, però a la cursa d'adults més de 1.100 inscrits, sí, sí, teníem 900 molt llargs l'any passat, o sigui que estem 130 inscrits més de l'any passat, que ja va ser rècord.
20: Un centenar de voluntaris i voluntàries han fet possible aquesta cita ja consolidada dins del calendari esportiu.
1: I a tot això acaba el partit de la penya, Eric.
2: Doncs sí, els badalonins que han caigut per 75-87 davant el València Bàsquet, que s'han dut els tres partits de la sèrie, doncs per arribar a la final de l'ACB, on li espera el Barça Bàsquet, Ignasi.
1: Doncs la València tindrà el factor pista a favor, serà el rival del Barça, tros de final i tros de temporada el que ha fet la penya, malgrat aquesta eliminació. I per cert, a l'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada ja sense opcions de donar la sorpresa a la pista del Liceu, eh?
2: Doncs sí, Ignasi, l'Igualada que perd per 6-0 a casa del Liceu quan queden encara 15 minuts del segon període per acabar el partit.
1: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bones vacances, eh?
2: Gràcies, Ignasi, igualment, i doncs ens veiem aviat.
1: Perfecte. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que nosaltres continuem encara un parell de caps de setmana més abans d'agafar les vacances. Recordeu també que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Et mareges sovint? Sense

0: Millora la teva qualitat de vida.
1: Ràdio Arenys.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar ja l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les dades dels agents rurals a la zona. I segueixen, però, treballant encara 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, són inspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: Els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi de Ponts a la Noguera i, segons dades dels agents rurals, aquest ha afectat una superfície d'unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat a tallar la C-14. També s'han retirat d'un altre foc, el que afectava una zona forestal prop de Vilafranca del Penedès. Allà hi han treballat 14 dotacions terrestres, un mitjà aeri i les ADFs de la zona. I d'altra banda, centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització, l'última d'aquest curs, a la qual també s'hi ha sumat l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
3: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I ha mort avui Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada el 1995. I tanquem amb els esports. En bàsquet, només fa uns minuts, derrota del Joventut per 75-87 davant del València, que

0: serà el rival del Barça a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
1: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pierce, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pierce, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Per un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Pac és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell d'ECA, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Bantine Scott com a Teseu, Hilary Summers, Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Pac una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Pac lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

But who is

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me, to fright me, if they could, if...

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon, al principi, s'hi diverteix. Després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer i darrer acte del somni d'una nit d'estiu de Britten és ja a l'alba i ja restitueix tot l'ordre. Oberon torna al teixidor Bottom la seva forma humana. Els joves enamorats es reconcilien i fan desaparèixer l'encantament i la pau fa acte de presència i tothom es reconcilia, també Titània.
2: Have you sent to Bottom's house? Is he come home yet? He cannot be heard of. Out of town he is transported. If he cometh, then the play is marred. It goes not forward, doth it? It is not possible. You have not a man in all Athens able to discharge Pyramus. But he is simply the best wit of any handicapper in Athens.
3: And the best person too, masters. The Duke is coming from the temple.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisbe. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Havien estat només 6 mesos de relació. Un idil·li tempestuós, apassionat, però destructiu. Quan l'any 1893 Erik Satie i la pintora Suzanne Valadon van posar fi al seu vincle amorós, la vida del compositor va patir un cop que el marcaria de per vida i faria encara més acusat el seu vocacional aïllament del món. Satie, incapaç de reaccionar davant del dolor, no es va lamentar al públic, no va plorar, ni va redactar cap carta. Simplement es va seure al piano i va esbossar una melodia que, com la seva vida en aquell moment, no tenia cap rumb aparent. La va tocar durant hores, repetint-la una i altra vegada, com posseït, d'una manera malaltissa. Aquella repetició infinita va ser terapèutica, apaivagava el seu dolor. Tan sols uns dies més tard va passar aquella melodia en pentagrama i li va posar per títol «Vexacions».

A la partitura, de només una pàgina, hi havia una única i sorprenent indicació: repetir 840 vegades en el silenci més absolut. Classificada avui com l'avantsala del minimalisme, Vexacions és una música en ostinato interminable que, atenció, interpretada en directe, dura més de 18 hores. Una repetició en bucle que va ser curativa per Satie i que ens porta a pensar en el significat i el poder de la reiteració en la música. A diferència del que passa amb les paraules en la literatura, la repetició de notes o de fragments en la música no és un tabú, sinó un poderós recurs per reforçar l'escolta i la comprensió. I a la història de la música, aquest recurs té un nom concret i molt bonic que prové d'Itàlia, que és ostinato, i que significa literalment obstinat o tossut. Però no ens enganyem, la repetició en aquest cas no és falta d'idees dels compositors, sinó una pura estratègia per capturar la nostra atenció.

0: Quan escoltem un patró repetitiu, el nostre cervell es relaxa i deixa que, en certa manera, la música ens absorbeixi. Avui, amics i amigues, compartirem reflexions, crec que interessants, sobre aquest fenomen de la repetició en la música. I és que la música, per molt que es repeteixi, seguirà sent bona música.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Hi ha arqueòlegs que sostenen que la música va néixer fa mil·lennis a les coves prehistòriques, en el precís instant en què els nostres avantpassats colpejaven rítmicament les pedres de sílex per tallar-les. I probablement entre aquell soroll percutiu tan familiar i les primeres músiques com a tals, va haver-hi un pas inevitable i una frontera molt fina. En aquell passat remot, la ment humana va aprendre, per tant, a associar la repetició d'un so a una mena de refugi protector, potser el nostre primer espai familiar. Doncs bé, sembla que, sigui quina sigui l'època i l'estil en què es concep una música, l'ús de la repetició és més que un recurs estètic. És la base de la música.

I obrim la selecció musical d'avui sentint una petita joia contemporània, nascuda de la ment del pianista ucraïnès Mikhail Halperin, fundador del Moscow Art Trio.

0: Sentíem el tema Ostinato, de Michael Alperin, que converteix la repetició en la base de l'estructura de l'obra, tot i que no és una repetició mecànica, sinó més aviat meditativa, introspectiva, que capta l'atenció de la nostra ment i aconsegueix que cada petita variació de nota, cada subtil canvi de dinàmica, tingui un impacte emocional.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Bé, és possible que si d'entrada us plantegem si escolteu, ni que sigui ocasionalment, música repetitiva, és molt probable que digueu que no, no és habitual. Però us demano ara que seguiu amb atenció el tema que us proposo i en parlem després.

Quan als anys 70 la música repetitiva experimental de pioners com Steve Reich o Terry Riley era considerada gairebé una excentricitat per melòmens avançats, un jove Mike Oldfield, de 19 anys, crea un patró rítmic obstinat que fusiona el rock progressiu amb el minimalisme i acaba sent un dels bucles de piano més cèlebres de la història del segle XX, popularitzat, a més, com sabeu, com a banda sonora de la pel·lícula L'Exorcista. Doncs bé, la genialitat del Tubular Bells és que, al contrari que la majoria d'ostinatos que tenen patrons rítmics invariables, Oldfield utilitza aquí un compàs de 7/8. Aquest és un ritme que anomenen coix, en el que, d'alguna manera, no hi ha una simetria i, per tant, el cervell processa com si fos una frase musical inacabada. Però és precisament això el que ens atrapa. Aquest bucle es va mantenint, però el compàs irregular manté una tensió constant que ens impedeix relaxar-nos del tot. Tot un encert, per tant, pel misteri i pel terror que volia il·lustrar el film.

Sentíem un petit fragment dels més de 20 minuts que dura el primer tall de l'àlbum Tubular Bells, on Mike Oldfield toca més totes les pistes, tots els instruments, en un crescendo instrumental que esclata, finalment, com sabeu, en el so de les campanes tubulars que donen nom a l'àlbum i que, per qüestió de temps, avui hem hagut de deixar de banda. Però bé, aquesta tècnica de repetir notes o melodies no és pas cosa moderna. La repetició està gravada a la nostra ment des dels orígens de l'espècie. Encara avui en dia, la música africana es basa en patrons repetitius, de ritmes complexes que poden durar

I és evident que la música disco, la techno o qualsevol ritme ballable actual es basa en variacions sobre un ritme més aviat monòton, percutiu i constant. Però és que fins i tot si ens fixem en els primers exemples de música religiosa complexa, a Occident evidentment ens estem referint, ens trobem amb patrons repetitius de poques notes que se'ns graven a la ment i ens fan entrar en una sintonia gairebé hipnòtica amb la música, com aquest exemple que estem sentint del compositor del segle XII, Perotinus Magnus.

Sentíem un petit fragment de l'extens organum Viderum Omnes de Perotenc o Perotinus Magnus, on la melodia del cant gregorià original s'estira i s'estira repetint i encavalcant unes petites cèl·lules rítmiques i melòdiques. Una repetició que, vista des del punt de vista medieval, buscava, en certa manera, la transcendència, l'èxtasi místic, igual que han fet des de fa segles altres cultures, com, per exemple, la tradició de la música hindú.

A la música popular ha estat més que habitual, jo diria que inevitable, que s'utilitzessin patrons rítmics senzills i repetits. La repetició és la base de la memòria dels humans, en la música, en la lletra i en els hàbits de la nostra vida. I quan la música, diguem-ne, culta es va començar a apropiar dels ritmes populars, va assimilar alguns d'aquests patrons que van acabar establint-se amb un enorme èxit, com per exemple el cas de la Xacona.

Aquesta xacona que escoltem, la xacona A la vida bona, també coneguda com el Sarau de la Xacona, va ser publicada l'any 1624 per un senyor que es deia Joan Aranyés, un compositor i sacerdot català que va viatjar a Itàlia i va treballar com a mestre de capella a Roma. La curiositat és que aquesta dansa, que pot repetir les estrofes fins a l'infinit i que es pot considerar com el bressol del baix ostinato barroc, es va considerar un ball excessivament sensual i fins i tot va ser prohibit en alguns àmbits i algunes nacions. Tot i això, la xacona va acabar triomfant als palaus europeus, sobretot a França, i precisament per aquesta força seductora.

Sentíem el grup Esperion 20 en un fragment d'aquesta xacona a la Vita Bona de Joan de l'Aranyès, a partir del qual cada país europeu la va adaptar a la seva sensibilitat, al seu estil. A França la xacona va esdevenir aristocràtica, majestuosa. A Itàlia més aviat optimista, fresca, pel lluïment dels instrumentistes i dels cantants. Però a Alemanya, l'Alemanya luterana, la xacona adquireix un to més sever, meditatiu, com passa amb Buxtehude o Pachelbel.

Estem sentint música del compositor alemany del barroc, Johann Pachelbel, molt conegut, com sabeu, pel seu cànon, però que aquí marca diferència amb les xacones italianes o franceses, utilitzant d'entrada una tonalitat menor, fa menor, associada directament a la tristesa, la penitència i la contemplació de la mort, això almenys en la retòrica barroca luterana. Aquesta xacona de Pachelbel és una obra construïda sobre un ostinato de només 4 notes descendents, sobre la que l'autor desplega 22 variacions que van creixent en complexitat contrapuntística i intensitat dramàtica. Una invitació a la introspecció que també, però, pot gaudir-se com a simple música pura.

0: Sentíem la veu de Pachelbel transfigurada en aquesta xacona en fa menor que ens fa oblidar per un moment el seu celebèrrim cànon per a tres violins, que, per cert, també podria ser un exemple de repetició obstinada.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I si seguiu pensant que l'ús d'acords repetitius és un invent d'un senyor que es deia Philip Glass i companyia, pareu atenció a com Vivaldi utilitza l'orquestra de corda tocant acords secs en staccato per crear una tensió gairebé cinematogràfica.

En aquest concert de la seva Opus 3, de l'Estro Armonico, que tantes alegries li va donar, Vivaldi utilitza de forma magistral un recurs retòric habitual en el barroc anomenat episeuxis, que és, fixeu-vos, la repetició immediata i vehement d'una mateixa paraula per enfatitzar un sentiment i crear expectatives. Aquesta és la definició exacta d'aquesta figura retòrica que Vivaldi trasllada a la música. Una figura retòrica que va ser utilitzada per gairebé tots els compositors del barroc, especialment a les òperes, i que gairebé 300 anys més tard és calcat per un anglès que es diu Michael Nyman.

Michael Nyman mai ha amagat les seves fonts d'inspiració. De fet, ell mateix es classificava o es classifica com un compositor neobarroc. Però pel tema que estem sentint, Time Lapse, pren directament aquestes cèl·lules harmòniques d'autors com Henry Purcell o el mateix Vivaldi que sentíem abans i els hi dona, evidentment, una capa, un vernís modern. Nyman utilitza aquest tema pel film de Peter Greenaway de l'any 85, AZ and Two Nauts, que aquí va ser, diguem-ne, traduït com a Zoo, per mostrar com la vida i la mort es repeteixen en un cicle infinit.

Estem sentint una música que us és ben familiar, una sinfonia de Mozart, de les més conegudes, la número 40. Però fixeu-vos, només utilitzant un motiu de tres notes repetit una i altra vegada, Mozart és capaç aquí d'oferir-nos una de les sinfonies més dramàtiques i emotives del seu catàleg. Un simple grup de tres notes que ell modifica, puja, baixa, canvia de tonalitat i de ritme. L'oient el reconeix al moment, però es queda expectant per veure com Mozart el combina, com fa la seva prestidigitació. Mozart sempre sabia trobar la manera de sorprendre l'oient i de mantenir l'atenció. Doncs bé, amb aquestes poques notes, el compositor construeix una obra d'una intensitat sensacional on no hi ha realment una melodia, sinó només la reiteració d'un motiu breu treballat amb tant de domini que l'efecte, de fet, és més potent que una melodia. Aquest cèlebre grup de tres notes arriba a ressonar més de 100 vegades al llarg del primer moviment. I aquest ús de les notes repetides, dels petits motius, és típic del classicisme. Va ser també clau de l'èxit de Haydn i especialment de Beethoven, compositor en qui les parts més impactants de les seves sinfonies són precisament repeticions de petites cèl·lules rítmiques.

Sentíem un fragment del principi de la simfonia número 40 en sol menor de Mozart en la interpretació de Nikolaus Harnoncourt, dirigint i extraient tota l'energia mozartiana de l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam.

Fixeu-vos ara com Wagner utilitza una mena de rumor subterrani en el preludi de la seva òpera L'Or del Rin. L'obra arrenca des del silenci absolut amb una sola nota greu, un mi bemoll, que Wagner sosté durant 136 compassos sense moure ni una nota, un temps que sembla etern. Doncs bé, sobre aquesta base estàtica fixa, els instruments comencen a dibuixar un motiu sonor en forma d'arpegi que puja i baixa. No hi ha cap melodia cantable, no hi ha cap tornada. Wagner utilitza la repetició d'aquestes notes per simular el corrent profund impertorbable del riu Rin. Aquest recurs de dissenyar un fons musical repetitiu sobre el que volen altres notes i melodies és una tècnica que després s'ha vingut utilitzant extensament a la història de la música, des del romanticisme fins als nostres dies.

A principis dels anys 50 i sota l'asfixiant règim comunista hongarès, Gheorghe Ligeti escriu la seva peça número 7 com a part de la seva música ricercata. A la peça número 1, atenció, utilitza una sola nota, repetida. A la número 2 en fa servir dues, etc, etc. Quan arriba a la peça número 7, la que estem sentint, n'utilitza 7, que són les que se senten de fons, sense aturador, de forma ràpida i mecànica, i és al llarg de tota la peça, tocades per la mà esquerra. Per sobre la mà dreta desplega una bonica melodia, gairebé diríem pastoral.

Sentíem la peça número 7 de la música Ricercata de Gheorghe Ligeti, en la que el compositor utilitza la repetició obsessiva, diguem-ne, com per crear un ambient d'opressió, gairebé com una metàfora de la societat que ell vivia. En canvi, un exemple molt similar de repetició amb la mà esquerra del piano, però molt diferent en quant a caràcter, és la música d'arrel afroamericana que va ser traslladada als Estats Units, convertint l'ostinato clàssic en ritme pur dansable.

Aquesta música que estem sentint neix a Chicago a finals dels anys 20. És el Honky Tonk Train Blues de Mate Lewis, que segueix el ritme de la locomotora del ferrocarril amb un bucle de 8 notes per compàs de forma implacable. Aquestes notes repetides de forma absolutament obstinada que ens convida a moure el cos acabarà esdevenint la llavor rítmica del rock.

0: Sentíem el grup Emerson, Lake & Palmer, que van enregistrar aquesta versió del Honky Tonk Train Blues, creada l'any 1927. Però que fixeu-vos, l'any 29, amb el crac econòmic, va arraconar el seu autor i el va portar, diguem-ne, a gairebé la misèria. Va acabar treballant netejant cotxes en un garatge. I això durant bastants anys, fins que algú el va redescobrir i el va recuperar per la música.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Probablement no ens equivocaríem si pensem que el concepte de música minimalista apareix als anys 60 als Estats Units i ho fa com a resposta, almenys en part, a la increïble complexitat que havia assolit la música als anys 50 a Europa amb l'anomenada Escola de Darmstadt, que havia portat, diguem-ne, a l'extrem el serialisme, l'atonalisme, en fi, fent la música gairebé inaudible. Però no es podia dir, perquè era la música que s'havia de fer en aquell moment. Però els americans, potser menys complexes, donen un cop de volant i músics com Lamont Young o Terry Riley i després Steve Reich aposten per una música molt més simple, tonalment, estructuralment i fent de la repetició la seva base conceptual.

I als anys 80, qui ja té un segell propi, autèntic, és Philip Glass, un home que tant aborda les bandes sonores, el gènere simfònic, l'òpera, com també peces més intimistes, de cambra, com aquesta que estem sentint, opening, pertanyent a la seva obra Glassworks. En ella, Glass combina hàbilment diferents temps, diferents ritmes de compàs a la mà dreta i a la mà esquerra, que toquen simultàniament, aconseguint d'aquesta manera que la repetició no només no cansi, sinó que crea un estat de suspensió que manté l'expectativa de l'oient.

I tancarem la nostra selecció d'avui amb una obra de l'any 1983, creada pel californià Daniel Lentz. Al contrari de l'obra de Philip Glass que hem sentit abans, que tenia un to més aviat introspectiu, aquesta peça, Wild Turkeys, que fixeu-vos, significa gall d'indi, però també és una marca de Bourbon, ens presenta un minimalisme i una repetició més aviat extrovertida, un joc de colors, a la que Lentz explora una paleta amplíssima de timbres, diríem gairebé experimentals en aquell moment. Penseu que estan extrets de proves amb els sintetitzadors que hi havia disponibles en els anys 80. La música de Lentz, per tant, és gairebé una experiència immersiva, on el ritme, fixeu-vos, es manté constant, però la tímbrica, en aquest cas, és implacablement variada i ens manté atents, pendents, al llarg de tota la peça. Aquest tema, de fet, va ser el primer que va llançar el segell EMI dins del seu catàleg de música clàssica contemporània.

Sentíem un fragment de Wild Turkeys de Daniel Lenz i amb aquesta música brillant i lluminosa arribarem al final de la selecció.

I per a cloure definitivament aquest espai que avui hem dedicat a la música obstinadament repetitiva, tenia que sonar ni que fos un fragment de l'epítoma d'aquesta música. Cap obra a la història ha portat la fixació de l'ostinato tan lluny, ni amb tant d'èxit popular. És el monumental Bolero de Maurice Ravel, estrenat l'any 28. Una obra nascuda d'un compromís del compositor per escriure música de ballet amb aire espanyol, en la que Ravel, a partir d'una simple melodia sinuosa que es va inventar i que repeteix 18 vegades, cada cop amb orquestració diferent i dinàmica creixent, acaba convertint aquesta simple melodia en un autèntic poema simfònic. I com que les parts del cervell que analitzen la melodia i les que segueixen el ritme són diferents, segons els neurocientífics, la combinació fa que el nostre cervell no pugui evitar entrar en modus plaer total amb aquesta troballa de Ravel. Estimades i estimats, doncs serà així amb el ritme de bolero francès que ens acomiadarem per avui. Esperem que hagueu passat una bona estona. En Pere Sánchez, el control obstinat del so, i qui us parla, Anki Ostinato, ens acomiadem per avui. Recordeu que som també el podcast de la plataforma iVoox amb els episodis anteriors. I si ens voleu en directe, doncs bé, aquí hi serem, la setmana que ve, a la mateixa freqüència i a la mateixa sintonia. Tot rebuscant, com fem cada setmana, el meravellós món de la bona música.

segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Peix. Embolica't.
1: Peix. Implica't.
2: Peix. Comunica't. Identifica. ICAT, la ràdio inquieta.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.